0: Mira, és que aquesta data no em va bé, perquè ara m'ho invento, ara ens gravem a l'abril, doncs mira, al maig no estarem a, estarem a Calella. Ah, doncs vinc aquest dia. I cap problema. Cap tenim aquí la Sílvia, que sí, la és una gran organitzadora de personal, no, és la cap de producció, i, sí,
1: una crac.
0: I la veritat és que ens ho soluciona
1: una
0: tot
1: crac,
0: molt bé.
1: Una crac,
0: i la gent també es porta molt bé. Vull dir,
1: sí, l'ambient és molt sa. L'ambient sí, perquè... és un ambient sa. Tenim el Joaquim.
0: Sí, aquí un testimoni.
1: Aquest any que es va incorporar aquest any a Lutusa, sí, sí. Va descobrir...
2: Va descobrir algo precioso, de verdad, divertido, satisfactorio. Me invitaron para la cena y bueno, me lo
0: para,
2: pasé...
0: Para salir de Romano.
2: Sí,
0: de Romano.
2: Salir de Romano, por supuesto. Ahí pasando calor en pleno agosto, ¿sabes? Sudando como jabato, pero cumpliendo. Y sí, la experiencia fue maravillosa, tan maravillosa que...
3: Que aquí está.
2: Esta de... Perdón, de un...
0: De Montpalau.
2: Montpalau.
0: Repites.
2: Repito. Repetiré los años que haga falta, porque es una experiencia totalmente... Vive la época, vive... Más eso la confianza, porque somos como una familia, en un mismo sitio, ¿no? Entonces no hay tabú para nada. Disfrutamos de la película, disfrutamos de rodaje, ¿sabes?
1: Es a pasar-s'ho bé i ja està. No, tot está, lo que implica.
2: No, y está muy bien, está... Sí, de verdad.
4: Sí, a més t'ajudes. Això t'has posat malament. Això posa't un millor.
2: Sí, sí.
1: Bueno. Tenim a la Victòria, que també va participar aquest any, que també pot parlar.
2: Sí.
4: Bueno, però vull dir-te que és el que dices tu, està molt... No sé, és molt familiar,
3: sí,
4: i després t'ajudes amb els uns als altres.
3: Clar.
4: Ai, això que penja massa, puja tu, o, no sé, o la corona que portes, o el que sigui, no?
2: I conoces gente maravillosa, de veritat.
4: I això és maco.
1: I després, que són molt oberts, tu tens una idea, i si afegim aquesta paraula, i si afegim aquest text?
0: Sí, a veure, nosaltres no pretenem fer la nostra pel·lícula. És una pel·lícula que al final es va construint a mesura que anem avançant en el projecte. I partim d'una base, sí, però ja sabem que aquella base de 30 folis...
3: El guió el fa el Marçal.
0: Sí, la base sí, però després...
3: I abans de començar ja s'ha canviat alguna cosa. O sigui que i mentre va durar el pobre... Però la base la tenim.
1: Sí, sí, home, ja sé, però que és
3: però
1: que
3: és que,
1: obert, no?
3: Sí que és veritat que...
1: Si algú
3: clar,
1: diu, és que a mi m'agradaria... Ja veus,
0: Marcela,
1: sí, ja pensant...
0: Jo vull dir, hosta, i aquell personatge no té text, dic, tranquil·la, ja el posem i li afegim unes frases.
3: O tenim que canviar perquè jo plou aquell dia i tenim que canviar la història i fer-lo d'una altra manera...
1: S'adapta.
0: No és fàcil, perquè has de fer...
3: No, és fàcil.
0: Un fil argumental que funcioni...
1: Per això estic ben insist. Que ets molt noble per la teva banda d'admetre que tot això passi.
0: Bueno, és un projecte col·laboratiu, en veritat, el fem tots. El que passa és que ha d'haver-hi un cap de tur que surti allà a donar la cara.
4: Que ho dirigeixi, que ho porti la direcció, perquè si no...
0: Però al final acabo manant menos que ningú, perquè tothom diu la seva i dic, bueno...
3: Sí, a fora, al final...
2: Pasado frío, pasado calor, pero vale la pena, ¿eh?
1: Sí. En Aretusa van passar calor i van passar
2: frío. Sí,
3: igual que les dones d'aigua, igual que totes rodatges, es passa calor i fred.
1: Si recordem dones d'aigua que vam filmar, que va venir el David, el tècnic de sol David Valverdi, ens va filmar sota l'aigua. Va ser molt maco el riu Tordera, però al mes de març...
0: Però estava descalça, no? Mig a l'aigua, gelada.
1: Mig despullades, perquè anàvem amb túniques blanques i transparents i jo què sé què, un munt de dones allà ficades en l'aigua, vull dir, però aquesta, ha de ser molt maco.
0: És aquesta implicació que dèiem, no?, de la gent que t'adona més del que tu demanes o pots necessitar,
1: sí.
0: I es fa com un col·lectiu, no?, aquell dia és com màgic perquè la gent està com molt predisposada a tot. I on surten coses que ni havies pensat que es podrien gravar i acaba tot creixent molt.
1: Però és l'obertura que hi ha, saps? Perquè podria ser... No, ho fem així, vull dir... Hi ha molts tarannars, eh?
0: Sí, el que
1: passa ser acotat, no? És així, i no hi ha més. I no.
3: Normalment les pel·lícules es fan així, no?
1: També hi ha canvis. Jo m'imagino que si...
0: Jo crec que forma part una mica del projecte, ser una cosa oberta, per això. Nosaltres els primers anys, clar, gravàvem només a Pineda pensant, bueno, és un festival d'aquí, qui vindrà, no? Però és que ens vam trobar que havia gent del costat que s'havien enterat, que a més coneixien la gent del poble veí, diu, no, és que jo també vull sortir. Bueno, doncs, ampliem una mica el territori. I sí que és veritat que a l'hora de projectar-lo, clar, té molt poca vida aquest mig metratge un cop acabat, no? Ens passem 6 mesos fent-lo, però després el veus i passen 30 minuts i ja s'ha acabat, ja no el tornes a veure, ni es comercialitza ni res, no? La gràcia és que el veus en pantalla grossa i tot, però no té més sortida. Llavors, una idea de que tingui una mica més de durada, no?, de projecció, és, bueno... Doncs,
4: a passar-lo a més llocs.
0: No? Si hem gravat a 5 pobles més, doncs fem un bolo d'aquests i anem passant la pel·lícula a cada lloc.
1: Bueno, estem fent boca. Sí, aquí hi ha algú que li ha agafat salivera de participar. Com ho poden fer?
0: Doncs mira, ho dius tu.
3: Tenim el nostre web de Cinemar, allà en Cinemar Pineda.
1: Festival de curtmetratges.
3: Oh, si posem Cinemar i ja surt la pàgina.
1: Sí, sí.
3: Llavors, cliqueu on està el pòster del Baró de Montpalau i allà està per un formulari que...
0: Cinemar Pineda.
3: Cinemar Pineda. Cinemar Pineda. Cinemar Pineda. Doncs allà està per omplir un formulari que... l'omples i nosaltres jo ja el vaig agafant a les persones que s'apunten i després tenim un grup de WhatsApp que allà només que parlem els administradors.
4: Millor, perquè sí, si no la gent començaria a parlar.
3: Perquè ara mateix som 80 o no sé quants
0: som. I encara no hem començat.
1: I encara no s'ha començat.
3: Allà només que fem
1: informació
3: de quan fem ara, per exemple, que farem el càsting aquest dissabte, ja ho dic, dissabte de 7 a 9.
0: Sí.
3: Al Centre Cultural Recreatiu de Pineda.
0: El teatre
1: de Pineda.
0: Sí.
3: I això, els que volen ser, tenir diàlegs i demés, el mateix lloc on està el formulari i tot el que posa del Baró, allà n'hi ha uns petits guions i personatges que...
1: Perquè puguin triar.
3: Perquè puguin, sí, i puguin aprendre's una mica... trosset de guió perquè ho tinguin preparat.
1: O sigui, que per venir a fer el càsting dissabte, que és aquest dissabte, dia 3, de 7 a 8, de 7 a 9, al Teatre de Pineda.
3: Del vespre, eh?
1: Al vespre.
3: No
1: vagi
3: pensant.
1: Del vespre.
3: Doncs,
5: algú passarà el dia allà.
1: Si entren a la pàgina web de Cinemar Pineda, doncs trobaran un formulari perquè es puguin aprendre algun text per poder passar el càsting per veure si poden tenir text o no. Perquè hi ha dos parts. Hi ha la gent que té text i la gent que fa de figurant.
0: El càsting el passen igual, eh?
3: Sí, sí.
0: L'únic que allà el que veiem és la dicció de la gent.
4: Clar, com parla.
0: Ens veiem una mica la manera de fotografia. En veritat és per memoritzar una mica les coses, però la gent que es vol apuntar... No. Em sembla que a ningú li hem dit que no.
3: Tothom participa.
0: Que vol participar, participa. El càsting ja està fet abans de fer-lo. Perquè la gent, només que s'apunti...
1: Si és en un registre o és un altre, és aquí o és allà, fent això o fent allò, però sí, ja està.
0: Hi ha gent que directament ens diu, no, jo no vull cap text, vull sortir encara que sigui en el fons, Doncs apuntem, és un figurant.
1: Sí, ja està.
0: Però aquell dia el disfressem, passa per totes les etapes, el pentinem, el maquillem, surten allà,
3: es fem
1: tres entrepats... Que després surt més estona o menys en pantalla i és una textura.
0: Sí, a vegades hi ha gent que diu, escolta, que aquí només se'n veu la mà, però clar, això ja no ho podem fer res, però...
3: No, però normalment agafem
0: tot el grup. S'estan tot el dia i després potser aquella escena dura 20 segons, no?
1: Sí.
0: Ostres,
1: però bueno, com a mínim han estat, no?
0: Però és que funciona així, això, eh?
4: Però és que el cinema és així, eh?
0: És així. La gent ve precisament per conèixer aquest tipus de coses. Ai, m'ho vaig passar molt bé aquell dia, després quan es veuen diuen, me quedo amb el dia de gravació i no amb la pel·lícula, no? Que és normal.
5: Però aquestes produccions funcionen així. Sí. Per rodar un spot de 20 segons...
0: Estan 3 dies. Exacte. És així.
1: Sí, sí. Doncs, bueno, ja ho tenim.
3: Sí,
1: no? Ja
3: sí,
1: ho tenim.
3: Sí,
1: bueno, falta acabar d'escoltar una mica més de música que ha escrit el David Torné.
6: Jo volia dir que està molt bé aquesta banda sonora, eh?
0: Sí, t'agrada?
1: Com l'altra, sí, és molt maca.
0: Tu que ja en tens molt, que
6: sí,
0: ja estàs aquí.
6: Sí, no, està molt bé.
1: Quina ens poses? Quina?
6: Mira, ara estem amb Secrets del Cor.
0: Ah, molt bé.
1: Escoltarem aquesta.
3: Que n'hi ha també romàntica.
6: Sí.

0: Doncs amb aquesta música us donem les gràcies per haver vingut a Mediterrània
1: a
0: presentar el projecte, que cada any m'agrada que vingueu, perquè és una cosa que penso que se'ls ha de donar volada, perquè la cultura és aquesta. Mm-hmm. La cultura té molts registres, però un és quan tu estàs amb la gent de base, amb els ciutadans del carrer, i aquests tenen accés a poder fer coses i a crear. I això, a mi, aquests projectes, bueno, jo penso que s'han de defensar i s'han de tirar, i se'ls ha de donar a conèixer, no? Se'ls ha de fer.
2: I retroalimentar-nos, no?
0: Exactament.
2: Moltes vegades, no? Sí. Tenim al costat a la persona que ens pot donar un cop de mà i no ho sabíem si no
0: ho
2: expressem.
0: Sí. Doncs moltes gràcies, i ara canviem de registre. Hem escoltat una altra música i després entrarem en matèria.

0: La pintura, un canal d'expressió i una necessitat. La necessitat d'explicar una història, un concepte i, principalment, la de parlar. De tot allò relacionat amb les persones. Com ens comuniquem i com ens incomuniquem. I més. Els materials principals amb els que construeixo els relats són el hardware i la extrapolació del llenguatge informàtic. Les obres que aquí comparteixo, i us direm a on, amb tu són de la sèrie Reiniciant el sistema. Parla de la caiguda del meu sistema operatiu, el seu reinici i configuració. Una sèrie que sorgeix per la incapacitat d'expressar l'ansietat que patia per un altre canal que no fos la pintura. És per això, per això últim, que sempre dic que hi ha coses que necessito parlar, hi ha coses que necessito pintar, hi ha coses que necessito parlar i pintar. Aquest escrit ens l'ha fet el Ramon Faucón Rodríguez. Molt bon vespre de nou, Ramon.
1: Gràcies, Rim.
0: S'ha emocionat el Ramon.
2: Sí.
1: Sí, bueno, és que recordar aquells temps...
0: Estem escoltant una música que m'ha agradat molt perquè has dit me la poso perquè m'ajuda a no tallar-me quan pinto.
1: Sí, exactament.
0: És molt potent. Però anem a pams. Estàs aquí perquè divendres inaugures una exposició aquí a la sala del Calissai en la que reflexes tot això que has escrit.
1: Correcte. Sí.
0: A mi m'agradaria anar al començament de per què has arribat a crear aquest tipus de d'arts plàstiques, perquè és pintura, és fusió...
1: Bueno, és collage, o és molt matèrica, perquè jo necessito d'elements físics, a part de la pròpia pintura. Però això va sorgir a través d'una frase que un dia un amic, quan vaig fer la meva primera exposició, que eren paisatges, i em va dir, ara si vols continuar pintant i vols continuar creant i fent, busca't un amb com fer-ho, una identitat, busca't materials o amb què construir. I això em va quedar al cap. I com que jo sempre estava a temps parcial envoltat de hardware, de targetes de xarxa, de plaques base, i el tema de la comunicació m'agradava molt, vaig començar a intercanviar els elements, és a dir, nosaltres ens comuniquem amb la veu i els ordinadors es comuniquen entre ells amb targetes de red, internet, etc, etc. Doncs vaig començar a incorporar aquestes targetes de red a les figures per comunicar-se o incomunicar-se tallant els cables de red entre ells. De fet, la meva primera exposició es va titular Incomunicando. I aquí és on vaig començar a utilitzar el llenguatge informàtic i els elements informàtics del hardware per parlar de temes sobre les persones, estats d'ànim, etc, etc. Així va sorgir la història.
0: Parles d'estats d'ànims. Què et porta a haver de manifestar en una obra d'art un estat d'ànim?
1: Bueno, és la part que no et deixa expressar-ho de forma normal, que és amb la paraula o parlant amb una altra persona. La sort que jo vaig tenir en aquell moment, o tinc a vegades, és que tinc la pintura. Per mi la pintura o les escultures o crear instal·lacions diferents és una manera d'expressar. L'art és moltes coses. Per mi és una forma d'expressar o d'explicar una història. Hi ha gent que l'explica fent una pel·lícula, creant una banda sonora, creant una fotografia, creant... Jo ho utilitzo com a mitjà d'expressió, d'explicar. Quan tinc algú al cap, hi ha dues formes de fer-ho. O l'explico i la pinto. Hi ha vegades que la pintura és l'únic camí.
0: Però vens d'un procés de malaltia que et va deixar cau.
1: Sí. Allò, no se sap com, una vegada arriba a un estat zero, fotut. No saps per què et poses en una mica dolenta, l'ansietat et menja, l'angoixa et menja i al final el teu sistema operatiu peta.
0: per això t'ho deia, perquè una mica aquesta exposició ve d'aquí, no? Ve d'un petar al sistema, sí. Vaig a construir un sistema, no?
1: Sí, correcte. Aquí em va ser relativament fàcil extrapolar el llenguatge, perquè al final la teva salut mental, el teu cervell, al final, un dia peta pel que sigui. Vas acumulant, no saps parar, no saps... I un dia petes, com quan al nostre mòbil li comencem a donar i no reacciona, o en la nostra tablet, sí, què fem tot?
2: Passa amb els ordinadors.
1: Exacte, sí, què fem? El reiniciem i normalment un dispositiu d'aquests, al minut quan s'ha reiniciat, funciona correctament. Quan parlem del sistema operatiu de la nostra ment, aquest procés ja no és el mateix. Uh-huh. És molt més llarg. Uh-huh. Vale? Tu te n'adones, el primer pas és adonar-te que tens un problema i que has de reiniciar-te, has de començar a fer passos per sortir-te'n d'aquí. Uh-huh. Això és el reiniciar el sistema. Però el procés és molt més... Pot ser molt, molt, molt més llarg, o, bueno, com en el meu cas, que va ser relativament acceptable, entre cometes. No?
0: Per què penses que un mòbil o un aparell és fàcil reiniciar-lo i funciona, o sigui, l'apagues i torna, i nosaltres som més lents?
1: Perquè nosaltres som més complexos. La ment, el cervell d'una persona és molt més complexa. Això està preparat amb uns softwares, unes aplicacions, un programa que nosaltres no veiem mai, però corre dins. Quan li donem a reiniciar, sobretot els ordinadors abans, es comencen a carregar tots els paràmetres, totes les línies de còdic, etc, que necessita allò per funcionar, allò està allà. Mm. A no ser que hi hagi un problema físic en l'ordinador, allò es torna a carregar tal qual. El nostre cervell no funciona com d'aquesta manera. És molt més complicada, molt més complexa.
2: I els mòbils no tenen emocions. Vull dir que aquí també intervé molt l'estat anímic, no?
1: Exacte.
2: Que és la part que li falta, no?
1: Correcte.
0: Una altra. Nosaltres tenim energia. Mm-hmm. Els aparells se'ls ha de donar. Mm. Aquest és un factor. Bueno,
2: ens hem de recarregar, també. De
0: clar, sí, per aquí anava. Perquè, clar, quan tu tens l'energia plena i perfecta, en estat perfecte, el teu cos... tira. A la que intervenen emocions, es desestructura, es desequilibra i es descarrega. Mm. I d'aquí és el que tu estàs dient. I vaig necessitar
1: un procés.
0: Reiniciar.
1: Exacte. Dir, vale, stop. A l'exposició es mostra en el primer quadre amb un 0 i un 1 que hi ha amb una pantalleta. Perquè és reflexar el llenguatge bàsic de programació que hi havia abans, és zeros i uns.
2: Uh-huh. Vale? Binari.
1: Llavors, pues, jo vaig simular el codi binari com el punto cero, no? Dir, des d'aquí ara, endavant. I el que dèieu de carregar energia, ells ho fan enxufant-se a la corrent. Per mi, en aquest cas és personal... Jo sóc una persona sociablement molt activa, tu ja em coneix a RIM, i la majoria de la gent que em coneix sap que sóc així. Uh-huh. Llavors, a la sèrie està reflexat el carregar-me d'aquesta energia amb el que primer vaig voler intentar és recuperar aquestes connexions amb la gent. Uh-huh. Jo ja no era... A mi la gent em preguntava, hòstia, Ramon, tu sempre estàs organitzant, que si ara quedem pel futbol... Estàs com desaparegut, jo estava molt... Llavors, el primer que jo vaig voler intentar fer és recuperar aquestes connexions. Ahà. Uh-huh. Per carregar-me una mica d'energia.
0: És curiós, no?, perquè jo penso que tota la tecnologia que tenim és un reflex del nostre cervell, que l'hem traslladat a fora. Mm. Vull dir, però les estructures de la tecnologia les tenim nosaltres.
2: El cervell és un mega ordinador, ho dic, perquè, clar, estem parlant de coses petites comparades amb l'ésser humà.
0: Però no, però clar, estem parlant de petits projectes, de petites projeccions que nosaltres ja tenim.
2: Sí, clar.
0: Entens? Vull dir, no, clar, són molt més que
2: les... Plasmar tecnològicament, potser, no?, una mil·lèsima part del que hi ha a les neurones.
0: Exacte, però
2: no?
0: Que fixa-t'hi que... No és anar a veure què som i potenciar les nostres habilitats, que ja les tenim, el ser humà les té, sinó que anem reflexant a fora parts que nosaltres ja tenim.
1: Sí, sí, clar.
0: Enteneu el que vull dir? No sé si m'explico bé, no? Mm-hmm. De que potser seria bo d'anar a investigar el que realment és el potencial del nostre cervell, no?
3: Bueno, però això ja...
1: Sí, ja hi ha estudis.
3: Hi ha estudis,
1: i
3: ha...
1: A més,
3: sí.
1: Nosaltres no utilitzem ni, vamos, no sé, però un percentatge petitíssim del de la capacitat, en teoria, que té el nostre cervell.
0: No, em refereixo a estudis per posar-los en pràctica.
3: Científics, no?
0: No només que quedin en paper o en sinó en el dia a dia, realment treballar sota aquestes habilitats que tenim, perquè les tenim. El ser humà l'estima. I es posa en dubte, no?, de la telepatia, l'energia. Ara es comença a acceptar que tenim un cap energètic i que aquest camp, segons com vibra, doncs influeix en el cos i podem emmalaltir perquè està desequilibrat. Tot això es comença a acceptar. L'altre és igual, vull dir, no s'accepta, no sé què hi ha al darrere, però si és perquè no ho sabem o perquè no interessa que se sàpiga, aquí ja no arribo. No?
4: Ejercitadamente.
0: ¿Eh?
4: Ejercitar la mente.
2: Ejercitarla. Sí.
4: Ejercitarla, es como si fuera un gimnasio. Tienes que
2: treballar
4: poco a poco y surtir.
3: Home, no sé.
0: Pero no como conocemos nosotros
4: la mente.
0: Porque nosotros la conocemos desde un...
4: Nada.
1: Una mínima
4: parte.
0: La capacidad es inmensa. Tenemos un cuerpo perfecto. Tenemos cuerpos perfectos, funcionan solos.
2: Bueno, jo quan em miro un mirall no tant, però sí que és veritat que el que dèiem, que el cervell hi ha molt de camp per explorar i jo trobo que la simbologia aquesta que has fet, no?, a nivell de, no?, tot això de la informàtica i dels ordinadors, és que va molt bé, no?, per comparar coses que dius, és que...
1: Sí, l'extrapolació no és rara, no et xoca, o almenys a mi en el meu... camp visual i conceptual del que faig no m'és relativament fàcil. A mi, clar, potser a altres li expliques el que estàs mostrant o vols mostrar o vols ensenyar i no li quadra, però això és normal. No...
2: Però es fa servir quasi el mateix llenguatge, no? Quan parlaves de comunicar-se, no? Les targetes per connectar-se, no sé què, al final la gent aquest llenguatge ja quasi tot la gent ja el té com més mamat, no?
1: Sí
2: que és veritat que abans el que fèiem de tu a tu per parlar, ara li envies un missatge i són els mateixos canals, no?, vistos de maneres diferents. Però quan comença aquesta exposició?
1: Pues el divendres 2 de febrer, aquest divendres 2 de febrer a les 7:30 s'inaugura. A la Calisai.
2: Al Calisai,
0: Sí, sí, al Calisai, al Calisai. Aquí has fet una comparació que m'ha fet pensar, Marçal, pel que has dit de comunicar-nos, no? Aquí podríem plantejar, i està lligat també amb les targetes i les connexions i desconnexions, ens serveix per comunicar-nos millor?
1: Depèn de com la utilitzem. Sí. Les eines no són les que fallen. És com si jo agafo un martell i en comptes de clavar claus li foto cops de martell a una persona al cap. L'eina no té la culpa. La culpa és la mala utilització d'aquesta eina. O sigui, això és una eina que ens pot ajudar molt.
0: Quan diu això, ens està ensenyant
1: això,
0: molt.
1: Perdó, és veritat, un mòbil avui dia salva vides, perquè si a mig del carrer algú cau, tu en 2 segons pots trucar una ambulància. Però si estàs tot el dia enganxat a les xarxes... El que et pot crear és un problema, però és qüestió de saber utilitzar les eines i
5: aquesta eina.
1: I les hores que...
5: Aquesta eina.
1: Exacte.
5: Sí.
1: El cap. Les eines ens ajuden. Allò que ara s'està posant en debat, el tema de la intel·ligència artificial, és cert que poden passar moltes coses, no? Però sempre està subjecte, per mi, a quina utilització li donis a aquesta eina i com la utilitzis.
0: Uh-huh. I com creus tu que es pot regular?
1: Uf. Gran pregunta.
0: Ahí estamos.
1: És que, bueno, això seria un debat que podria durar molt de temps. La intel·ligència artificial, com regular-la? Jo crec que això vindrà quan es comenci a implantar més en els diversos àmbits de la societat, imagino. Perquè ara a mi em ve al cap que la intel·ligència artificial et pot ajudar molt a solucionar diversos problemes X i en camps molt diversos, però també pot crear un altre que, per exemple, en el tema del treball, que pot enviar molta gent a l'atur.
0: Bueno, però poden ser més hores lliures, no?
1: Bueno, si són més hores lliures per donar més hores lliures, però si són per substituir totalment...
0: Però si la producció continua, la riquesa es manté, vol dir que els humans podem tenir més temps lliure, no?
2: Però no tens el sou.
1: Exacte. Bueno, és que...
0: Però si no es gasta, perquè ho fan màquines...
5: Jo crec que també som els humans els que fem la intel·ligència artificial.
1: Sí.
5: Si no n'hi ha darrere...
0: Humans.
5: No, sí,
1: però això és fent ciència-ficció, que és el que diem... La ciència, no la ciència-ficció, però la ciència diuen que sempre va... No sé, ara potser m'equivoco, exagero molt, però igual 10 anys com a mínim per sobre del que és la nostra vida, vale? Nosaltres estem al 2024, la ciència i la tecnologia està al 2034, ells van molt avançats. El camp de la ciència i la tecnologia van molt avançada. Pues fent ciència-ficció, si tu mires la peli, aquella pel·lícula, per exemple, amb el cap Jo Robot, aquell sistema acaba fent-se amo i senyor de... O, com acabaria això? Jo ja no...
3: Però això també depèn de, no sé, de la gent com és, no? Perquè si tu ets dolent, segurament que faràs alguna cosa dolent, no sé. No sé sí, com però... dir-ho, no sé si m'enteneu,
2: I tant. El mal ús de la... El que deies,
3: el mal
2: ús de, les, de les coses.
1: Però jo el que parlo és de perdre el control sobre la intel·ligència artificial, per exemple. Hi ha molts... Ara he posat Jo Robot, però... fa molt més anys, vosaltres que veniu del món de cinema, Terminator, que fa aquella màquina...
0: Sí, però una màquina la desconnectes i no deixa de ser una màquina. O sigui, bueno, aquest que agafa el control,
1: la pots desconnectar...
0: La desconnectes,
1: si la pots desconnectar, sí.
0: I qui diu que no la pots desconnectar?
1: És fent ciència-ficció.
5: Però més endavant potser ja es connecten soles i es desconnecten soles i tu no pots ni tocar-les.
1: Sí, tu estàs parlant de desendollar, però igual és que ja no necessiten d'estar.
0: A veure, sempre hi ha una manera de connectar. Pot ser per fils, pot ser per...
1: Per senyal wifi, per bluetooth...
0: Sempre hi ha alguna manera que està al darrere de que la màquina funcioni.
5: Ara.
0: Que sigui perquè ja es va regenerant.
1: Això ara tenim
5: ara,
1: aquestes.
5: Ara, per això.
1: D'aquí 10 anys vés a saber com ens connectem.
0: Clar,
1: i com... O sigui, a fa 40 anys, això del Bluetooth o del Wi-Fi, t'ho expliquen i haguessis dit... No... Sí, però vamos... I ja està. D'aquí 10 anys vés a saber com ens connectem. Al igual ens implanten aquí un club que no cal ni dir res. Fas així, penses i transmet un missatge a l'altra persona sense obrir la boca, per exemple. M'ho invento, és fent sense ficció. No ho sabem. No ho sabem.
0: No, aquí potser el que jo he iniciat d'aquest petit debat era el fet de que, quina actitud, com... hem d'estar a les persones davant d'aquests fets, no? Quin és el nostre paper, no? Davant d'un mòbil que estem totes... Jo sempre tinc la imatge de que m'ha sortit un apèndis, que és el mòbil, sí, perquè
1: bueno.
0: Surt sense ell, dic, no, avui el deixo i no el miro. Ai, mira, et volia ensenyar una foto. Ah, no, que no el porto. Ai, vull mirar aquesta adreça. Ah, no, que no ho porto. No? I tens com una sèrie de creat d'hàbits.
1: Perquè
0: no?
1: hem creat una necessitat. O sigui, ja tens la necessitat de portar-lo a sobre. Per tu és com posar-te la jaqueta a l'hivern quan surts al carrer. Sortir sense el mòbil gairebé no s'ho planteja ningú. Ara, bueno, és el que diem, és una eina. Nosaltres l'hem de fer servir per locatar, per el que cal i com creguis tu que l'has d'utilitzar, però sabent que l'està el més dosificat que pugui.
0: Jo penso que hi ha com un temps, sempre que arriben coses noves, que ens han arribat tecnologies noves, ha hagut un temps que les persones hem necessitat per adaptar-nos.
1: Hi ha un procés.
0: I clar, com que està, els canvis són tan ràpids. Nosaltres no arribem tan ràpids a fer els canvis, no? I bueno, estamos en ello,
2: això
0: no?
2: És cultural, no, sí. Perquè ens han ensenyat
3: ens
2: a ser lents.
3: Clar.
2: Però els nanos d'avui en dia...
0: No, els nanos...
1: Però això és perquè ells han nascut amb això. Moltes vegades, quan els hi diem als nanos, ja no als petits, perquè és el que dèiem, de la mateixa manera que no se'ns acut posar un nano de 10 anys al volant d'un cotxe, pues no hi ha cap necessitat, per molt que hagi nascut amb aquesta generació, de donar-li un mòbil amb 8 anys o 6 anys. No hi ha cap necessitat. Però ells han nascut amb aquesta tecnologia. Per ells, dir-los això no... És com si nosaltres ens diguessin a la nostra època no sortiu al carrer a jugar, que hi ha... Perdona, si jo visc al carrer. Nosaltres vivíem al carrer. Pues, M'entens? És generacional. Ells han nascut amb això, per
0: perquè
1: tant...
0: Perquè el procés ells... d'adaptació ja neixen amb aquest procés, i nosaltres no.
1: Utilitzàvem molt una pilota o un no sé què per jugar.
0: O trucaves per telèfon i buscaves una cabina.
1: Exacte.
5: I més enrere no tenia ni telèfon.
0: Ni telèfon. I parlem de fa pocs anys, relativament, d'això. És molt, molt, molt...
5: Ara
0: va molt, molt ràpid i nosaltres l'adaptació no és tan ràpida.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
7: Hi ha molta gent que s'enfada quan algú parla de la pretemporada castellera. Perquè, clar, un cop comença la temporada, comença i ja està. Tot i que segurament els més ofesos ho fan per la coincidència amb el lèxic esportiu. El cert és que, tot i que ja hi ha moltes colles voltant per plaça i que algunes ho fan ja amb l'estatus de colla de vuit, el ritme encara no és el que ha de ser. Molts castells pugen encara amb els mateixos poms de dalt de l'any passat. En canvi, és ara quan veiem algunes cares als troncs noves o poc habituals. I el ventall de castells sembla més pensat en donar rodatge als castellers que no pas a preparar objectius concrets. I sabeu què? Que a mi això em sona a pretemporada. Són aquelles diades de retrobar-se a plaça amb castellers d'altres colles, de recuperar rituals d'aquells com els esmorzars de forquilla o la tertúlia entre rondes. I sí, qui diu tertúlia, diu també fer aquell beure d'amagatotis. Els grallers es molen les inxes encara amb problemes després de l'aturada a la paradeta, treballen a tot cas per renovar el marxandatge, i les colles aprofiten sempre per alimentar, i mai més ben dit, la part social amb aquella típica calçotada de torn. El mirant amunt i arribem ja rodats i a punt dels 50, perquè sí, atents, perquè aquí comença el programa número 49 després de la pandèmia.

Ulls de la Canalla, i en David Valverde farà un repàs a una nova colla del panorama. A més, tindrem una convidada especial molt interessant i tot plegat ho amanirem, com sempre, amb el moment de la setmana de l'Unai Estevez i l'actualització del baròmetre casteller amb la Sara Suriol. Som-hi, Manel, preparat? És que avui tenim un canvi de tècnics. Tira cinto, comencem, va.

0: Sembla que el mes de març és un mes poc important per al món casteller, però déu-n'hi-do la de coses que passen fins i tot a una setmana, en una setmana d'aquelles que podríem qualificar de normaletes, de poc actives. Per posar una mica d'ordre a l'actualitat castellera, donem la benvinguda una setmana més a la Carol Martín. Bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Com arriba aquest cap de setmana? Carregada de novetats a nivell de resultats, però també amb moltes coses en marxa en tot allò que envolta el món de les torres humanes. Per on vols començar?
1: Doncs mira, si et sembla bé, podem començar per la part potser més bàsica, que són els resultats del cap de setmana. Si la setmana passada els capgrossos van convertir-se en la primera colla a descarregar un castell de 8 aquest 2025, aquest cap de setmana s'hi han afegit els Minyons de Terrassa i els Moixigangues d'Igualada. Les dues formacions van reblar la cita per partida doble, amb el 3 i el 4 de 8. S'hi van quedar les portes als castellers de Sabadell, que van haver de desmuntar en dues ocasions el carro gros.
0: Dijous, els Ganàpies de l'Autònoma van segellar la millor actuació de la seva història en la diada del seu 30è aniversari. Els de Bellaterra van completar el 2 de 7 en folre i el Pilar de 6 en folre de manera simultània, que es diu ràpid, i van sumar el primer 7 de 7 Margarita i el seu primer 3 de 8 en folre carregat del curs 2025. En la mateixa diada, els descargolats van aconseguir els seus primers 3 i 4 de 6 i, d'altra banda, dissabte va tenir lloc a Zúric la presentació dels castellers de Zúric, la segona colla fundada a Suïssa. Encara amb camisa blanca van descarregar també els dos castells bàsics de 6. El 3 i el 4 ho van fer acompanyats dels castellers de Lausana, que no van poder igualar la seva fita.
1: I amb les colles ja en marxa, tornen a arrencar també a poc els podcasts castellers. Divendres va ser el torn del Parlant de Castells dels Marrecs de Sal. Recordem que la colla gironina aprofita els seus post-assajos per enregistrar el seu programa, tot fent el sopar. En Joel Penya i en Chiqui tornen a posar-se al capdavant d'un dels podcasts més irreverents de les zones. I encara queda, però ja sabem, que el dia 3 d'abril arrencarà la temporada al Quarts Amunt de Ràdio L'Arbós, un programa dirigit per Gerard i Eduard Xufré, que estrena logo, clarament fet per intel·ligència artificial, i xarxes socials.
0: Dijous, la revista Castells va actualitzar l'estat de la guerra dels drets televisius del món casteller i ho va fer per anunciar que finalment la xarxa de televisions locals havia decidit no renovar el contracte de patrocini amb els castellers de Vilafranca i la colla vella dels Xiquets de Valls. Segons afirma Santi Terraza en el seu article, dimecres passat, mentre s'emetia el Mirant Amunt, els representants de la xarxa van reunir-se amb els vilafranquins a Cal Figarot. Unes hores més tard ho farien amb la vella al Portal Nou. Totes dues reunions haurien tingut lloc després d'informar-ne el president de la coordinadora aquell mateix matí.
1: Enmig de tot aquest ambient, dissabte va tenir lloc l'Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Com no podia ser d'una altra manera, el debat es va centrar en la gestió dels drets audiovisuals del món casteller. La coordinadora va posar sobre la taula la necessitat de trobar un equilibri entre la promoció del fet casteller i la protecció dels interessos de les colles, i va comprometre's a continuar treballant en aquesta línia amb l'objectiu de trobar una solució de consens. La patata calenta li ha caigut a Albert Torres, representant dels Xiquets del Serrallo, que a partir d'ara serà qui agafi el relleu a la presidència en substitució de Carles Cortés.
0: Encara no brillen, però comencen a veure la llum al final del túnel als Bordegassos de Vilanova. Recordareu que els del Garraf van haver de renunciar a assajar el seu local per motius de convivència amb els veïns, doncs aquesta setmana han estrenat el seu nou espai d'assaig provisional, l'Església dels Josepets. Arrenca així el que el company Unai Estevez de Canal Blau Ràdio ha batejat com la nova normalitat dels Bordegassos.
1: I acabem amb un vídeo curiós que ha corregut aquests dies per les xarxes. I és que, com anunciava algú, els vestidors del local dels Castellers de Barcelona han esdevingut plaça de 4 de la mà dels Castellers de Badalona. La colla Micaco hi ha plantat aquest cap de setmana un treballat

0: 5 de 4 net, amb el primer pis agenollat al terra, uns dosos d'aquells veterans i una canalla que ha hagut d'esquivar fluorescents per aconseguir fer l'aleta i dur la construcció a bon port.
1: Paròmetre casteller.
2: Hola, amics de Mirant Amunt. 21 colles han tornat a estrenar construccions aquest passat cap de setmana. Els Minyons de Terrassa s'han posat al capdavant del baròmetre amb l'estrena dels dos bàsics de 8. L'any passat no van tocar els castells de 8 fins ben entrat el mes d'abril. Els Moixiganguers d'Igualada també han estrenat el doblet bàsic de 8. Per la seva banda, els Capgrossos de Mataró, l'altra colla amb castell de 8, han posat el 4 de 7 amb l'agulla de tercer castell. Els Castellers de Sant Cugat, Castellers de Vilafranca i Marrecs de Sal han presentat gamma mitja de 7, amb el 5 de 7 de sostre. La colla de Figueres ha sumat el 4 de 7 amb l'agulla, un dels seus 3 sostres del curs passat. Els Castellers de Cerdanyola segueixen avançant feina i amb l'estrena del 4 de 7 ja han igualat els seus millors sostres post-pandèmia. Els Esperxats de l'Estany han afegit el 5 de 6, mentre que els Tirallongues de Manresa han obert el curs en doblet de 7. Els Castellers de Cornellà i els Castellers de Lleida també han encetat el calendari amb el 3 de 7 de sostre. La resta de novetats han estat de 6. Margeners de Guissona i Castellers de Santpedor s'han estrenat amb el 2 de 6, mentre que Castellers de Barcelona i Castellers de Badalona han presentat el pilar de 5. Els Bordegasos de Vilanova han portat el 4 de 6 amb l'agulla i 3 colles s'han estrenat amb la triada mínima. Matussers de Molins, Castellers de Berga i Malfargats de Pallars. Capítol a banda pels debutants Castellers de Zuri, que s'han presentat a Suïssa amb els seus primers castells de 6. I això és tot per avui. Ens retrobem en el proper programa i ho podeu veure tot al Blogspot, el baròmetre casteller.
1: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
3: Estem en el 30è aniversari dels Ganàpies a l'Autònoma de Barcelona. Aquest 30è aniversari equival als 30 anys d'activitat castellera universitària sense interrupcions, a excepció de la pandèmia. A la macrodiada d'aniversari dels Ganàpies, que es va celebrar dijous passat a la UAB, van veure castells com el 7 de 7 Margarita i altres variants de castells fora de les execucions habituals. En el capítol d'avui us intento fer un resum d'aquestes variants castelleres universitàries i intento explicar-ho de la millor forma perquè hi ha coses que són molt complicades d'entendre. El 5 de 6 Margarita i el 7 de 6 i 7 de 7 Margarita és un tipus de castell, un tipus de variant d'aquests castells, el 5 de 6, el 7 de 6 i el 7 de 7, que són castells compostos formats per 5 o 7 persones per pis, com estem acostumats, i el món casteller universitari ha creat la variant que consisteix en fer una carregada com qualsevol altra d'un castell amb aquestes condicions, però un cop carregat el castell i quan surten els ossos, els ossos de la rengla central o el que està més a prop de la rengla central, en el cas del 7, es converteix en enxaneta d'una rengla que es converteix en un pilar. Per tant, les rengles restants, les que no són la rengla central, marxen i es queda la gent de la rengla fent un pilar que queda sol sobre la pinya. Dijous passat els Ganàpies ens van regalar una exhibició d'habilitat castellera i pilanera descarregant el 7 de 7 Margarita a la diada del seu 30 aniversari. Per molt que no sigui un castell tradicional i que molta gent no veu bé, és una habilitat castellera i pilanera, com ja he dit, exagerada, i ho van demostrar molt bé dijous passat. El 4 de 6 toro és una semblant execució als castells Margarita, una carregada que tothom coneixem, i a l'hora de sortir els ossos, en aquest cas, aquests ossos es converteixen en enxanetes de les rengles per les que han pujat. Llavors es queda una imatge, baixant les dues rengles que resten, de dos piles mirant-se cara a cara amb els ossos del 4 d'enxanetes de cadascun dels piles. Una cosa molt curiosa també és el pano de 5 que coneixem tothom, és un pilar de 5 central amb dos pilars de 4 col·locats al costat, però avui parlem del vano enano. És un vano de 5 que per cada banda té un pilar de 4, com ja estem acostumats, però li afegeixen un pilar de 3 amb pinya, un pilar de dos, una enxaneta tocant de peus a terra i inclús s'ha vist alguna vegada enxanetes agenollades a terra representant el que podríem anomenar com mig pilar o pilar de 0,5. M'he inventat aquest nom, crec que podria colar. A part d'aquests exemples que hem parlat avui, també hi ha altres invents o passatemps en forma de castell, semblants a aquest estil. El món de les colles universitàries, el capítol es faria llarg. Només us dic els noms com el 10 de 6, Tsunami, o el 3 de 5, Magulla Descargolat, que són bons exemples, però avui no hi ha temps per més i l'explicació ja es faria llarga. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem la setmana que ve.

0: Ja us hem explicat a l'actualitat que aquesta setmana els Ganàpies van celebrar el seu 30è aniversari. De fet, ara en parlava també l'Unai. I ja sabeu que al Mirant Amunt no deixem passar l'oportunitat de colar un micròfon allà on van les colles universitàries. De fet, a Bellaterra s'hi van reunir totes les formacions universitàries i cap allà hi van anar l'Oleguer, la Martina i la Laia. Però a qui tenim avui a l'estudi és en Manel Cossacs. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, recuperem el nostre format de peu de plaça universitari que fèiem jo i l'Oleguer, però jo els dijous, que és quan hi ha les actuacions universitàries, treballo, aleshores no vaig poder anar-hi i, com has dit, dos companyes de passarells van ajudar l'Oleguer i els va quedar una secció molt, molt divertida, al meu parer.
0: I ara que no ens escolta ningú, una macro amb totes les colles universitàries juntes fa més il·lusió o més mandra?
1: Fa molta mandra.
0: Fa molta mandra.
1: És llarguíssim, no s'acaba mai allò.
2: Està a tot el poder.
1: Sí. A més, no hi ha animació, és de les coses xules de les universitàries, però la festa després es salva.
0: Doncs veus, oportunitat ideal per fer aquest a peu de plaça. Escoltem-lo, va.
3: Bon dia, bona tarda o bon vespre, depenent de quan estigueu escoltant això. Avui estem a la Macrodeada de Ganàpies, pel 30è aniversari. Jo sóc l'Oleguer.
4: I nosaltres som la Martina
5: i la Laia,
4: les substitutes del Manel. I això és Mirant Amunt, som-hi.
6: Vale, primera pregunta. Què és el que més valores de la teva colla com a Ganàpia?
7: El que més valoro com a Ganàpia de la meva colla?
8: La germanor.
9: La família que hi ha, com l'ambient entre tothom, no sé, és molt guai.
10: Sí, jo crec que la descripció de la paraula colla és Ganàpies.
7: És els vincles que formes amb la gent, com que és molt família, i a més sense por de passar-ho bé mentre fan mestres castells, amb menys litúrgia i menys coses rares, que moltes colles són com molt així tradicionals, i hem vingut a passar-ho bé.
11: Què se sent portar 30 anys fent terrorisme casteller en forma de ganapiades?
7: Alegria i que en siguin molts més. És a dir, 30 em semblen molt pocs. N'espero 70 més.
8: Home, doncs un luxe i un privilegi poder estar aquí fent terrorisme casteller.
10: Superorgullosos.
9: No, crec que terrorisme no és la paraula que defineix a les ganapiades. Crec que és molt divertit i a tothom li encanta i és molt guai. O sigui
10: al final, fer castells és passar-ho bé, és pujar d'un damunt de l'altre, mirant-ho bàsicament, llavors ho pots fer de diferents maneres i per què no fora de les convencionals.
7: Què creus que caurà abans, la torre o el pilar?
8: No, ganapies no cau.
7: No cau, ja ho veurem.
11: Jo crec que la torre, però si cauen els dos, estic orgullosa.
7: La torre, és tradició ja, que caiguin.
9: Cap dels dos.
10: No cauran.
9: Molt bona resposta, nois. Molt bona. Aguantaran tots.
4: Vale. Pregunta al públic.
12: Pregunta al públic.
13: Vale. En Gumersindo Jiménez Gutiérrez té 6 pomes. En Gumersindo Jiménez Gutiérrez té 6 pomes. I en Joan, una dotzena més. Quantes pomes tenen tots junts?
7: M'has pillat aquí, eh? M'has pillat perquè és que una dotzena de pomes...
10: Però en té una més.
7: És que té una dotzena, eh? I són 6 pomes. 7.
11: Vale, heu anat mai a una diada super motivats i després ha decepcionat una mica?
8: Vaig.
9: Wow. Jo no sé, així de primeres no sabria dir.
8: La de Marracos.
7: Marracos?
8: Marracos.
7: Marracos, mare meva.
9: Potser la de Ganàpies a primavera, no sé si va ser l'any passat o fa dos, que van caure del 3 a 8 a primera ronda i vam estar molt retoperats, però a part d'això, poc més.
11: Sí. Vale.
14: Ganàpies, potser la macro... del tram passat.
15: Jo, arreplegats tram de primavera de l'any passat.
8: Ua, és dura, aquesta, però... Ostres, em perdonareu, però... Passarells l'any passat em va costar una miqueta.
7: Passarells, a mi?
8: Sí, em perdonareu, eh?
7: Bueno.
8: No em foteu fora el Mirant Amunt, sisplau.
9: Tus, hivern d'aquest any.
11: Sí. Quina? La de trampats.
9: Trampats. Quin és el lloc més estrany que heu acabat després d'una festa?
15: Jo al pàrquing d'un polígon, atrapat dins del meu maleter, perquè el meu jo borratxo va pensar que si em tancava el maleter no tindria llum perquè ja eren les 6 del matí i no vaig poder-lo obrir des de dins i em vaig despertar amb un 2% de bateria i vaig haver d'escriure als meus amics perquè m'obrissin des de fora.
8: Al meu llit, tio.
7: Que estrany.
9: La veritat és que acostumo a tornar a casa després de les festes, però diria que un mañaner o d'aquests de Ganàpies, tontorron.
8: A una riera... que estava al costat de la festa,
2: Bueno, vaig estar allà, sí. Bé. Va anar tot bé.
5: Amb un policlin. Uau.
3: Quants cubates per liar-te amb el cap de colla? Fes una forquilla, si no.
12: 4 o 5, eh?
3: 4 o 5.
5: Home, em cau bé el cai, però no és el meu tipus. Llavors, unes quantes, potser.
16: Hòstia, amb l'aigua! Zero! Ens ha fet una
2: bona! Ah, canvi, un, és a dir...
5: Moltes.
2: Si sóc abstemi, no puc respondre, no? O sigui, el que em vingui de gust en aquell moment.
5: Masses, no els podria contar.
16: I fins aquí, la macro de ganàpies.
3: Olaguer, Martina Laia, Bellaterra, mirant amunt.
0: Molt bé. Per qui no ho hagi identificat, sí, un dels entrevistats va ser l'Unai Estevez, coses que passen. És curiós, no, Manel, que necessitin dues persones per substituir-te? Què et sembla? Els hi donem l'aprovat a la Martina i la Laia?
1: Jo les aprovo.
0: Aprovades.
1: Aprovadíssimes.
0: A partir d'ara, el Manel serà el substitut de la Martina i la Laia.

0: I avui recuperem una secció que havíem estrenat abans de l'aturada nadalenca, però que l'absència de diades castelleres amb canalla petita, que sí, que ja sabem que la temporada universitària ens ha ofert cites ben interessants aquest hivern, però per això ja hi tenim la peu de plaça. Com dèiem, aquesta absència de diades amb colles convencionals ens havia impedit tornar a repetir aquesta secció. Avui torna al Diccionari Canalla. Carol Martín, què ens portes avui?
1: Doncs bé, com bé has dit, fins que no ha arribat el mes de març i el calendari casteller ha tornat a oferir diades castelleres i canalla disposada a posar llum a la foscor, que deia aquell, no hem pogut tornar a fer una secció nova del diari Canalla. Avui us porto la guia definitiva per saber de castells de la mà dels castellers de Barcelona i els castellers de la Vila de Gràcia, que van compartir plaça a la diada de Santa Eulàlia, entre d'altres colles, però nosaltres només vam entrevistar aquestes dues. Vam aprofitar que en aquestes diades a Barcelona se sol reunir un grandíssim nombre de turistes i gent profana del món casteller que aplaudeixen el ritme de les gralles i expliquen als seus companys que ara els xiquets de Barcelona faran un 5 de 4.
0: Això d'aplaudir al ritme de les gralles és de lo més horrible que un graller pot escoltar, però coses que
1: doncs,
0: passen.
1: Sí, coses que passen. Per intentar posar una mica d'ordre en tot plegat, hem demanat a la canalla de la capital que ens facin una guia bàsica per poder parlar de castells en propietat. D'entrada, la pregunta més bàsica, què són els castells? La canalla gracienca ens ho explica. Quan no té res de fer ja aquell dia. Per si us ha quedat algun dubte, la canalla de Barcelona ho remata amb una explicació molt precisa.
2: Que puja sobre els altres i estan com fent com coses.
1: Una altra terminologia que sovint confon els espectadors neòfits és quan un castell és intent o intent desmuntat. Què vol dir? Doncs els de Gràcia són directes amb l'explicació, no li posen cap floritura.
3: Sí, que cau el castell a veure. Que
1: baixa, aquí ho ha intentat arreglar una mica més. Això els va...
0: Baixa ràpid, sí.
1: Això els va portar a parlar de les caigudes, que al capdavall és el que als espectadors els impressiona més quan ho veuen per primer cop. Clar, els hi falta un suc per poder aguantar aquell castell. La canalla de Barcelona, però, quan els hi preguntem què és això dels intents desmuntats i els intents, són una mica més tècnics.
2: Que és quan no està bé del tot.
4: I què li passa si no està bé del tot?
2: Pues que el tenim que baixar.
5: Tenim que tornar a muntar perquè, si no, aquell castell té més probabilitats de que caigui.
1: Molt bé, probabilitats, paraula
0: probabilitats,
1: difícil.
0: Probabilitats, sí, i tenen fusta.
1: Correcte.
0: Per fer de comentaristes del Milan Amunt qualsevol dia d'aquests, eh?
1: Correcte. També una de les preguntes que de seguida es fan els espectadors quan veuen castells és, però quantes colles hi ha en total? La pregunta no té una resposta fàcil. A Gràcia es va generar un debat. La primera resposta, ho comento perquè no sé si se sentirà gaire bé, que és molt ràpida, algú diu així ràpid, 8. Després ja el nombre anirà oscil·lant.
6: Molt bé.
0: A mi m'ha encantat el de més de 22. Atents.
1: És el màxim nombre que sé comptar, sí, de moment. Sí. Passen de 8 a més de 20, a 50 i alguna cosa, i ja després d'allà a 92. Barcelona es llença a la piscina i acaba per la resposta que definitivament sí que coneixen.
7: 140 a Barcelona 8.
1: A Barcelona 8. Això ho tinc claríssim, que estan aquí fora actuant amb nosaltres. I parlant de les diferents colles, cadascuna porta un color diferent. Gràcia ens ho explica.
8: Sí. Hi ha colles
9: que tenen igual colors.
10: Sí, que... Hi ha colles que repeteixen.
11: Per exemple, Cambrosos.
1: Hi ha colles que repeteixen, ens ha quedat clar.
0: És insistència, però és que hi havia tanta canalla parlant, sí, que a vegades era com, no m'han escoltat i ho tornaré a dir.
1: Exacte.
0: De fet, em sembla que ho tornava a dir, eh?
1: Però ho va dir unes quantes vegades més.
0: Allà una miqueta.
1: La canalla de Barcelona ens enumera els colors de les colles de la ciutat, com tal, amb algun color que han de corregir, i n'hi ha un especialment que han de repetir perquè volen que quedi claríssim quin és aquest color.
12: Blau,
13: granate.
12: Molt bé.
13: Rosa.
12: Blau,
13: blau,
12: blau.
1: que a mi m'agrada molt el vermell, que se sent allà de fons.
0: Amb emoció.
1: És com si l'hagués recordat, que anaven de vermell. No podíem deixar de preguntar per aquella música que acompanya la pujada del castell. Què és? Els castellers de Barcelona tenen la resposta.
12: Joc de castells, una música per acompanyar els castells.
1: Fàcil. Ara bé, la polèmica arriba quan els preguntem quins són els instruments amb els quals es toca el toc de castells. Atenció a la discussió que genera.
13: Amb la gralla i el timbal.
14: Timbal.
0: Jo aquí vaig patir, per un moment.
1: Es pagaven,
0: el drama,
1: Es pagaven. És que a mi m'agrada molt com acaba el... Ostres, estic dient? I ja per acabar, una de les coses que més criden l'atenció quan veus una colla als Sant Castells és la varietat d'edats de la gent que hi participa. Això et fa preguntar, a quina edat es pot començar a fer castells? Ells ens ho diran millor que ningú, perquè la resposta la tenen claríssima. Comencem per Barcelona. Els quatre, no hi ha dubte aquí. A Gràcia la resposta no està tan consensuada, però déu-n'hi-do també,
15: Quatre? Estàs allà.
16: Tres i mig.
17: En aquesta colla pots començar
16: quan
17: vulguis, però quan acostumes a pujar més, seran quatre.
1: Al final acabem els quatre també, amb una mica més de volta, però hem acabat a la mateixa edat. Bé, jo crec que amb aquests conceptes ja podeu començar a recórrer les places castelleres sense fer grans relliscades.
0: Sí, vam descartar un àudio que no se sentia gaire bé, que dèiem, i quin és el casteller més vell que coneixes?
1: És que és molt delicada aquesta pregunta que els...
0: La canalla de Barcelona van dir, el Tete, des d'aquí, records el Tete, que està a la meva edat.
1: Sí, que per res és el més gran de la colla, ni molt menys.
0: Sí, sí, els riures van ser amplis. Un altre dia ens hauran d'explicar bé la nomenclatura, les posicions, i amb això ja podríem fer la guia definitiva per a turistes i nouvinguts. Moltes gràcies, Carol. Pels que ens escolteu, que no ens veieu habitualment, avui el David el tenim a aquest costat de la peixera i això se'ns fa una mica raro, però també s'ha de celebrar, perquè això vol dir que el Manel el tenim aprenent a com funcionen els controls. Un dia més, traiem la ruleta per fer una mirada a alguna de les colles castelleres que s'estenen pel territori. David Valverde, què ens expliques?
18: Bueno, fa il·lusió, estar aquí a aquest costat de la peixera.
0: Que sí.
18: Fa il·lusió, fa il·lusió. Vinga, va, primer de tot, recordem que cada setmana, o cada cop que fem a l'1x1, traiem un número a l'atzar i el llistat de colles de la coordinadora, ordenades per ordre alfabètic, ens dirà quina colla coneixerem aquella setmana. Hi ha colles de ple dret, colles universitàries, colles en formació, colles internacionals... I podríem aquí sumar fins i tot una etcètera perquè més és saber les noves que surten.
0: Uh-huh.
18: Bé, doncs avui, l'1x1, en la posició 70, que és el número que ha sortit aleatòriament, anem al llistat de la coordinadora i ens surten els Segals d'Osona.
1: Any de formació.
18: 1997.
1: Color de camisa.
18: Ara en parlarem més...
1: Extensament.
18: Més extensament, però ara porten el Carbassa.
1: Millor castell.
18: El 5 de 8.
1: Millor diada.
18: El 3 de 8, el 2 de 8 en folre, el 5 de 8, el Pilar de 6, en la diada de la colla a la plaça de la Catedral de Vic el 5 de novembre de 2017.
1: La seva plaça gran.
18: En tenen dues, la plaça Major de Vic, escenari de la seva diada de festa major, i també la plaça de la Catedral, que, com ja hem dit, és on hi van fer la seva millor diada de la història el 2017.
1: Local d'assaig.
18: És la central, una espècie de nau molt gran, molt xula, a la plaça de Vicenç Albert Basteller, Ballester, sense número, de Vic.
1: Dades curioses.
18: Doncs mira, en tenim diverses. La colla va ser creada a l'aixopluc d'Òmnium Cultural i va estar lligada fins al 2005. Ara, com dèiem, el color de la camisa, que ara és carbassa, es deu, però, a un error, ja que inicialment havia de ser de color teula pel color de les teulades de la plaça Major de Vic. Com dèiem, finalment va quedar en color carbassa. Tenen una estadística especial amb el 5 de 8, això ens ho explicava el Lluïsma en el programa 15 del 24 de gener de 2024, que és una de les dues úniques colles, juntament amb els moixiganguers, que no coneix la llenya d'un 5 de 8. Tenen un intent desmuntat i en aquella mateixa diada el van descarregar. El 3 de juliol de 2011 la colla va descarregar per primer cop a la història, almenys de l'època moderna, el 4 de 7 aixecat per sota, i sempre ha mantingut també el 3 de 7 aixecat per sota com un dels seus castells més emblemàtics. És una de les colles que es plantegen cada any al Repte Pilaner, a la Festa Major de Vic, els Segals caminen un pilar de 4 al llarg de 200 metres de distància amb un desnivell mig positiu del 7,5% pels carrerons que van des del Museu Episcopal fins a la plaça Major. Van ser organitzadors d'una trobada de pilaners que reunia castellers de diverses colles per parlar al voltant dels espadats. És, juntament amb els castellers de Lleida, Terallongues de Manresa i els Marrecs de Salt, una de les colles d'allò que s'anomenen colles de l'Eix, que uneix aquell eix transversal, aquella carretera. Aquesta relació ha generat una trobada de colles que repeteix cada any i que normalment acaba amb un castell de germanor amb una regla de cada color. Una de les colles de Diables de Vic, les Fúries d'Ausa, van néixer en el si de la colla de Castellera dels Segals com una activitat més de l'entitat. I si endevineu quin és el seu color característic, doncs, evidentment, és el carbassa. I si tenen una colla de diables, per què no haurien de tenir una batucada? Doncs sí, la tronada carbassa de Vic també neix dels Segals. Per últim, també van ser els impulsors de la recuperació de la mulassa de Vic.
1: Membres il·lustres.
18: En tenen un grapat, també. Tenen, per una banda, la Marta Rovira Vergés, d'Esquerra Republicana, el Jordi Amorós, que és dibuixant del Jueves, entre d'altres, Albert Castells, actual alcalde de Vic per Junts, Ferran Latorre, el conegut alpinista, el Joan Borràs i el Guillem Realp, que són membres dels Oques Grasses.
1: Un càntic.
18: I aquí en tenim diversos, també. La plaça, un que diu... La plaça, la plaça, la plaça Escarabassa... No em sé, aquí sí que no em sé, no les cantaré perquè no me'l sé. Diu, la plaça, la plaça, la plaça Escarabassa. Entenc que això té una tornada com... La plaça,
0: la plaça, la plaça, plaça, la plaça, ah, mira, Escarabassa.
18: L'Efren se la sap. Sí, i això home. Van repetint 2, 3 o 1.000 vegades fins que es cansin. En tenen un altre que diu, tots som Segals, lo.
0: Aquest no me'l sé, veus?
18: Vale? Llavors tenen un lema, que això no acostem a trobar-ho, diuen que és un lema antic i que molts dels nous potser ja ni coneixen, que diu que és arrelats al país, enfilats als castells, i per últim tenen una cançó o un himne que sí que hem trobat, en aquest cas a internet, que van compondre Jordi Sitges i Jordi Xumilles, que és una cançó anomenada La Tropa, com a himne dels Segals, i fa així.
14: Si estàs trist, vine amb mi, tindràs el cor d'un nen petit.
0: Ostres, que xula, eh? Aquesta no me la sabia. M'ha sorprès. Doncs, un cop més, molt bon repàs als companys dels Segals d'Osona. Moltes gràcies, David. Déu-n'hi-do la de coses que han sortit. I no ens enrotllem més perquè arriba aquell moment de baixar revolucions, perquè avui toca parlar de teatre amb una actriu que estrena la seva primera obra com a autora, directora i productora. Avui ens acompanya al Mirant Amunt, la Roser Vilajosana.

0: Bon dia, Roser.
1: Hola, què tal?
0: Portes tota una vida dedicada al teatre i al cinema, però just aquesta setmana t'estrenes fent un rol que encara no havies experimentat. T'estrenes com a autora, directora, productora de la teva primera obra de teatre. Quines sensacions t'envaeixen ara a poques hores de fer aquest gran salt?
1: Tinc molta il·lusió. Realment, tot el que puguin ser nervis derivats de l'estrena de tots aquests rols queden absolutament abraçats per la il·lusió que em fa que això estigui passant realment. Fa ràbia caure en el tòpic, però és realment haver complert un somni. Però és que només dir-ho ja em fa ràbia, però és la veritat.
0: Podríem definir Línia 3 Fontana com una obra que parla de relacions i clixés? Vull dir, explica'ns una mica què és el que trobarem quan vinguem a veure't a la Beckett.
1: Línia 3 Fontana és un homenatge al primer dol de parella. Aleshores, què veurem? Veurem no la construcció d'una relació, sinó la desescalada d'una relació. O sigui, on volem donar veu i llum és en que les relacions no només és quan es puja a la muntanyeta, diguem, de costat de la persona, sinó que pel motiu que sigui, si aquestes dues persones se separen, clar, és com que el cos també ha d'entendre, no?, que ja no estàs al costat d'aquesta persona i que aquesta desescalada, per mi, forma part de la relació. És l'altra cara de la moneda, és el negatiu i s'ha d'honrar també, tal com ens esforcem tant per la relació, també ens podem posar-li amor a la baixada.
0: Mm-hmm. Per aquesta nova experiència t'has buscat un ajudant de direcció que et coneix molt bé, no? Com et sents treballant amb el Ferran i qui acaba tenint l'última paraula?
1: Realment, el que hem vist és, ho hem aixecat colze amb colze, és una codirecció, realment. O sigui, en el moment en què jo havia de prendre la decisió de, vale, el text és meu, què vull? Vull dirigir? Vull interpretar? Jo estava una mica amb aquest dilema i el Ferran em va dir, si tu vols, jo puc ser aquí perquè tu puguis fer-ho tot, no? Perquè no hagis de triar, perquè realment tot em venia de gust. Saps? Em venia de gust interpretar, però és que em venia de gust dirigir i l'única manera, diguem, l'únic motiu pel qual em vaig atrevir a fer-ho va ser perquè sabia que tenia el meu germà al costat, que ho dirigiríem junts.
0: Comences a escriure aquesta obra l'any 2015 a la Beckett, la terres el 2023 a l'Obrador d'Estiu i l'estrenes el 2025. Com no podia ser d'una altra manera, a la mateixa sala, a la Beckett. Com ha canviat la Roser en aquests tres moments de la seva vida i com ha estat l'experiència d'escriure una obra així, amb 10 anys de marge?
1: Crec que és una sort haver-ho pogut fer pel gust de fer-ho. No era cap encàrrec, ningú depenia que jo li enviés cap text. I també aquest anonimat a l'hora d'escriure crec que és molt bo, perquè ja et dic, jo no li vaig dir a ningú, potser ja et dic només al meu germà Ferran, que estava escrivint alguna cosa. Aleshores, això et dona molta pau. Aleshores, ja et dic, jo en un curs de la Beckett vaig escriure una escena, ho vaig deixar reposar, al cap de 2 anys vaig en un altre curs vaig escriure una altra escena i va haver un dia que vaig dir, mare meva, són la mateixa gent, no? És la mateixa parella, però amb anys de diferència. Això va ser la idea clau per dir, val, vull veure aquesta parella, però al llarg del temps. I jo, amb tota la il·lusió, jo volia escriure una obra d'una parella, però de sobte escrivint dic, ai, se m'han separat, saps? O sigui, com jo els volia fer una història d'amor i dic, ostres, no, se m'han separat al principi de l'obra. I aleshores dic, val, doncs deu ser que l'obra no va d'aquest amor, sinó d'aquest desamor. I dic, bueno, doncs anem a honrar-lo.
0: Quanta part de personal té aquesta obra?
1: Té de personal, que és un tema que m'agrada molt parlar-ne, tant de les ruptures com dels dols. El que passa a escena no m'ha passat així, ni vull dir, no és autobiografia, no és que hagi agafat coses que m'han passat i les he transcrit, perquè realment és que no acostuma a ser molt, molt emocionant, com que perd una mica la xitxa i a sobre et deus decebre molt perquè dius, ai, no, jo ho vaig viure molt intensament. No, és un tema que m'apassiona, el de les relacions, i aleshores ja posar-li l'alegria de la ficció, no? I una cosa que sí que d'un curt de teatre es diu molt com per poder expressar allò no dit, allò no fet, doncs també és un motor molt bo per escriure, no? Què no vaig dir i què no vaig fer, en lloc d'escriure el que vas dir i el que vas fer.
0: A més de fer de directora, també hi actues en aquesta obra. Què és més còmode, actuar per algú altre o fer-ho com a directora?
1: Bueno, t'he de dir que al meu germà em dona moltes notes, no me'n passa ni una i fa bé de fer-ho. I algú que li compartia, de dir, dic, tinc tanta feina de tants sectors diferents que crec que és una de les obres on tinc un paper més gros, perquè jo papers protagonistes n'havia tingut un només, però com que estic fent tantes coses, no m'ha donat temps de jutjar la meva feina com a actriu, perquè no tinc temps. Crec que si fos una obra que fos d'una altra persona i jo hagués arribat a interpretar-la, en plan de què he de fer aquest paper, a dia d'avui estaria molt més nerviosa per estrenar un paper tan protagonista, però com que no tinc temps, doncs m'animo i endavant, perquè és més ràpid.
0: Com han estat aquestes últimes hores abans de l'estrena? Perquè hem intentat quedar perquè vinguessis a l'estudi i al final no s'ha pogut donar perquè no pares, estàs al teatre tot el dia, tens rodes de premsa. Com es viu aquesta altra banda d'una obra de teatre?
1: O sigui, aprofito des del minut que em llevo fins que me'n vaig a dormir molt sovint, molt tard. També sé que té a veure amb que sóc novella fent això i el meu germà també és novell, vull dir, ell havia dirigit altres peces, però és un novell, el que havia de fer i de vegades això hem d'allargar reunions fins la matinada i anem cansats, però alhora pensem, escolta, que menys, no? Acabem de donar-ho tot ja aquests últims dies i ja descansarem quan estrenem.
0: A més que pel títol, tots els barcelonins reconeixeran aquesta línia 3, no? L'obra està molt impregnada d'imaginari gracient. Quan li deus a la Vila de Gràcia, què representa per a tu?
1: La Vila de Gràcia és aquesta casa, és aquesta zona de confort que per una banda t'abraça molt, no? Jo, és que anar per Gràcia, sempre dic que és una extensió de casa meva. Em sento com si el menjador de casa meva, plaça Virreina, plaça Diamant, és que o sigui, són llocs tan i tan caminats que me'ls sento molt, molt propis. I aleshores també és aquesta mena de zona de confort que també de sobte, en algun moment o altre, te la vols com treure de sobre per poder créixer, no? O sigui, t'ha ajudat a créixer, és on has crescut, però alhora és com, oi, necessito com allunyar-me'n una mica. Això sí que jo a nivell personal, com també per objectius personals i professionals, però me'n vaig anar a Madrid una mica de dir, jolín, és que aquí em coneix tothom, saps? Com a nivell personal, de tant com que faig moltes activitats a la vila, doncs al final conèixer gent i dic, ostres, volia com una mica de poder presentar-me de nou en un lloc nou i va estar molt bé això, aquesta experiència de Madrid i el tornar dius, ostres, que gràcia, és aquesta abraçada, no?, també.
0: Ara ens parlaves de la teva zona de confort, també. Ets una actriu molt jove, però ja has passat pel món del cinema, de les sèries, has fet produccions més grans, més petites, però sempre acabes tornant al teatre, als escenaris. És potser el lloc on et sents més còmode com a actriu? O prefereixes estar davant de la càmera?
1: Jo crec, jo sempre dic, a mi el que m'agrada és poder combinar-ho, perquè quan de sobte enllaces o fas uns quants projectes teatrals, dius, ai, ara em ve molt de gust aquella cosa d'explicar davant d'una càmera i aquella cosa petita del detall, però també és veritat que quan portes molta estona rodant, dius, trobo a faltar el teatre, saps? Per això sempre penso, quan em fan triar, dic els dos, que siguin els dos. Sí que és veritat que el teatre té alguna cosa que a mi m'apassiona i m'enamora, que és el fet de poder explicar la història d'una tirada, no? Que de vegades l'audiovisual dius, avui hem gravat 3 segons. Com dius, vull explicar el conte sencer, no? Com és tot una mica a trossos, però té altres coses bones, està clar.
0: Com definiries el punt de la teva carrera en el que et trobes ara mateix? Tens clar cap a on et porta el futur o estàs encara buscant-te?
1: Sí que hi ha hagut alguna cosa del fet de fer un projecte propi, que no ho havia fet mai, no? I jo sempre mirava i admirava molt les companyies que aixequen amb tota aquella energia les seves pròpies peces. I jo fins ara anava com sempre de convidada, no? Vull dir, ara aquest teatre, vas, ara vas. I que és una cosa que tampoc m'agradaria perdre. Sí que és veritat que quan expliques alguna cosa teu, o sigui, un projecte que han nascut, és que ho dones tot. O sigui, és de dir, clar, dones tot perquè te'n sents molt la mare del projecte. En canvi, quan és el projecte d'un altre, com vas, estàs al servei, no?, de la cosa i després marxes. En canvi, quan és algú propi, és que no costa més separar-se.
0: En aquest cas, tant dalt de l'escenari com a baix, estàs molt ben acompanyada. Explica'ns una mica qui tens en aquesta obra de teatre, per què els has buscat i com us heu trobat.
1: L'equip és el millor que m'ha passat en aquest projecte, ja et dic, començant pel meu germà, que ha estat allà des del principi, inclús en el moment del text. Aleshores, després jo vaig pensar, jo com que no sé fer de tot, òbviament m'he d'envoltar de les millors persones. Aleshores vaig dir, per exemple, escenografia. Jo tenia vista la Yaiza Ares, que havia fet moltes escenografies de la Bella Otero, que soc jo un superfan del Pablo i l'Emma. Ja li havia vist algunes escenografies i vaig dir, vull conèixer aquesta persona i ens vam posar a treballar des del principi. Una persona hiper treballadora, la Yaiza, i ha fet una escenografia que fa plorar. O sigui, és com un personatge i l'escenografia en si fa plorar perquè canvia igual que canviem els personatges durant l'obra. Després vaig dir, val, a nivell de música, també havia sentit moltes composicions de la Paula Jornet, que a part de ser una actriu fantàstica, doncs està últimament també treballant molt en espai sonor, i té una delicadesa, òbviament, també, perquè és actriu i aleshores sap, no?, qui des de dins i des de fora què li pot aportar a la peça. I també, bueno, perquè ella també és cantant sota el nom de Pabla, i aleshores, doncs, quan, clar, ho enjunta tot i fan meravelles, i també ha fet un espai sonor que, com comentava, més com expressa aquests estats de l'ànima pel qual passes, no?, durant una ruptura, i és fantàstic. I després de la il·luminació, que jo dic, ostres, necessito algú molt entregat, perquè és un tema que porto més peix, no?, la il·luminació. Vaig contactar amb l'Oriol Mestre, que ens coneixem de feia molts i molts anys, però no havíem treballat mai junts. I li vaig explicar el projecte, li va agradar tant, que va dir, crec que serà un projecte que és millor algú que li faci molta il·lusió, que bueno, vaig tirar per aquí, perquè per la il·lusió li va fer amb ell.
0: Abans deies que la redacció de l'obra va ser una mica com una casualitat, no?, que surt d'un taller de teatre que has anat madurant amb aquests 10 anys, no? Com et passa pel cap tirar-te a la piscina i dir, ostres, mira, tinc aquest text que em va sortir aquí una mica per casualitat, ara l'he anat seguint, però com fas el salt de dir, ostres, passo del text escrit a portar-ho a la realitat?
1: No, podria com inventar-me com a excuses, però en realitat va ser gràcies al meu germà. És com que ell va veure... O sigui, jo estava molt contenta del meu text, però inclús així em costava molt imaginar, no dalt d'un escenari, perquè jo he fet prou teatre per dir, això s'aguanta, o sigui, això es pot fer. Però hi ha alguna cosa que quan no has fet mai aquesta mena de salt de fer, de dir, pues vinga, va, con todo, anem a fer-ho. Em costava d'imaginar. I va ser ell de dir, quan la fem? Quan la fem, l'obra? Quan la fem? I jo, no, Ferran, ja, tal. I diu, bueno, però l'has escrita, no? Escrita és per fer-la. I jo, sí, té tot el sentit, però costa. I he de dir que la idea d'enviar el text per fer les lectures dramatitzades de la Beckett, perquè primer va passar per la lectura dramatitzada, va ser un pas que pot semblar com innocent de cara en fora, però el fet de reunir una gent i fer un veu alta un dia va ser un esglaó molt gran per començar a imaginar-s'ho realment. I aleshores d'aquí ja vaig veure molt més probable i molt més possible el tema de fer-ho en un teatre.
0: A la sèrie Justo Antes de Cristo, pas de reina d'ara, una dona que planta cara als romans, no? A Cunetes fas de Sara, una nena que ha vist morir a la seva família a la Guerra Civil i acaba matant el seu botxí. A Totes les veces que nos enamoramos fas d'Adri, una ajudant de cinema amb les coses molt clares. Et van aquests papers de dones guerreres o t'hi trobes més amb el paper de la Nina, un paper potser més d'una obra d'amors i de desamors? Quin tipus de paper t'agrada més?
1: Jo, sí, quan els mires així un rere l'altre, hi ha molta força. Sí, jo pensava en la Carol dels Conway, que també crec que va ser l'última obra que vaig fer, que era una llum i color, no? També era més petitona d'edat, el personatge. Sí, no segueixen un patró i molt clar, em sembla, i crec que m'agrada que sigui així. Sí, de moment a mi m'agrada que arribi coses diferents. La Nina té algo que és més el món de la neura. La neura mental, i a mi em fa molta gràcia, perquè és com agafar algo que a èpoques doncs, hagi tingut un jo més o menys, però dic, vale, però durant una hora i vint està pujat aquest volum de neura i forma part del personatge, és una mena de Woody Allen amb noia, saps? Com de tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, i barrejat una mica amb Fleabag, la protagonista de Fleabag ja té tocs de patetisme i, bueno, l'hora, ja et dic, o sigui, crec que fa riure, crec que fa plorar i van de la mà, saps? I és un riure molt sincer i un plorar sincer.
0: Però, a més de ser actriu, i ara també directora i autora, també ets castellera. Primer amb la camisa blava dels castellers de la Vila de Gràcia, després amb la vermella dels Gatos de Madrid, i ara amb una camisa malva. Què ens pots explicar de pubertat?
1: Doncs puc explicar, és ben estrany, el de canviar el color de camisa, deu sonar molt friqui, però és molt estrany veure't amb una camisa diferent. Ja quan vaig anar a Madrid i em vaig posar la vermella, em vaig enviar una foto a les meves amigues de Gràcia, perdoneu-me, però és que em pujo per les parets, havia de fer castells aquí també. I després vaig tornar a Gràcia. I ara la camisa malva és d'aquest personatge que està a la sèrie que es diu Pubertat i es diu Núria, i és Cap de Canalla, que és algo que ja he fet anys i panys. Un projecte hiperespecial, tinc moltes ganes que surti també. Ja et dic, és un personatge petitó que té els seus moments, però un dels projectes que m'ha fet més il·lusió formar-ne part.
0: Actues també amb el Biel Duran, un altre casteller i també actor. Com es viu això de poder ajuntar aquestes dues aficions? La teva professió com a actriu i l'afició de castells que hi portes tota la vida.
1: El primer dia de rodatge estava molt emocionada perquè era, dic, Realment, o sigui, he juntat les meves dues passions, o sigui, he passat 1.000 hores als escenaris i 1.000 hores al local d'assaig de Gràcia. Dic, no em puc creure que la meva roba, no, que posen allà el nom del teu personatge, que siguin uns pantalons blancs i una camisa i una faixa, que per cert, vaig demanar si podia portar la meva faixa, i em van dir que sí, aleshores he gravat amb la meva faixa perquè sóc així de friqui, i dic, no em puc creure que m'estic enfaixant, i aleshores, clar, jo els hi ensenyava a les noies de vestuari com s'enfaixa, no? I aleshores, al final, ja ho van agafar super i ja ho feien superbé. Era molt, molt màgic, saps? I aleshores, una sensació molt, molt bonica de dir, estic en un projecte molt preciós de la Letizia Dolera, una il·lusió immensa, amb el Biel Duran, que també crec que ell estava igual d'emocionat, ens enteníem molt amb això, i sobretot la sensació de puc ajudar molt en aquest rodatge, no? Que moltes vegades els actors i actrius en ficció és com arribes, fas, no l'acabis molt i marxa, no? Perquè hi ha un gran embalum de gent treballant molt ràpid. I allà dic, guau, que parlo des del saber, saps? No per molestar, sinó per ajudar que la història sigui com més verídica, millor. I em vaig posar una mica, hi havia el Kevin, que és el cap de colla d'Anès al Vendrell, que estava com a assessor casteller, i boníssima feina, eh? Crec que hi ha zero llicències poètiques, o sigui, és tot superreal. I a mi m'agradava molt també dir coses i proposava a la Letizia, dic aquesta frase, què tal, així, sí, el que quedi més casteller, saps? Molt satisfeta i contenta de que, clar, amb molt coneixement de causa podia aportar coses i que eren molt ben rebudes.
0: Si et sembla bé, aquestes entrevistes les acabem sempre amb un quiz casteller. Preguntes senzilles, respostes curtes.
2: Va.
3: Si no fossis dels castellers de la Vila de Gràcia, de quina colla series i per què?
1: De Valls. Jo m'encantaria ser de Valls. Jo he tingut èpoques de la vida que més de la vella, més de la jove. Sempre penso, les colles castelleres són com persones, no? O sigui, quan dius la jove, jo m'imagino com una persona. Sí, i crec que seria vallenca, diguem, seria vallenca.
3: Un castell preferit?
1: 5 de 8.
3: Quina posició no has fet mai i t'agradaria fer?
1: Doncs no he fet mai de sisena en un castell de 9, perquè l'he fet de quinta. I una cosa molt friqui, que no he fet mai, o sigui, només he fet una vegada el 3 de 8. Sí, té d'aquestes coses, 4 o 8 milions i de nou, però el 3 de 8 una vegada. I ara hi ha alguns castells que en aquell moment, quan jo era enxaneta, eren top de la colla i sempre eren un gran nervi, però de sota poder fer un 4 de 8 d'enxaneta amb calma m'encantaria, perquè quan el fèiem nosaltres eren una mica tembleque. I ara que un 4 de 8 és com tan assumible, dic, oh, seria un gust poder pujar a fer un 4 de 8.
3: Afició fora dels castells?
1: Ai, Roser, m'han dit ràpid. Clar, que ara em venia al teatre i al cinema. Escriure, escriure.
3: Anys fent castells?
1: 25, des del 99.
3: Lloc al món on t'agradaria fer-hi un castell?
1: Japó.
3: Què és el més sonat que has fet pels castells?
1: Uf, molts taxis he agafat per poder sortir d'assaig de teatre i anar corrent a... Després de fer funció, si era divendres, agafar taxi... No, perdó, el més sonat que he fet a la meva vida, i que ara penso, mare de Déu, va ser anar al concurs de Tarragona, al matí, un diumenge, pujar a un 4 de 8 de Gràcia, una mica així, baixar del 4 de 8, agafar un tren i anar cap al Teatre Nacional, que tenia funció.
3: Per què vas començar a fer castells?
1: Doncs pel meu germà Oriol. Diguem que amb el meu germà Ferran compartim l'afició de la professió i amb el meu germà Oriol compartim, sens dubte, la passió pels castells. Ell tenia claríssim que volia i ens va portar tota la família.
3: El gust del teu sugus preferit?
1: Direm pinya, ben casteller.
3: Una pel·lícula, un llibre?
1: Mira, una pel·lícula ara m'ha vingut, suposo perquè és un referent també de l'obra, l'Antes de l'Amanecer. I llibre preferit... Mira, diré el Parmagel, de l'Eva Baltasar. No sé si preferit, però l'any passat em va tocar molt.
0: Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, molta sort amb l'obra i ja saps que tens les portes obertes del programa sempre que vulguis.
1: Moltíssimes gràcies. Us convido a totes i tots a veure L3 Fontana. I vingueu això amb les vostres famílies, parelles o exparelles, si us hi atreviu.

0: tornen aquells caps de setmana carregats de diades que tant ens agraden, i això ens obliga a fer una selecció, perquè si no, no hi tindríem lloc per tota l'agenda. Així doncs, aquest cap de setmana us hem triat 6 diades, 3 dissabte i 3 diumenge. Si anem per ordre, la primera que tindrà lloc serà la diada del Mercat de Sants.
1: Doncs sí, perquè si actuar dissabte al migdia ja és poc habitual, menys encara ho és començar a 11:45 al migdia. L'actuació tindrà lloc a la confluència dels carrers Sant Jordi i Càceres de Barcelona. Hi participaran els castellers de Sants, la colla castellera de l'Almaresma, la Selva Marí i la Selva Marítima i els xics de Granollers.
0: Mitja hora més tard i encara a Barcelona, podeu passar per la diada de Can Jorba.
1: Com és habitual, l'actuació tindrà lloc al Portal de l'Àngel i hi actuaran els castellers de Barcelona, acompanyats dels bordegassos de Vilanova, de la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample i de la colla vella dels Xiquets de Valls.
0: I si sou dels que us agrada més el format de dissabte a la tarda, no dubteu a plantar-vos a la Segarra per gaudir de la diada del local dels Marjaners de Guissona.
1: Serà a la plaça Bisbe Benlloc, a 6:45, i a part de la colla local, hi actuaran els castellers de la Droc, els castellers de Lleida i la Jove de l'Hospitalet.
0: Per diumenge us proposem 3 cites repartides per tot el país.
1: La primera és la festa major del barri de Can Palet, de Terrassa. Tindrà lloc a 12:00 a la cantonada dels carrers Colom i Albinyana. Aquest any l'organitzen els Minyons de Terrassa i els acompanyen els castellers de Castellar del Vallès i la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample.
0: Si sou al Berguedà, no us podeu perdre la Fira de Sant Josep.
1: Allà hi actuaran els castellers de Berga i els segals d'Osona. L'actuació serà també al migdia, a la plaça de l'estació.
0: I finalment, a Badalona, els micacos celebraran la seva diada d'inici de temporada.
1: Serà a baix de tot del carrer del Mar, a la mal anomenada plaça del Pou del Greix. A banda dels locals, també hi haurà els castellers d'Esplugues i els castellers de Barcelona.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí a 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys i a Ràdio Calella Televisió. I a través del podcast de Spotify, que trobareu enllaçats a tots els nostres comptes a les xarxes socials. Recupereu-los tots, doneu-los una segona vida. Salut i castells.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Temps de salut, un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns, dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents amb la col·laboració de Maite Zaitut.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Joan, que està al control tècnic i és qui ens acompanyarà en aquest viatge. Joan, com anem? Com anem avui?
1: Escolta'm, avui ens ho agafem en calma.
0: Avui ens ho agafem en calma?
1: Sí, ens ho agafem en calma.
0: Què dius ara?
1: Anirem fins a la Garrotxa.
0: Ai, mira, és un lloc que m'agrada molt.
1: I farem el carril bici. Què et sembla? Hi ha un carril
0: el
1: bici...
0: Carril... Ostres, doncs fa molts anys que no hi vaig, eh?
1: Per aquelles zones tan boniques de la Garrotxa, que és tot allò de tot allò vall d'en Bas, tot aquell lloc tan bonic.
0: Pues sí.
1: I escolta'm, anirem en bicicleta, tranquil·lament.
0: Plan ecològic, no?
1: Exacte.
0: Avui no gastem benzina,
1: no gastem benzina
0: ni res.
1: Gastem una... És una mica elèctrica, aquesta bici, eh?
0: Home, també va bé, perquè segons
1: elèctrica.
0: Quines edats, per la meva edat, ja...
1: Va bé agafar una mica d'embranzida de tant en tant.
0: Només tinc els genolls una miqueta delicats.
1: Doncs ja està, ja ho tenim tot preparat.
0: Doncs vinga, va, nois, noies, cadascú que agafi la seva bicicleta, que aquí n'hi ha tot ple d'aparcades, i comencem. Doncs comentar-vos també que avui ens acompanyarà la Eva Sallés, que participarà en algun moment de l'entrevista, i la Eva és tècnica en farmàcia i dermofarmàcia. Benvinguda, Eva.
2: Gràcies per convidar-me.
0: Doncs res, espero que estiguis còmode aquí amb nosaltres i en aquest estudi. Vejam, doncs ara sí que em toca parlar una mica de lo que serà el programa. Doncs avui a Temps de Salut parlarem del vertigen, el mareig i la inestabilitat, un tema que afecta la vida a moltes persones i que sovint no rep l'atenció que es mereix. Coneixerem la diferència que hi ha entre el vertigen, el mareig i la inestabilitat i esbrinarem quins tipus de vertigen hi ha, quins són els símptomes i signes que presenten, com també ens assabentarem de quines pautes cal seguir per al seu tractament. Per això hem convidat en Guillem Josep Torres perquè ens en parli. Guillem és fisioterapeuta, osteòpata, màster en fisioteràpia vestibular i funció de l'equilibri, professor universitari i viu a Sant Vicenç de Montalt.

Tots hem experimentat en algun moment o un altre la sensació de perdre l'equilibri o bé la sensació de desorientació, ja sigui després d'un llarg dia de treball, després de girar ràpidament o simplement en aixecar-nos massa de pressa. Aquestes experiències, per a algunes persones, són molt més que episodis ocasionals. Són condicions que poden interferir amb les seves activitats quotidianes, la seva qualitat de vida i fins i tot amb la seva salut mental. Així, el vertigen es caracteritza per sentir com si el món, el nostre voltant, girés o es desplacés, mentre que en realitat estem immòbils. D'altra banda, el mareig pot manifestar-se com una debilitat general en sensació de desmai o una falta d'estabilitat. Tot això ens porta a la inestabilitat, que pot fer que algunes persones evitin situacions socials o activitats que solien gaudir, limitant així la seva vida i el seu benestar. En definitiva, l'experimentació del vertigen, el mareig i la inestabilitat poden ser desconcertants i poden afectar la nostra percepció i la nostra funció física, per la qual cosa és important estar atents en aquests símptomes i buscar l'ajut d'un professional que ens estimuli a recuperar el nostre equilibri i la seguretat en els nostres moviments diaris. Amb aquesta introducció, obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència del nostre convidat. Arrenquem!

0: Molt bé, Guillem, ja estem aquí entaulats. No és el menjador de casa, però és a l'estudi de la ràdio. Benvingut.
1: Moltes gràcies. Què tal?
0: Doncs bé, bé, amb moltes preguntes per fer-te, perquè és un tema molt esperat, aquest, eh? Ja t'ho dic.
1: Home, has fet una introducció molt bona, jo crec, eh? M'has tret part de la feina que venia a fer jo avui i bueno, penso que us he explicat breument, però...
0: Breument, però força bé. De donar més explicacions, perquè això és una introducció a el que tu després explicaràs. En segon lloc, agrair-te que haguessis acceptat la nostra invitació en el nostre programa, pel que volem que et sentis còmode i com a casa teva, i sempre diem el mateix, aquesta és la casa de tots.
1: Agraïts a vosaltres per invitar-me.
0: Doncs perfecte, un bon començament. Doncs per començar, Guillem, què et sembla si ens expliques la diferència que hi ha entre un vertigen, un mareig i una inestabilitat? Jo ho he explicat...
1: Ho has explicat molt bé, eh?
0: Ara amb les teves paraules, sisplau.
1: Vinga, anem a intentar posar llum a la foscor, com diu un periodista molt, molt conegut. Bé, aquesta pregunta està molt bé. Jo penso que és el primer repte que tenim com a professionals de la salut quan ens ve un pacient d'aquest tipus a la consulta, que és diferenciar quin tipus de patologia té. Perquè un pacient tingui vertigen ha de tenir una sensació rotatòria de l'entorn o que se li mou l'entorn o ell respecte a l'entorn. Per tant, sempre que una persona té un vertigen, li hem de preguntar si realment té una sensació rotatòria o no.
0: Rotatòria, o sigui, rotatòria. Estic assentat...
1: Tu no et mous, però sí que tens la sensació que el que t'envolta s'està movent.
0: D'acord.
1: Vale? I això seria un vertigen. En canvi, el mareig, com bé has dit, és una sensació de flotabilitat. Una sensació de on el pacient està com en una espècie de nebulosa. Sí, està com flotant en l'aire, inclús sent debilitat, però mai amb una sensació de que l'espai l'està, que l'entorn li està rotant. Sí, val. Sempre és una sensació més de flotabilitat, per dir-ho.
0: De flotabilitat, d'acord.
1: I finalment tenim el que és la inestabilitat, que també has preguntat, que això ja és una pèrdua de lo que és l'equilibri, sí, tant estàtic com dinàmic. És el que el pacient sent com va caure al terra.
0: Sí, va caure al terra, i això no té res a veure ni amb el mareig ni amb el vertigen.

0: durarà menys o més temps, aquesta sensació.
1: Sí.
0: I això sempre, sempre anirà acompanyat d'inestabilitat. Sempre que es té de vertigen, hi ha inestabilitat.
1: Això que dèiem tu fa un momentet.
0: Sí, sí, sí. Vale? I després hi ha símptomes que ho acompanyen, que és després d'aquesta crisi. El pacient pot presentar mareig, pot presentar nàusees, taquicàrdies...
1: Taquicàrdies, també?
0: Sí, sí, sí. I, finalment, també hi ha tots uns símptomes psicològics. Sí? El pacient, quan ha patit un episodi de vertigen, pot tenir episodis d'ansietat bastant forts, també.
1: Sí, clar, perquè això, no ho coneix, això, no?
0: No ho coneix, són episodis que limiten molt, són molt forts, tens molta por a caure, i després són pacients que després tenen molta por que els hi torni a passar.
1: Llavors, jo, a veure, jo he sentit a dir, a veure, tu m'has de rectificar, el vertigen s'associa amb problemes a l'orella interna, al cervell o als nervis que controlen l'equilibri.
0: Molt bé.
1: Quines són les causes més freqüents?
0: Doncs, bé, això...
1: Anirem entrant mica en mica,
0: Depenent de quin tipus de vertigen estiguem parlant, la causa serà una o l'altra. Sí. Per exemple, si parlem del vertigen més típic que hi ha, o més comú, que el que hi ha més incidència, que és el vertigen posicional paroxístic benigne.
1: Això és un nom una mica estrany, eh? A veure què vol dir això.
0: Aquest és un vertigen que el que passa és que tenim uns microcristalls de carbonat calci,
1: sí,
0: a dins del que és l'utrícul. L'utrícul va enganxat amb uns tres canals, que són tres canals semicirculars, i aquests microcristalls entren a dins d'un d'aquests canals i això ens dona un vèrtic d'aquest tipus, val? Que és el més comú que hi ha.
1: Aquest és el més comú.
0: És el més comú. Després hi ha altres tipus, per exemple, com la neuritis, que aquest seria per una causa viral. Sí,
1: sí, la neuritis.
0: La neuritis. També podria haver-hi altres tipus que també són bastant comuns, com una migranya vestibular atribuït a la pròpia migranya, o el síndrome de Meynier, també, que és bastant comú, que també va molt associat a un problema autoimmune.
1: Clar, això a l'hora de fer un tractament, clar, tu has de fer un diagnòstic i veus una mica les causes.
0: Tu has de saber quines causes, i això, sobretot, el que hem de fer,
1: sí,
0: primer de tot, és una bona anamnesis, una bona història clínica, i hi ha una sèrie d'ítems que nosaltres teníem en compte per saber quin tipus de vertigen té el pacient.
1: Clar.
0: Des de la durada que té el vertigen, si és recurrent o no, i després quins símptomes van associats.
1: Si
0: té mal de cap, si té pèrdua d'audició, si té acúfens, si té sensació d'oïda ple o no, quan se li provoca, si el vertigen se li provoca perquè ha tingut un canvi de posició, si és estirat al llit o no.
1: Clar,
0: ens pot donar informació.
1: Ens pot donar informació.
0: I ens pot encaminar cap a un diagnòstic o un altre.
1: I escolta una cosa, el vertigen pot estar relacionat amb problemes cervicals?
0: Doncs mira, això és una molt bona pregunta, perquè jo sempre ho explico, i els pacients que es venen a tractar de vertigen a la consulta sempre es venen a tractar les cervicals. S'estiren a la camilla i venen... No, escolta, el doctor m'ha diagnosticat un vertigen, vull que em tractis les cervicals. I aquí és la meva primera feina, explicar-los que el vertigen no té res a veure amb les cervicals. Quan estem parlant d'un vertigen, que és una sensació rotatòria,
1: sí,
0: aquí hi ha d'haver, en la majoria de casos, hi ha un problema vestibular, del sistema vestibular. Tant pot ser un problema perifèric com d'un problema central, però sempre té un origen vestibular.
1: Vestibular. A veure, explica'ns una miqueta el sistema vestibular, què és i de què s'encarrega.
0: Bueno, aquí intentaré ser
1: el
0: més clar possible.
1: Exacte.
0: Perquè és una mica complex explicar-ho.
1: A veure... Vale?
0: El sistema vestibular, bueno, primer de tot, que sapigueu que forma part del que és el sistema de l'equilibri. Vale? L'equilibri, perquè una persona estigui en equilibri, això ho tenim gràcies al que és la vista. El sistema propioceptiu, que és tots aquests sensors que tenim propioceptius en el sistema locomotor.
1: Sí.
0: I, finalment, el sistema vestibular. El sistema vestibular el trobem a dins de l'oïdo intern. L'oïda intern el trobem entre el que és la membrana timpànica, per la part de dins, és una cavitat que tenim per la part de dins, a dins de l'os temporal, i aquí trobem el sistema vestibular que està enllaçat amb el que és el sistema coclear, que és el sistema de l'audició. Vale? Aquest sistema vestibular està format per un laberint, vale? Un laberint ossi, i té diverses estructures. Tenim tres canals semicirculars. Vale? Tenim un posterior, un anterior i un lateral, que van connectats a lo que és l'utrícul i el sàcul. Vale? Aquests canals semicirculars

0: circulars ens donen informació de informació del moviment angular, o sigui, angular, el moviment rotatori.
1: Rotatori.
0: I en canvi el sàcul i l'utrícul ens donen informació lineal del moviment, tant vertical com horitzontal. Per dins d'aquestes estructures hi circula una gelatina que es diu endolimfa, vale? Que quan es mou aquesta gelatina fa que es moguin uns cilis, vale? I sí, això ens proporciona aquesta informació sobre el que és el moviment.
1: Déu-n'hi-do, tu. Déu-n'hi-do, vale, el que hi ha amb aquest sistema vesticular que yep, s'encarrega de mantenir l'equilibri i la coordinació del cos. Sí. És així, no?
0: Sí, llavors... Què és principalment de què s'encarrega el sistema vestibular?
1: Exacte, de què s'encarrega.
0: Primer de tot, el que estàs dient és participa en el que és l'equilibri. I com ho fa això? Pues envia senyals a el que és musculatura esquelètica, sí, del tronc i les extremitats, i el que fa és que ens mantenim en equilibri tant de forma automàtica, reflexa, tant de forma estàtica com quan ens movem. Per altra banda, també fixa l'imatge a la retina quan nosaltres movem el cap. Quan una persona mou el cap,
1: sí,
0: perquè tenir la imatge nítida de la retina, es produeixen uns moviments sacàdics de l'ull. Vale? Això es produeix, el reflex aquest es produeix gràcies al sistema vestibular. I finalment també fa que siguem conscients del nostre equilibri i de la posició del cos. Per tant, també envia senyals al còrtex i fa que siguem conscients de o que percebem el moviment i la posició del nostre cos.
1: Déu-n'hi-do, tu.
0: Per tant,
1: ens has fet aquí una classe...
0: Una classe magistral, eh?
1: No,
0: intentat ser el més clar possible.
1: No, però m'agrada, perquè, és clar, sí, sí. A veure, jo ara el que em faria falta, que és el que dèiem abans d'entrar en l'estudi, no?, de tenir com una representació, no?, o un dibuix, o algo que ens pugui explicar, sí, el que ens estàs dient. Sí. Però, bueno, no podem fer-ho a la ràdio.
0: No, de fet, ja com t'he explicat ja anteriorment, ja, a la consulta intento tenir peces anatòmiques.
1: Això.
0: Per explicar una mica com és el sistema vestibular, no?, ensenyar-li al pacient i que ho entengui una mica.
1: Home,
0: millor.
1: Perquè és que si no s'entén, sembla com màgic, no?
0: Sí.
1: Sembla que dintre sí hi ha l'oïda.
0: No, no és màgic, no és màgic.
1: I llavors, doncs, esclar, hi ha l'oïda intern, l'extern, sí, que si les estructures, que si els canals semicirculars, total, que et fas un liu, i tu dius, bueno, arregla'm el problema. No, llavors dius, escolta, això tècnicament és així, així, així, jo t'ho arreglo perquè ho sàpigues.
0: Això mateix. Jo penso que és important les persones coneixem, no?, el que ens està passant i per què ens està passant.
1: Home, perquè...
0: Encara que sigui una mica complexa, però jo penso que...
1: Jo trobo que sí, jo trobo que sí.
0: Només dir-te que, clar, sapiguent aquests aquestes funcions que té, aquesta estabilització de la imatge a la retina, aquest manteniment de l'equilibri i aquesta sensació de posició del cos, quan hi ha una disfunció, hi ha una patologia a nivell vestibular,
1: sí,
0: doncs ens podem imaginar què ens pot passar. Per una banda, tindrem uns nistagmus, tindrem uns moviments dels ulls que seran patològics, no aniran bé. Aquest reflex ocular no anirà bé.
1: Val,
0: per tant,
1: això és un signe.
0: Un
1: podrem
0: signe
1: veure
0: de vertigen.
1: De vertigen.
0: Tindrem inestabilitat, perquè
1: ja
0: totes aquestes senyals que enviaran en la musculatura ho enviaran malament i el pacient tindrà sensació de caure, sobretot cap al costat que tingui afectat. I, finalment, tindrà una sensació falsa de moviment. Sí, aquesta sensació rotatòria, doncs, tindrà aquesta sensació falsa de moviment.
1: Déu-n'hi-do, tu no, m'està agradant molt tot això. Si en cas ara farem un parèntesi... Farem un parèntesi musical i escoltarem tot seguit el primer tema que, amics i amigues, el Guillem doncs, ens ha suggerit i li vam suggerir els dos temes, que moltes vegades ho fem, perquè sigui més amena l'entrevista i també perquè ens desmarquem una miqueta i respirem una miqueta de tots aquests continguts. Endavant, Joan.
2: Vinga, doncs, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Bangor, Irlanda del Nord, per conèixer Two Cinema Club, un grup d'electropop d'indie rock format l'any 2007. El tema que escoltarem porta per títol What You Know i va ser publicat l'any 2011. Escoltem-lo.

0: Amics i amigues, acabem d'escoltar What You Know, el que tu saps. Una peça icònica del gènere indie-rock i electropop de la banda irlandesa que acabem d'escoltar. El missatge de la cançó, atents amb això que us diré, gira entorn a la confrontació, en una relació que està arribant a la seva fi. La lletra reflexa la sensació de reconèixer que ambdues parts ja no estan en sintonia i que és millor acceptar la realitat i seguir endavant. En definitiva, parla de deixar enrere algo que no funciona, enfrontant la veritat, encara que sigui difícil. Guillem, per què ens has suggerit aquest tema musical?
1: Bueno, avui em vas proposar que proposés dues cançons. He intentat posar dues cançons que a mi... Jo no he buscat potser aquesta... No? Buscat aquesta terminologia que estaves dient tu ara, sinó he buscat més amb el que em fa sentir a mi, no?
0: I què et fa sentir?
1: He buscat una cançó per moments on necessito molta energia, moments aquests del dia que estic molt cansat, que estic, sí, sobretot, o que haig de sortir a entrenar, per exemple, a córrer i necessito energia, i és un tema que em transmet molt bon rotllo i sempre que l'escolto, fa molt de temps que l'escolto, és un grup que m'agrada molt i em transmet això, molta energia i molt bon rotllo.
0: Sí, sí, és veritat, eh? L'hem escoltat aquí, ens anàvem movent. Si fos això d'aquí el Johnny, segurament que estaríem ballant-lo, oi? Escolta, una pregunta per tu, Eva.
2: Digue'm.
0: En quant a la farmàcia, us venen a consultar temes de vertigen? Què podeu dir? Perquè, esclar, la solució
2: home,
0: no la teniu.
2: Home, és difícil. No, solució no tenim ni tampoc podem dir-la, perquè nosaltres som professionals dels medicaments, no som metges. Llavors, intentem, pues, això, derivar si coneixem algun professional i normalment no venen ells perquè els dona molta incapacitat per moure's i tot, i ve algun familiar. Però, bueno, és un tema que està molt al dia. Vull dir, és una patologia que està passant molt últimament.
0: Està passant
2: molt.
0: Doncs, en cas, et proposo que continuem, perquè el Guillem ens ha d'explicar encara moltes coses.
2: Molt interessant.
0: Ara li preguntaré el següent, ja veuràs.
2: Vale.
0: Quins són els diferents tipus de vertigen que existeixen?
1: Vale. Guillem? Bueno, Josep, això ja hem parlat una mica abans, com una altra pregunta, però tornem a aprofundir una mica en el tema.
0: Tornem a fer una mica...
1: Vale, el vertigen més comú, que és aquest, el vertigen posicional paroxístic benigne, que és, jo penso que és el que més coneix tothom, no? Coneixem molts casos al nostre entorn, que pot ser més o menys estar entre el 35% de casos de vertigens que veiem, vale? Que és aquest, on hem vist que aquests cristallets entren a dins d'un canal semicircular, i els pacients presenten un vèrtic que sol durar entre pocs segons i alguns minuts, depenent quin canal estigui afectat, i és degut a això. És degut que aquests cristallets estan per dins un canal i fins que aquests canals no tornen a instaurar-se dins del que és l'utrícul, el pacient, quan col·loca el cap en la posició on s'activa aquest canal semicircular, el pacient presenta vèrtics. Per tant, fixeu-vos que és un vèrtic que el pacient... quan et diu que té aquest vèrtic, et comenta que ha sigut, normalment és estirat en el llit i és el fer un canvi de posició del cap.
0: Veus? No.
1: I sempre cap al mateix costat. Quan giro el cap cap a la dreta, quan estic estirat, pum, em ve un vèrtic que em dura 20 segons, 30 segons. A més, aquesta gent, a part d'aquest vèrtic agut, després pot estar entre un dia o dos amb símptomes associats, amb el que hem dit, amb nàusees, amb aquesta suor freda, amb malestar, amb inestabilitat. Vale? I aquest és el vèrtic més comú. Després hem parlat també de lo que és la neuritis vestibular, que aquí estaríem parlant d'un vèrtic d'origen víric, i on estaria afectat ja el nervi vestibular.
0: El nervi vestibular, pròpiament dit.
1: Vale? I això provocaria ja un vèrtic que podia durar fins a dies, un vèrtic molt agut, que pot durar fins a dies. Imagineu-se, no sé si algun oient ha tingut algun vèrtic alguna vegada, però us asseguro que és una cosa molt bèstia i aguantar dies amb aquest vertigen pot ser terrible pel pacient. Molt dur. Després també tenim migranya vestibular, molt típic, és un tipus de vertigen que va associat amb una migranya. Tenim el que és el síndrome de Meniere, que això és, aquí hi ha un canvi de densitat d'aquesta endolimfa, d'aquesta gelatina que he dit que circulava per dins del sistema. Hi ha un canvi de densitat i provoca aquest síndrome de Meniere, que el pacient presenta una pèrdua d'audició aguda, vale? Presenta acúfens moltes vegades, sensació d'oïda ple, i són vertigens recurrents també. Què més? Després tenim tot el que anomenem els vertígens visuals. ¿Vale? Què són els vertígens visuals? Aquí, tot i dir-se vertígens visuals, aquí els pacients no presenten vertígens, però sí que presenten inestabilitats davant d'algunes situacions, com pot ser pacients que se senten inestables quan entren a dins un supermercat, en una zona o una zona on hi ha molta gent. Sí? També pot ser gent que es maregi amb el cotxe. Sí, tot aquests
0: ui, són... Això és perillós, eh?
1: Això és perillós.
0: Això és doncs, molt perillós.
1: Tots aquests estan considerats com vertígens visuals. I després també tenim el que es diu previvestibulia, que això ja seria una degradació, això passa amb la gent gran, i ja és una degradació, una degeneració de que són les vies vestibulars. Això passa molt amb gent gran, i el que tenen és inestabilitat. Tampoc tenen vertigen, sinó el que presenten és inestabilitat.
0: Déu-n'hi-do. No, ara m'ha agradat més... m'ha agradat més que ens hagis explicat i matitzat, perquè ara sí que em comença a quedar més clar. Llavors, anem a parlar de diagnòstic. Com ho diagnostiques, tu, això? Amb quins aparells o amb quines eines?
1: Vale. Diagnòstic, abans dels aparells, el més important... és aquesta història clínica, és reconèixer patrons clínics, fer preguntes, no? Conèixer quan ha durat aquest vertigen, si és recurrent o no, si li havia passat abans o no, factors de risc, factors familiars també, tot això pot ser interessant. A més, això ens ha de conduir per descartar el que nosaltres anomenem, els que ens dediquem al món de la salut, és a descartar banderes vermelles.
0: Clar.
1: És molt important quan et ve un pacient amb vertigen descartar que no tingui un problema central. Sí, que això no hagi tingut algun tipus de problema en alguna artèria, per exemple, cerebel·losa, o tingui alguna afectació a nivell cerebral. Per tant, el més important a tots els professionals de la salut, i jo ho dic ja no en l'àmbit de lo que és el vertigen, sinó en qualsevol àmbit,
0: sí,
1: és descartar banderes vermelles, saber identificar banderes vermelles.
0: No, has d'estar molt entrenat i conscienciat, no?, de la teva feina. Mm.
1: Per tant, el més important, ja et dic, primer és això, aquesta part, i després sí que comptem amb diferents aparells que ens ajuden a diagnosticar. Per exemple, aquest vertigen que us he dit que és el més típic, és el vertigen posicional paroxístic, benigne. Tenim el que és un videonistagmoscopi, que són unes ulleres que porten una càmera, i aquestes ulleres el que ens permet veure són aquests nistagmus. Ja us he dit que quan hi ha un vertigen, el que es produeix és un nistagmus, és un moviment patològic dels ulls.
0: Dels ulls.
1: Sempre que hi ha vertigen, hi ha nistagmus, hi ha aquest moviment patològic dels ulls. Llavors, el que ens permet aquestes ulleres és jo, col·locant el pacient, el cap del pacient, en diferents posicions, veig en la pantalla de l'ordinador, amb un software que tenim, veig si es produeix nistagmus o no. I amb això puc diagnosticar el vertigen.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: A més, és molt interessant, perquè en el cas d'aquest tipus de vertigen, també podem saber, amb el tipus de nistagmus que té, si és horitzontal, si és vertical, si és rotacional, puc saber quin dels tres canals està afectat.
0: Home, doncs, i si és dret, afineu molt.
1: Perquè després, quan parlem de tractament, que no sé si parlem...
0: Sí, parlarem, ens ha de donar temps.
1: Perdó.
0: No sé si has acabat, però m'agradaria saber com afecta el vertigen a la vida quotidiana d'una persona.
1: No, doncs, bueno, us ho podeu imaginar, si hem parlat que és super, super invalidant. Penseu que són episodis on la gent té molta por a caure, i a més un cop se li ha passat, té molta por a que li torni a passar. Per tant, és molt, molt invalidant. Jo no sé si, Eva, et trobes tu que et venen
2: a
1: la farmàcia,
2: sí. Es desesperen bastant, eh?
1: Estan molt desesperats.
2: Sí, és desesperat. Bueno, clar, és que és una situació que no pots fer res, invalida, doncs, a l'hora de fer feina, a l'hora d'estar a casa i les teves... I el teu dia a dia, no?, de les teves necessitats bàsiques. Vull dir, no poden aixecar-se del llit i ho passen malament.
0: Dos, cinc cas, continuarem. Quina connexió hi ha entre el vertigen i l'estrès i l'ansietat? Hi ha alguna connexió?
1: Una mica és el que estàvem parlant ara. La connexió és aquesta. Un cop el pacient ha patit el vertigen, té episodis, molts episodis d'ansietats que poden ser molt forts degut a això, degut a aquesta por a caure i aquesta por que li torni a passar i, evidentment, por a no saber el que li està passant, què li està ocasionant aquest vertigen.
0: Sí.
1: Tot això pot ocasionar molta, molta ansietat al pacient.
0: Doncs escolta una cosa, ara parlarem una miqueta, a veure si ens dona temps abans del segon tema musical, jo crec que sí. Mm-hmm. Abans de tractar el vertigen, cal fer en el pacient una avaluació completa, que tu és el que ens has comentat, i personalitzar. Aleshores, com es tracta el vertigen? Es disposa d'algun tipus de tecnologia per solucionar aquesta problemàtica? Com ho treballes tu concretament?
1: doncs tornem, ja sé que cada vegada torno a parlar del mateix vertigen, però...
0: No, ja m'agrada,
1: si,
0: ja m'agrada.
1: Si parlem del vertigen posicional paroxístic benigne, ja us he parlat d'aquestes ulleres que ens ajuden a diagnosticar i saber quin és el canal que està afectat. Per cada un dels canals hi ha una maniobra de recol·locació d'aquests cristallets que estan a dins d'aquest canal perquè tornin a entrar dins de l'utrícul. Evidentment, hi ha alguns canals que són una mica més complicats que d'altres, però al final són maniobres molt, molt, molt eficients.
0: Però són maniobres a través d'aquest aparato que tens de les ulleres?
1: No, les ulleres m'ajuden a saber...
0: Passen al client,
1: quin canal t'ha afectat.
0: Val.
1: I jo sabent quin canal t'ha afectat, jo sé quina maniobra li haig de fer per recol·locar-li.
0: I aquesta maniobra, perquè jo la pugui entendre, quina és?
1: Són maniobres de reposició de cap. Per exemple, doncs, tombar el pacient panxa amunt, girar-li cap a la dreta...
0: Ahà.
1: És una cosa tècnica, que t'hauria d'ensenyar.
0: Però és complicada a l'hora de fer-ho?
1: No és complicada, però clar, has d'entendre molt bé la fisiologia, conèixer molt bé el canal que tu estàs tractant, per saber com és la maniobra.
0: Sí, el tractament el fas en la teva consulta.
1: El de la meva consulta. El mateix dia jo faig la valoració i faig el tractament. De fet, una persona que et ve amb aquest tipus de vertigen,
0: sí,
1: moltes vegades és impressionant, em ve... fa poc em va venir una pacient que feia un any que tenia aquest tipus de vertigen. Havia anat al metge, al neuròleg, li havien fet tacs cerebrals, li havien donat medicació, bueno, estava desesperada, no sabia com fer-ho. Va acudir amb mi perquè li tractés les cervicals. Quan em va parlar de vertigen, jo li vaig dir que no li tractaria les cervicals, sinó que li faria unes proves amb unes ulleres. Va sortir positiu amb un canal posterior, li vaig fer la recol·locació d'un canal posterior, i aquesta pacient, en una sessió, se li va anar el vertigen posicional.
0: Sí, això també és una altra pregunta. En quantes sessions s'arregla?
1: Normalment, quan és un canal posterior, que és el més típic, en una sessió n'hi ha prou.
0: Imagina't.
1: En una sessió n'hi ha prou.
0: Imagina't tu.
1: Sí.
0: Doncs què et sembla, Eva? Déu-n'hi-do, no?
2: I després això els hi pot tornar a passar? O què? És una cosa que és com... una patologia o no?
1: El fet... Això sempre ho explica amb els pacients. El fet d'haver-ho patit no té per què ser un motiu per tornar-ho a patir.
2: No.
1: El que passa que sí que ens estem trobant casos a la consulta que són recurrents, que són pacients que ho solen tenir diverses vegades. Mm. Però també perquè tenen factors de risc associats. Més que per haver-ho patit o no, sinó perquè tenen factors de risc associats.
2: Mm-hmm.
1: Vale? Però no té per què... Ho pots haver patit una vegada i ja, i ja. No tenir-ho mai més.
2: És una solució molt bona.
0: Molt ràpida, eh?
2: No,
0: també.
2: No, i tant.
1: És una solució,
0: I la sessió quan dura? Quan pot durar?
1: Una sessió de... Estem parlant entre fer una bona anamnesis, la valoració i el tractament, estem parlant de 40-45 minuts, només.
0: Mare de Déu, em deixes aquí amb la boca oberta, eh? Doncs sí, mira, sí. Si encara fem una cosa, va. Tornem a posar un tema musical... que aquest, com ja us he dit abans, l'ha suggerit el Guillem, i a veure si és una mica més relaxant. Anem a veure-ho? Anem a escoltar-ho, millor dit? Endavant, Joan.
3: Vinga, doncs, anem tot seguit a viatjar fins a Bristol, Anglaterra, per escoltar la música de Massive Attack, un grup musical especialitzat en el gènere trip-hop, i el tema que hem escollit porta per títol Teardrop, i va ser publicat l'any 1998.

0: Teardrop, en català, Llàgrima, és la cançó que acabem d'escoltar, un tema interpretat per la cantant escocesa Elizabeth Fraser, qui també la va escriure. El missatge d'aquesta peça pot interpretar-se com una exploració a la complexitat de les emocions humanes. La cançó ens parla de temes com la intensitat de l'amor, la pèrdua i la fragilitat de les relacions humanes. Les imatges poètiques i metafòriques que apareixen transmeten una sensació de tristesa i una reflexió sobre la naturalesa efímera de les experiències emocionals. Bé, Guillem, t'haig de preguntar el que abans t'he preguntat, perquè l'has escollida, aquesta. Aquesta també m'ha agradat, perquè és...
1: Una mica com abans, eh? Però, sí, primer de tot, sí, perquè em recorda molt a la meva època de... em va marcar una època de quan, sí, jo era jove.
0: Ah,
1: era una,
0: sí,
1: música que em va acompanyar molt durant la meva joventut. I després perquè és un tema que a mi em transmet molta pau, molta calma, en dies d'aquells que són molt estressants, que han anat molt a tope, i que necessito baixar a revolucions per anar a dormir. M'encanta.
0: No, aquest és tranquil, que ja ho, sí, hem dit. Em sembla que hi ha un tema tranquil. Bé, jo ja ho sabia. Eva,
2: digue'm.
0: Què et transmet aquest tema?
2: Sí, com modernitat.
0: Modernitat?
2: No sé, bueno, jo...
0: No, sòcia, el
2: sí,
0: que vingui.
2: Sí, sí, i em relaxa, és el que,
0: sí,
2: dius.
0: Eh?
2: I modern,
0: té un
2: una cosa no tan clàssica, sinó aquest punt modern.
0: Sí, sí, sí. Jo no el coneixia fins que ell me'l va presentar.
2: No,
0: la veritat
2: tampoc.
0: És que m'ha agradat,
2: sí, sí,
0: perquè m'agrada, doncs, ampliar els meus coneixements musicals,
2: exacte,
0: perquè si no sempre quedes allà amb els anys 80.
2: Exacte.
0: No, home,
2: no.
0: Hem d'anar més amunt. Doncs, a veure, continuarem amb la nostra entrevista i amb en Guillem Josep, parlant del vertigen, el mareig i... la inestabilitat. A veure si ens dona temps a parlar-ho tot. Ara ja em saltaré algunes preguntes, eh? Perquè hem aprofundit molt sobre el vertigen. Llavors, a veure, com podem... Si en cas ara ja anem directament en el mareig. Et sembla bé?
1: Sí, tant.
0: Doncs explica'ns una miqueta, a veure, quines poden ser les causes del mareig.
1: Bé, així és com hem parlat del vertigen, que és purament o quasi exclusivament per una disfunció o una patologia vestibular. Quan entrem en el mareig, aquí entrem en un món on hi ha molts factors que ens poden produir mareig. De fet, primer de tot, doncs, parlar que sí, evidentment, un problema vestibular també pot tenir associat un mareig, però que després hi ha molts altres factors que ens poden produir mareig. Primer de tot, jo quan em veu un pacient a la consulta i presenta mareig, primer de tot pregunto sempre sobre temes vasculars. Si aquest pacient té hipertensió, si té algun tipus de problemes cardíac i en tot cas derivar-lo a algun cardiòleg, no? Perquè moltes vegades pot ser que li hagin de fer, per exemple, això, a vegades fan un ecodoppler, mirar quin flux té l'artèria caròtida.
0: Sí, ho conec.
1: No? Per arribar, saber si hi ha un bon flux de sang cap a l'encèfal. Després també fer un electrocardiograma, fer un Holter, bueno, fer una sèrie de proves per saber si aquest pacient presenta algun tipus de problema a nivell vascular.
0: Està bé, sabem les causes, però... volies
1: perdó,
0: comentar
1: no,
0: més?
1: És que n'hi ha moltes més, eh? Volia comentar alguna més.
0: Una mica més, sí.
1: Una mica més. Aquí sí que volia entrar... Abans em parlaves de si les cervicals podien provocar...
0: Exactament.
1: ...vertigen o no. T'he dit que no, que les cervicals no produeixen vertigen, però sí que poden produir mareig. Per tant, sobretot quan hi ha un problema de lo que són les cervicals altes, que és des de l'occipital a C1 i C2, que és a atles i axis, algun problema en alguna de les estructures d'aquesta regió, ja sigui a nivell discal, de les articulacions, inclús de la musculatura suboccipital, ens pot produir mareig. I, per tant, és important conèixer-ho, perquè això sí que ho podem tractar des de la
0: fisioteràpia. Home, doncs Déu-n'hi-do, has estat molt ben informat, eh? Uh-huh. I conèixer exactament cada punt d'aquestes cervicals, les que hi ha, les que no hi ha. Jo l'únic que et podria explicar són els nervis, el nervio vago, els nervis que surten a partir de les cervicals, perquè ho explico una miqueta, doncs, a nivell de consulta i a nivell de tractaments amb trastorns de l'ansietat, bàsicament, no? Vull dir, ho explico per trobar la fórmula perquè la persona, doncs, eduqui la seva ment i eduqui la seva ansietat. Dit això, anem a parlar de quins tractaments o tècniques es poden utilitzar per alleujar el mareig o per reduir-lo? Què et sembla?
1: Doncs aquí... Doncs, primer de tot, hauríem de saber per què aquesta persona...
0: Per què, com sempre.
1: Evidentment, si és algun problema a nivell vascular, doncs el cardiòleg decidirà quina intervenció farà. I després, si parlem intervencions purament des de la fisioteràpia, que és el meu camp.
0: Sí.
1: Doncs, si és per un problema cervical, aquí sí que hi ha molta cosa a fer. A través, per exemple, de la teràpia manual, podem elastificar tota aquesta regió, totes aquestes estructures de...
0: Teràpia manual, eh?
1: Teràpia manual, per exemple, de lo que és aquesta regió suboccipital. Aquí podem estar relaxant tot el que és la musculatura i totes aquestes estructures que engloben aquesta regió. I, per altra banda, si el mareig és d'origen vestibular, doncs aquí també tenim altres tècniques. Aquí hi ha més des del món vestibular, com pot ser exercicis d'estabilització de la mirada, exercicis, per exemple, amb videoprojectors, que això també ho treballem des de la consulta. Tot aquest tipus de tècniques també ens pot ajudar a disminuir aquest mareig.
0: Pues mira, que això d'aquí és un desassossec, em sembla que ho he dit bé. Sí, perquè no estàvem informats i per això hem dit que aquesta entrevista tenia molta importància de cara als professionals de la salut i de cara, doncs, a tots els pacients que s'hi han trobat alguna vegada. Després ja em diràs, bueno, en breu, a on et podem trobar, on esteu, perquè això d'aquí, a veure, fa poc que ho teniu en marxa, m'imagino.
1: Sí, bueno, nosaltres sí que fa forces anys que treballem a dins del que és la fisioteràpia, però el que és la unitat de vertigen deu fer cosa de 4 o 5 mesos que ho tenim muntat.
0: Imagina't, no, sí. Doncs li donarem una mica d'empenta. Aleshores, ja voldria parlar o dedicar un parell de preguntes a la inestabilitat. A veure, la persona, què li passa? Ja m'ho has explicat, jo també he fet la introducció. Pot sentir-se insegur al caminar o al mantenir-se dempeus. Què podem fer aquí?
1: Doncs aquí també hauríem de mirar quin és aquest origen, per què se li produeix això, però aquí també, igual que es pot entrenar, que una persona pot entrenar la força, pot entrenar la resistència, també pot entrenar l'estabilitat.
0: Sí,
1: mitjançant exercicis d'equilibri, amb foams, i bueno, aquí imaginació al poder, eh? Això cada fisioterapeuta, doncs, amb els recursos que té, doncs, pot muntar circuits i exercicis per tal de potenciar aquesta estabilitat.
0: O sigui, és possible, perquè
1: és possible.
0: Aquí jo penso que, clar, refereix una manca de control o de coherència en l'equilibri, no?
1: Sí.
0: I has de saber d'on ve per fer un tipus d'exercici o un altre.
1: Sí, sí, sí. Llavors, sobretot això ho veiem molt amb gent gran, degut a aquesta, no, aquesta pèrdua d'aquesta funció de les vies vestibulars, cada cop va perdent...
0: Va perdent
1: estabilitat. I llavors amb aquesta gent gran també és molt interessant treballar tot els temes de l'equilibri,
0: bueno,
1: moltes vegades no per millorar, sinó per mantenir-lo.
0: Ara és el que anava a dir, fer una mica de prevenció, no?
1: De prevenció
0: una
1: o de manteniment.
0: Perquè manteniment.
1: Perquè a vegades no és recuperar, sinó és mantenir.
0: I també deuen haver-hi, doncs, no ho sé, altre tipus de malalties, trastorns, que ens hi poden portar de seguida, no?
1: Sí,
0: un accident de cotxe, o ara invento, no? No sé, deu ser un ictus. Problemes d'aquest estil, no? O un problema de senil, no? Degeneratiu,
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: fins i tot.
1: Sí, tot el que sigui un problema central, evidentment, ens poden donar problemes d'inestabilitat.
0: Clar que sí. Bueno, el temps va corrent, encara que sigui a pas de formiga, però per acabar, si hi ha algun radiooient que està interessat en aquest tema i o pateix un problema de vertigen, mareig o inestabilitat, a on et podem trobar?
1: Doncs em podeu trobar a dos llocs. Si sou d'aquí a Arenys, estic al centre Més que Salut.
0: Sí.
1: Això ho trobeu, és un centre de fisioteràpia que trobareu al carrer Ana Maria Rebell, número 3,
0: sí,
1: just davant de l'escola Joan Maragall. I, per altra banda, tinc una altra consulta, també completament equipada, també pel tema vestibular, a Sant Vicenç de Montal, al carrer Montseny, número 1, que està dins del que és el gimnàs del Sorli.
0: Del Sorli, sí, ja ho coneixem. Coneixes, no, tu, Eva?
2: I tant.
0: Perquè em sembla que tu també ets clienta, no?
2: Soc clienta.
1: Molt bé.
0: Ets clienta d'aquest Sorli, que és aquest descampat tan gran que hi ha, que és un gran gimnàs.
2: De fa anys.
0: I de fa anys i panys.
2: Sí, sí, sí.
0: Doncs molt bé, doncs en cas ara passarem, doncs, a un altre espai dintre de la nostra programació, que és l'espai de la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Doncs aquesta setmana us proposarem un llibre molt interessant relacionat amb la comprensió i tractament del dolor. Aquest porta per títol Explicando el dolor, escrit per David Butler i el doctor Lorimer Mosley. David Butler és fisioterapeuta i ha obtingut formació avançada en neurociència del dolor. El seu treball se centra en la importància de la comprensió del dolor per part dels pacients i dels professionals de la salut. Lorimer Moseley és professor associat de la Universitat de Sydney i ha publicat nombrosos articles en revistes científiques sobre el dolor i la neurociència, publicat per l'editorial Noi Group l'any 2016, escrit en llengua castellana. I, Josep, ens pots explicar una mica de què tracta?
0: Doncs sí. Explicant el dolor, pretén desmitificar el procés de comprensió i tractament del dolor, desenvolupa aquests continguts d'una manera que el converteix en una lectura interessant tant per a terapeutes com per a aquells que pateixen dolor. Tot dolor és real i per a molta gent és un aspecte que dificulta la vida diària. Actualment se sap que conèixer més sobre per què les coses fan mal pot realment ajudar a la gent a superar el seu dolor. Els avenços recents en diferents camps han proporcionat una plataforma explicatòria per explorar el dolor en un llenguatge col·loquial i acompanyat d'originals il·lustracions. Aquest llibre pretén oferir als clínics i a la gent amb dolor poder desafiar el dolor i a considerar nous models per contemplar què passa durant el dolor. Aquest és un gran tema, Guillem, el dolor.
1: Això és un gran tema que jo crec que dona per una altra entrevista un altre dia.
0: Sí, sí, ja l'organitzarem amb diferents professionals, no? Et semblaria bé?
1: Sí, jo penso que sí, perquè crec que el dolor l'hem d'abordar des de diferents perspectives. Dona per molt.
0: Dona per molt. Una simple pregunta i a la vegada complexa poder a l'hora de contestar-la. Què és el dolor?
1: És complicat, eh? El que sí que tinc clar és que aquell que pensi que el dolor és purament produït per una estructura del cos, no? Si està buscant una hèrnia, un múscul o un os que és l'únic que pot produir dolor, jo penso que s'equivoca. Jo aquest llibre que hem recomanat és un llibre que recomano molt en els pacients que tenc a la consulta. Jo com a fisioterapeuta el que veig més a la consulta són pacients amb dolor, i sobretot pacients amb dolors crònics, que són dolors complexes, mal adaptatius, i és un llibre que els hi recomano que se'l llegeixin perquè tinguin una percepció, una visió del dolor diferent.
0: I què trobes que és senzill d'entendre?
1: És senzill, bé, amb il·lustracions, molt senzill, sí. amb un text bastant senzill. Ens serveix tant als terapeutes per poder explicar, agafar aquests exemples per explicar als pacients, sí, com per als pacients entendre què produeix dolor i què és el que li està passant al pacient, que va més enllà de la pròpia estructura.
0: De la pròpia estructura. No, és molt interessant. No farem més explicacions, perquè aquí ja se m'obre, doncs, diguéssim, la pantalla mental amb altres preguntes. No. Si en cas ara no, ho deixarem aquí. També tancarem, doncs, aquest espai per obrir-ne un altre. No dic que sigui el més esperat, però és per grans i petits. El racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: Una roca enmig del camí. Conten que un rei va manar col·locar una gran roca enmig d'un camí i després es va amagar per si algú la movia. Van passar alguns dels comerciants i cortesans més importants del regne i simplement la van esquivar. Molts s'exclamaven culpant el rei de no mantenir els camins en condicions. Aleshores va passar un pagès que duia una càrrega d'hortalisses i a les espatlles. En arribar allà, on hi havia la roca, va descarregar i la va intentar moure cap a la vora del camí. Després d'un gran esforç, ho va aconseguir.
4: Mentre recollia la seva càrrega d'hortalisses, va veure una bossa enmig del camí, al mateix lloc on abans hi havia hagut la roca. La bossa contenia moltes monedes d'or i una nota on el rei comunicava que aquells diners estaven destinats a la persona que apartés la roca del camí. El pagès va aprendre el que molts han après des d'aleshores. Cada obstacle ens ofereix una oportunitat per millorar la nostra condició a la vida.
0: És així, no, Guillem? Que els obstacles o impediments que ens ofereix la vida és una oportunitat per canviar quelcom?
1: I tant. Pues mira, ara que estàvem... M'ha vingut al cap, ara que estàvem parlant del dolor. Hi ha molta gent que es pensa que el dolor és per sempre, no? Doncs el dolor també es pot treballar i se li pot fer front a aquest dolor crònic que presenta la gent. Per tant, m'ha semblat un conte recurrent per aquest tema.
0: No. Ara podem parlar una mica més del dolor, perquè has dit que... a veure, que hi ha com una mica de tractament. Però abans et faria una pregunta. Què podem aprendre del dolor? O, segons la teva experiència, què has vist a través dels teus pacients que poden aprendre? Perquè ha de ser, diguéssim, tu, la teva part com a professional, indicar els camins per anar més relaxats o que la persona doncs entengui els motius pels quals pateix aquest dolor. Mira, jo, i fer un tractament.
1: Jo el que veig, el primer que veig a la consulta amb gent que pateix dolor, sobretot crònic, és que és gent incompresa, gent que no té ningú que l'escolti ni que empatitzi amb el que està sentint.
2: Perquè no es veu.
1: No es veu. El dolor és un símptoma que és subjectiu. Que això no vol dir que ni que sigui inventat, ni psicològic, ni simplement
2: no,
1: és
2: ferida,
1: és una cosa
2: clar.
1: Que tu estàs sentint, però és subjectiu i, per tant, no és mesurable, no?, amb una anàlisi ni amb una prova d'imatge, i, per tant, és un pacient que se sent incomprès. Llavors, penso que és un tipus de pacient que necessita molt, primer, sentir-se comprès, no?, que l'entens, que empatitzes amb ell, i després penso que el que és molt important és que entengui una mica la fisiologia del dolor. Per què tenim dolor? I quins components ens poden donar dolor? Això és molt important.
0: Clar, hi ha dolors que duren hores, dies, setmanes, però hi ha dolors crònics.
1: Hi ha dolors que són adaptatius, que són normals, perquè al final jo sempre... El primer que faig amb un pacient que ve amb dolor a consulta és explicar-li que el dolor és bo. I clar, això sempre se'm queden amb una...
0: No, ens desorientes.
1: Perdona. El dolor... Gràcies al dolor, l'ésser humà sobreviu. És un sistema que tenim d'alarma que ens protegeix i al final és bo per la nostra supervivència i, per tant, és bo per nosaltres. Una altra cosa és que la sensació sigui desagradable, però el dolor és bo. El problema és que en la nostra societat el dolor està vist com algo dolent, no? Si tu poses ara la tele, veuràs... Entre les dues parts que està jugant el Barça, veuràs que hi ha quatre anuncis de diferents medicaments sobre el dolor.
0: Imagina't, perquè ho van lligant.
1: Volem a tota costa eliminar el dolor. És el dolent de la pel·lícula, i quan no és així.
0: Però, Guillem, hi ha una altra cosa, i amb aquesta pregunta haurem de tancar ja la barraca. La barraca d'avui, però la continuarem. No, ara imagina't que no sentíssim dolor. Què passaria?
1: Doncs tu ara imagina't que hi ha gent que neix a vegades amb aquesta alteració, que no sent el dolor. Tu imagina't que ara mateix tu agafessis un apendicitis i no tinguessis dolor. Què et passaria? T'acabaries morint.
0: Exactament. Per això hi ha la part positiva de que el dolor doncs serveix per revisar...
1: El dolor, al final, és una part bona que ens ajuda a sobreviure.
0: El que passa que és molt incòmode, perquè si és crònica...
1: La febre també és incòmode, però també ens ajuda a sobreviure. Al final són coses que ens ajuden a...
0: Ens ajuden. Però a més hi ha una artrosis, una artritis. Clar, hi ha enfermetats o trastorns que a vegades són difícils de portar a terme, no? O de buscar un tractament per alleugerir el dolor,
1: sí,
0: oi?
1: Sí.
0: Bueno, doncs res. Ens hem d'acomiadar, amics, amigues, nois, noies, seguidors. Encantat aquí des dels nostres estudis de fer cada setmana un temps de salut. Amb nous coneixements, noves experiències. Avui hem gaudit moltíssim de la presència d'en Guillem i de les seves aportacions. I res, dir-te una altra vegada doncs, gràcies per tot el que ens has ensenyat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me i per intentar divulgar aquest món de la fisioteràpia vestibular, que espero que us hagi servit per entendre una mica millor. I res, qualsevol que pateixi alguna o que coneixeu algú, pues que sapigueu que estem aquí per ajudar-vos.
0: I tant, perquè això fa poc, has dit 3 o 4 mesos. Gràcies, Eva, per acompanyar-nos. Des del punt de vista ens ha encantat també i ens veurem properament, no?
2: I tant.
0: No desvetllarem el perquè. Sí, no,
2: exacte,
0: ja tenim previst.
2: Ja ho veurem.
0: Rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Guillem Josep, la Eva Sallés, i a les vies del son, Joan Bosch, procureu ser feliços i recordeu que no es pot passar per la vida sense dolor. El que podem fer és triar com fer-lo servir. Fins al proper programa de Temps de Salut, abraçades i petons.
5: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
6: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Engeguem una nova edició d'aquesta història que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 amb el nostre himne, el que ens va deixar, el que ens va prestar, la línia musical, la filosofia del programa i també el títol. See you later, alligator. See you later, alligator. Hasta luego, cocodrilo. Com estan els meus cocodrilos avui? L'altre dia en el grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, algú va dir: despedirse no duele, duelen todos los momentos que se irán con ese adiós. Ah, però ara t'estem dient hola, i ho fem, com sempre, junts.
2: Albert, sóc l'Àngels de Castelldefels i voldria la Queen of Hearts de la Juice Newton i senador de l'Olivia Newton-John.

0: Queen of Hearts.
1: Knowing it ain't really smart.
0: Joyce Newton.
1: The jumper in the only pool will do anything for you.
0: Podria ser perfectament una cançó per la nostra secció d'aquelles que donen bon rotllo. Que precisament en aquesta hora de programa et regalarem, t'enviarem unes quantes. Joyce Newton, nascuda el 1952 als Estats Units, és cantant, compositora, guitarrista, especialista en música country. Queen of Hearts, la reina de cors, però l'amable amiga comunicant del contestador automàtic també ens demanava Xanadu. La música de la Electric Light Orchestra i la veu de la Olivia Newton-John.

Xanadu, cançó principal de la banda sonora original de la pel·lícula de 1980 del mateix títol. Un conte meravellós que, si no has vist, et recomano que la recuperis on puguis, en alguna plataforma, en un DVD, si és que encara queden alguns DVDs, em sembla que sí, perquè et resultarà tonificant, et permetrà somiar en colors. Al costat d'Olivia i de la música de la Elo hi havia el gran ballarí i actor Gene Kelly. Olivia era britànica australiana. Ens deixava l'agost del 2022 als 74 anys d'edat, però nosaltres ja la posàvem molt abans de que fos molt popular al participar a la pel·lícula Gris, Brillantina, el 1978, al costat de John Travolta.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, en diferents horaris per la FM, algunes d'elles, però, també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. L'altre dia, en una emissora de ràdio de Baltimore, demanaven a l'audiència, preguntaven quina cançó et fa feliç. Les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès que es diu Jacob Jolich perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons tenien un tempo que anaven més ràpides que el promig de les cançons pop, també per les lletres que parlaven d'esdeveniments positius com festes o experiències romàntiques o senzillament perquè no tenien cap sentit. Bé, hem de dir que les cançons escollides perquè donen bon rotllo per l'audiència d'aquesta emissora tenen un tempo de promits entre 140 i 150 beats, que és com es mereixen aquestes coses, per minut. I això és un par de dotzenes de beats més ràpid que la cançó pop promits. Ah, però el neurocientífic també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i les associacions personals, i que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i que hi havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. Amb molt de gust compartirem les 10 més votades en aquesta enquesta que va fer Radio Baltimore perquè crec que ens poden anar molt bé, tal i com estan les coses, per augmentar una miqueta el nostre estat d'ànim. En el número 10 es veia venir Walking on Sunshine de Katrina and the Waves.

Passejant amb el sol. El primer gran èxit de Katrina i la banda The Waves al 1983. Llavors vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-la en directe al meu programa que es deia Los Musicales de la cadena catalana. Records de tota una història. Perquè tu i jo ho sabem, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? Encantats encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música. I concretament ara, les 10 cançons que més bon rotllo, segons uns oients de Ràdio Baltimore, et poden donar. Walking on Sunshine en el 10 i en el 9... Gloria Gaynor, I Will Survive.

I Will Survive. Sobreviviré. Que ha tingut moltes versions pràcticament fins a l'actualitat, però aquesta és l'original del 1978. En la seva versió de luxe. En la versió maxi. Gloria Gaynor, que en diverses ocasions ha actuat en concert a Barcelona, al Palau de la Música. En aquells finals dels 70s i principis dels 80, era l'autèntica reina de les pistes de ball, competint amb la gran Donna Summer. Però, com deia el doctor neurocientífic, les lletres de les cançons són importants perquè es considerin de bon rotllo. Però jo aquesta cançó sempre he pensat que és més que una cançó per molta gent que ha viscut.

put la història que explica la cançó i que la té com un himne. I que en poques paraules li ha dit: sense tu sobreviuré, fins i tot millor. Perquè ets un podrit i un malparit, i etcètera, etcètera, etcètera, que ja us podeu imaginar, oi? La cançó que li dedica al que ja és el seu ex. Que ja la paraula és fastigosa. O sigui, ja, és que jo tinc una ex. Estaven al número 9, en el 8, Bon Jovi. Living on a Prayer, des del 1986.

Living on a Prayer. L'estaves cantant? A mi no només em dóna bon rotllo la cançó en si, sinó també quan tinc un bolo, quan compartim aquest programa cara al públic en directe i adaptat a Sessió de Ball en temps de festes majors, i al punxar-la, les milers de persones que m'acompanyen la canten. Jo només he de baixar una miqueta el volum del disc i vosaltres feu la resta quan arriba això. Ja he dit moltes vegades que quan un disc jockey triomfa, quan se li omple la pista o quan tothom canta la cançó que ell ha decidit posar, és més semblant a un orgasme, eh? I en aquest aspecte n'hauré tingut molts, perquè jo calculo que he fet més de 10.000 sessions de DJ. Però també sento quelcom semblant quan he de fer un paper en un doblatge i resulta que el director de doblatge em diu a la primera que ha encaixat perfectament el to, la sincronia, etcètera, etcètera. En el número 7 està Cyndi Lauper i aquest temazo de 1983. Girls just want to have fun, que ve a dir que les noies només volen divertir-se. Segons sembla, els nois, quan surten, busquen alguna cosa més.

de Cyndi Lauper, recordo que més o menys quan va sortir aquesta cançó el 1983 es va fer una enquesta d'aquelles que fa gent que té poca feina, oi? I va estar declarada l'artista pitjor vestida del món musical pop. La veritat és que aquesta cançó s'ha convertit en un autèntic himne feminista, que en el seu moment va arribar a ser número 2 als Estats Units, que ha aparegut a moltes bandes sonores. Bueno, és un tema clàssic de la cultura musical dels anys 80. Són les 10 cançons més votades com a cançons que proporcionen bon rotllo, les que t'ajuden a tenir bon humor, les que et tonifiquen, en una multitudinària enquesta realitzada per l'emissora internacional Radio Baltimore. En el número 6, una de les dues cançons dels anys 60 d'aquestes 10. The Monkees, Unbeliever.

0: eren The Monkees. Un producte televisiu amb gran impacte comercial i per al qual van treballar algun dels millors autors dels Estats Units dels anys 60, com Neil Diamond, que els hi va regalar aquest tema, Unbeliever. Concretament del 1967. Bueno, la cançó va tenir una segona vida l'any 2000 quan es va utilitzar amb nous arranjaments com a tema central de la primera part de la pel·lícula Shrek, la divertida primera part de Shrek. Oh, yeah, yeah, yeah. Cançons que donen bon rotllo. Aquesta està en el número 6. De seguida compartim les 5 primeres. Algú va dir que la bona sort és la germana bessona del treball intens.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Què tal? Com estàs? T'hi trobes a gust aquí al club? Et recordem que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'ns un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Per participar en qualsevol de les seccions habituals, be happy. O senzillament per dir-nos quina cançó vols compartir amb els cocos. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. I no et preocupis. Dedica't a ser feliç, o almenys a intentar-ho. Segons molts psicòlegs, les preocupacions és el principal problema que tenim al llarg de la vida. És que som uns... Mira, millor no dir-ho, però és que contínuament ens preocupa alguna cosa. I l'experiència ens demostra, com diuen els psicòlegs, que la majoria de coses que ens preocupen no arriben a passar mai. Valdria la pena deixar-les una mica aparcades. I si amb una cosa tan habitual per nosaltres, tan familiar de tota la vida com la música, poden oblidar-se, ni que fos momentàniament, del nostre caparronet, doncs perfecte. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
1: Look at me, I'm happy.
0: Per si serveixen d'alguna cosa, estem compartint les 10 cançons que en una enquesta de Ràdio Baltimore van escollir els oients com cançons, podríem dir, edificants, no? Se'ls va preguntar quina cançó et fa feliç. I les respostes més populars es van enviar a un neurocientífic holandès, Jacob Jolig, perquè averigués per què aquestes cançons eren tan efectives per millorar l'estat d'ànim. I el doctor va deduir que aquestes cançons, per exemple, tenien un tempo més ràpid que el promig de les cançons pop, que anaven més ràpides. També per les lletres, que parlaven d'esdeveniments positius, com festes o experiències romàntiques, o senzillament perquè eren cançons que no tenien cap sentit. Que això també està bé, eh? O sigui, ja anem prou de cul en els dies feiners. Sempre vull dir que seria un autèntic luxe programar que tal dia, de tal hora a tal altra, a la teva agitada agenda, està previst no fer absolutament res. Allò, perdre el temps dolçament. Don't worry, be happy. I si a prop tens el nostre programa, potser t'acompanyem i encara t'hi trobes millor. Recorda que si has fet tard, si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Spotify o a Podcast Google. Like good little children, don't worry. És molt ràpid, és gratis. I així et descarregues els programes i els portes amb tu allà on vagis. Clar, els pots tenir al teu mòbil, per exemple, eh? O qualsevol dispositiu i escoltar-los quan vas en cotxe, en metro o en bus, o quan passeges, el coco al teu costat. Be happy now. En el 10, Walking on Sunshine, de Catherine on the Waves. En el 9, I Will Survive, de Gloria Gaynor. En el 8, Living on a Prayer, de Bon Jovi. En el 7, Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. En el 6, escoltàvem fa uns moments els Monkees amb Unbeliever. I en el número 5, una cançó que Sylvester Stallone va demanar com a banda sonora de la seva pel·lícula Rocky 3. Després el temps ha demostrat que la cançó ha sigut molt important, bastant més que la pel·li. Del grup Survivor, L'ull del tigre. Eye of the Tiger, 1982.

Eye of the Tiger, l'ull del tigre, a banda de donar bon rotllo, segons molts oients de l'emissora Ràdio Baltimore, també us asseguro que agrada molt a la gent més jove, ho he comprovat moltíssimes vegades, en els bolos del cocodril de Festa Major, sí. Quan adaptem aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball. El grup Survivor i la cançó més important d'ells per tota la vida, encarregada per Sylvester Stallone el 1982. I després... L'amic Billy Joel. Uptown Girl.

Uptown Girl, noia de la part alta de la ciutat, que explica la història d'un obrer que intenta lligar a una pija. Cançó del 83. Billy Joel. En el 4 de les 10 cançons que donen més bon rotllo. El neurocientífic que va investigar per què també va dir que el gust musical de cada persona és molt personal i que depèn en gran mesura del context social i de les associacions personals. I que l'esforç era un processador de dades en lloc de ciència pura i havia suficients factors quantificables per dibuixar certes conclusions. És clar, depèn de quan escoltes la cançó i amb qui l'escoltes també, eh? I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Atenció, arribem al número 3. I hear the sound of a el gran clàssic de 1966 dels Beach Boys, en el seu moment la cançó més cara de la història, la gravació de Good

Original, espectacular, Good Vibrations, Beats Boys. Donant-nos bones vibracions des de 1966. I 10 anys més tard... en el número 2... ABBA, Dancing Queen.

Dancing Queen d'Ava és la subcampiona d'aquesta classificació. De les 10 cançons més votades que donen bon rotllo. Dancing Queen de 1976 i d'Ava. N'hem compartit moltíssimes de cançons que ens ajuden a estar de bon humor, a veure les coses d'un altre color. Però potser tu encara tens alguna que no ha sonat al programa. No te la guardis per tu sol, per tu sola. Ens ho dius per correu electrònic, que estarem encantats de compartir-la amb tots els cocos. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Recorda també que pots seguir-nos al Facebook. El grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Hi ha més de 20.000 amics que hi col·laboren amb records musicals i de tota mena, les 24 hores del dia i de la nit. Però ens faltes tu. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club i digues la teva. Sí, allà també podràs estar al corrent de totes les nostres activitats. Així que si repassem les 10 més votades per aquesta enquesta que ha fet Radio Baltimore, són Walking on Sunshine, de Katrina and the Waves, I Will Survive, de Gloria Gaynor, de Bon Jovi, Living on a Prayer, de la Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, els Monkees, Unbeliever, Eye of the Tiger, dels Survivor, de Billy Joel, Uptime Girl, Good Vibrations, les bones vibracions dels Beach Boys, aquesta Dancing Queen que escoltàvem fa uns instants d'Ava, i en el número 1, una cançó de 1979 que en principi va passar, home, no diria jo que desapercebuda, però no va ser un gran èxit. I en canvi, com els bons vins, quan han anat passant els anys, han anat adquirint una importància tan important com que aquests oients d'aquesta enquesta la van situar en el número 1 de les cançons que donen bon rotllo. És una cançó de Queen, amb Freddie Mercury al capdavant, Don't Stop Me Now, No M'aturaran. Tonight.

El gran Freddie Mercury, amb la seva veu irrepetible, això ho han dit científics, tècnicament no ha hagut ni hi haurà mai més una veu com la seva. I Don't Stop Me Now, No M'aturaran, del 1979, la cançó escollida com la que dona més bon rotllo.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Encetem la sisena i última hora dels especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Vam començar el 1963, quan aquest fenomen va sorgir de manera espontània amb aquella cançó que deia «Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí». I ara ja hem canviat de segle, ja hem canviat de mil·lenni i estem a l'any 2000. Vámonos! Aquell any, el vell amic Carlitos Santana s'ho va endur, tot va arrasar. Tots els premis van ser per al seu àlbum Supernatural, del qual es va extreure com a primer single aquest fantàstic Corazón Espinao, amb la veu de Maná. Any 2000.

0: Ay, cómo me duele el amor, corazón espinao, fantàstic, Carlitos Santana, amb la veu de Manà, l'any 2000. Però aquell estiu, aquesta va ser l'autèntica...
1: La canción del verano.

Sí, va ser una autèntica bomba. El 2001, quina diríeu que va ser la cançó de l'estiu? Ah, sí, efectivament, la de la campanya de publicitat de la cervesa. I en aquest cas recuperant un clàssic. Tens 16 anys i ets molt maca i ets meva. La formació per l'ocasió es va dir Blue Bombay.

You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Aquesta fins i tot la va gravar Ringo Starr, l'ex-Beatle. Cançó de l'estiu 2001. El 2002 va ser l'any de Camins.

0: El meu amic Gerard Quintana, al capdavant del Sopa de Cabra, la van encertar plenament amb aquesta cançó que va sorgir, com tants d'altres èxits, com per casualitat. Un dia us vam explicar l'origen dels camins. Sí, corria 2002, però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La cançó de l'estiu.

a CDG. Va agafar prestat per la seva tornada, per al seu estribillo, l'inici del que van dir era el primer rap de la història, el Rappers Delight de Sugar Hill Gang. Sí, va ser cosa de brujeria, com elles diuen, que fossin número 1 a mig món. No tan sols a Espanya, també a Itàlia, a Alemanya, a Suïssa, a Mèxic. Increïble. L'estiu del 2002 va ser per les Ketchup.

0: i el 2003. Aquell va ser l'estil de glòria per David Civera. Bye, bye, va ser...
1: La canción del verano.

Ladies and Gentlemen, alguns estius, sobretot dels últims, és a dir, ja dels anys 2000, podem dubtar de quina va ser exactament la cançó de l'estiu. Però no, no és aquest el cas del 2004, perquè està claríssim que el 2004 va ser Dragosti Dintai. Bueno, això ho podríem traduir més o menys com l'amor sota el tiler. Va ser el One Hit Wonder del grup Ozone. Ens la demanaven com la cançó dels romanesos. Posa la cançó dels romanesos, ens deien a cabina, però no, són moldaus, viuen a Bucarest. I la cançó parlava de l'amor en temps de l'SMS. O sigui, encara no teníem el WhatsApp, però realment els missatges de text dels mòbils ja van revolucionar el món.

Dragostea Dintai, el grup Ozon i la cançó del 2004. L'amor sota el tiler. Parlant de l'amor en temps del SMS. Això que ara normalment només utilitzen els bancs i gent antipàtica, que et notifiquen coses antipàtiques. Atenció, el 2005 va arribar el primer reggaeton de la història. I llavors no ens podíem ni imaginar que pràcticament duraria més de 20 anys. Oh, això era la gasolina.

0: Paulina Rubio va triomfar d'allò més amb aquesta cançó el 2006. Però aquell estiu, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
2: Opa, yo viajé en corra, pasé gallina y pasé menino. Opa, yo viajé en corra.

I més d'un oient deu estar al·lucinant que en el Cocodril Club sonin coses com aquestes. Ah, però és estiu. Però poca conya, perquè amb aquesta conya de cançó, opa, jo havia ser un corrà. Va ser el segon videoclip més vist del món, el 2006. L'intèrpret, el Koala. Opa, poma. Anem al 2007.

Caminando por la Vida, que és el que fem sempre aquí, al Coco Club. Des que ens vam posar en marxa en el llunyà octubre de 1993. Ah, però ara estem al 2007. Amb la rumbeta de Melendi. Voy. Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Jo crec que el 2008 un dels fenòmens musicals va ser l'estrena de la pel·lícula Mamma Mia, que va revitalitzar totes les cançons d'un altre dels fenòmens importants de tot el segle XX, dels ABBA. I els més joves van descobrir aquelles cançons. Aquí tenim el tema central, el Mamma Mia, però amb la veu de Meryl Streep, com a la pel·li.

Meryl Streep protagonitzant Mamma Mia el 2008. El 2009, la cançó de l'estiu va tornar a ser la cançó de la campanya de publicitat de la cervesa, amb el grup Billy the Vision and the Dancers. És un grup suec, la cançó no va ser feta expressament per aquest spot de publicitat, era una cançó ja publicada originalment 5 anys abans, el 2004, descoberta per un creatiu publicitari a internet, així com per casualitat. Encara que la lletra és trista, la música és alegre i sempre ens ha

donat bon rotllo. Diu, abandonat com un gat d'estiu. Bueno, la veritat és que recordem tots aquelles imatges fantàstiques de l'espot rodades a Formentera.

0: Bueno, la cançó és coneguda com Tonight Tonight o Summer Cat.
1: Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead?
0: I gràcies a aquesta cançó i gràcies a les imatges fantàstiques de Formentera en el seu spot de publicitat de la cervesa, molta gent va decidir descobrir Formentera. I nosaltres saludem especialment a tots els oients que ens escolten gràcies a Formentera Ràdio. Sabeu que sou uns autèntics privilegiats, oi? Quina enveja. Ja ens agradaria fer el programa sempre des d'allà. 2009. El 2010 va ser l'any del Waka Waka.

Shakira i la cançó del Mundial de Futbol del 2010. La de l'estiu del 2011 va ser aquesta. La mano arriba. Don Omar. Don Omar.

0: Estàs ballant amb el Coco, eh? És música de festa. Són les cançons de tots els teus estius en aquests especials del teu Cocodril Club. Algú va dir... Anima't. Mai seràs tan jove com ara.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
1: Amb l'Albert Malla.
0: Aquesta va ser la cançó de l'estiu 2012. Un altre fenomen, Michel Teló, un altre One Hit Wonder, I See You Pego.

Però, sens dubte, l'estiu del 2013 aquesta va ser la cançó Ja no parlem més venuda, sinó més descarregada. Toma! Gangnam Style. Un altre One Hit Wonder realment sorprenent.

El Gangnam Style. Oi que sembla que digui Sabadell?

Hey Sexy Lady, el 2014 va ser un altre d'aquells estius en els que no hi ha absolutament cap dubte. Enrique Iglesias es va endur La Palma, la cançó de l'estiu del 2014. Això és el que podríem dir un disc rodó, eh? Bailando.

0: Cocodril Club.
1: Sí, el 2014 va ser per Enrique Iglesias, però per a molts va ser The Happy.

0: Un altre disc rodó, que dona bon rotllo. Tot un encert de Pharrell Williams per al 2014. Tu ja hi eres, oi? Ja feia una estoneta que hi eres, eh? Bueno, per això utilitzem aquesta cançó per l'espai del bon rotllo quan et demanem que ens proposis cançons que et donin bon rotllo, com aquesta, Happy. Aquests són uns programes especials del Cocodril Club dedicats a...
1: La canción del verano.
0: Mark Robson i Bruno Mars. Gran èxit. Uptown Funk.

Una bona producció, sí, senyor. Out and Funk. I amb un videoclip que corre per internet, divertidíssim, amb escenes de ball de cine de tota la història. L'èxit de Mark Ronson i Bruno Mars per l'estiu del 2015. El 2016 va ser per un noi nascut a Barcelona. Un noi que es diu Álvaro Soler i que li cantava a Sofia. Sueño.

La Sofia de l'estiu del 2016. El 2017, un altre fenomen. El Despacito va ser, sens dubte, la cançó d'aquell estiu amb Luis Fonsi i amb la col·laboració de Kelly Rowland. Va ser la primera cançó en castellà, tot i que hi ha una versió que és bilingüe, en anglès, que va ser número als Estats Units des de la Macarena, que escoltàvem en aquesta sèrie de programes especials del Coco dedicats a la cançó de l'estiu, i que va ser l'estiu del 1995. És a dir, que des del 95 fins al 2017, aquestes van ser pràcticament les dues úniques cançons interpretades en castellà, número 1 als Estats Units.

Despacito. Com us comentava, va ser número 1 als Estats Units, però hauríem de recordar que des de 1955 només 6 cançons en idiomes que no fossin l'anglès van ser número 1 als Estats Units, i aquesta va ser una d'elles. Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabe que esa beba está buscando... Com tens el corazoncito, Coco? Ens estem apropant a l'actualitat. El 2018...

0: Lo malo. El 2019, sens dubte, la cançó de l'estiu, el fenomen de l'any, es va dir Rosalia.
1: La Rosalia. Casa seca.

0: casa té el meu nom.
1: Ei.
0: El que voldries tenir.
2: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
2: Fucking money, man.
1: La Rosalía en català, però amb el títol de Fucking Money Man. El 2020 va ser un estiu oblidable. Recordeu, estàvem tancats. Quan sortíem per coses essencials ho havíem de fer amb mascareta. Tampoc en alguns moments ens deixaven sortir ni al municipi del costat. Horrorós. Contínuament rebíem males notícies de amics, familiars, coneguts o saludats que havien marxat a l'altra dimensió. Però, en fi, aquesta va ser la cançó de l'estiu 2020.

les veus de Karol G i Nicki Minaj i la cançó Tusa. L'estiu del 2021 havíem millorat una mica, però encara déu-n'hi-do quin estiu vam passar. Sort que a Dua Lipa i a Elton John se'ls va acudir fer una cançó nova, però amb dos clàssics d'Elton, que és una autèntica meravella. Es diu

Dua Lipa amb Elton John. Dua Lipa, que, per cert, va estar al Palau Sant Jordi arrasant en concert. I del 2022 podríem destacar, tot i que encara no era estiu, el gran èxit aconseguit per Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Let's go.

0: Moltes gràcies per escoltar-nos també en aquesta sèrie de programes especials del Cocodril Club dedicats íntegrament a...
1: La cançó de l'estiu.
0: La veritat és que jo m'ho he passat molt bé. Ai, procura ser feliç, cocodril.
2: És una os.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Ai,

La música a Ràdio Arenys.

anava tot a soles, només acompanyat per l'ombra que causava mon cos il·luminat, il·luminat pels pàl·lids reflexos d'un estel, per un farol cloròtic pels ulls d'un gat rebel. Havia plogut força, lliscava un fred molt fi i quatre campanades cridaven al matí. Llavors, desensonyant-me, giri l'esguard al cel per contemplar el llustre que feia un pobre estel. I en una casa fosca del temps de l'antigor vaig veure una finestra rectangle de claror. Claror en la tenebra, claror en el calfred, claror en el misteri, claror en el secret. Per quin motiu

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
4: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
5: Hola, què tal, amics? Avui parlarem de la nova reorganització territorial que ha entrat en marxa aquest curs a la diòcesi de Girona. De 13 arxiprestats s'ha passat a 6. Què comporta això? Per què s'ha fet? En parlarem amb mossèn Jordi Reixac, que ha estat un dels membres de l'estudi que ho ha fet possible. Amics i amigues, ben retrobats en una nova edició d'Església Viva que s'inicia, com és habitual, amb el nostre bisbe Octavi.
6: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
7: Benvolguts i benvolgudes. Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m'haurà fet? Pregunta Pere en l'Evangeli d'aquest diumenge. Hem d'aprendre a mirar el perdó, poderosa medicina contra el mal, que sana les nostres ferides interiors, com alguna cosa que forma part d'un procés, d'un camí. És un camí llarg, és un procés que requereix molta paciència. És un treball que hem de fer amb nosaltres mateixos, tant personalment com per mitjà d'altres itineraris d'acompanyament i també de reconciliació interior. I és necessari no desanimar-se en el perdó, s'avança en petits passos. Ens ho deia el Papa Lleó XIV en la vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic de Barcelona el passat 9 de juny. Perdonar costa. No és fàcil. El desig de fer-la pagar és una cosa tan humana que quasi no ens n'adonem, de que és del tot contrari a la fe en Crist. Hi ha, però, un factor que potser ens pot fer decidir a perdonar, i és la nostra pròpia necessitat de ser perdonats. El perdó és un procés reversible, perquè conscient o no tan conscientment fem mal i necessitem ser perdonats. I a la vegada som objectiu del mal dels altres i necessitem perdonar. L'Església ens ofereix un camí per a rebre el perdó, i aquest el coneixem bé. No és cap altre que el sagrament de la reconciliació. Per rebre'l ens cal preparar-nos-hi ben conscientment, a través d'un examen profund de la nostra consciència, reflexionant sobre com vivim els manaments de Déu i els consells evangèlics, per arribar a la conclusió de que estem necessitats de perdó. El prevere actua a l'administració del sacrament de la reconciliació en la persona de Crist, i per això ha de fer-ho amb prudència, discreció, discerniment i fermesa moderada, sempre amb misericòrdia i bondat. A través del ministre establim un diàleg entre nosaltres, penedits, i Déu. Com deia el Papa Francesc, quan un es confessa, és perquè sent que alguna cosa no està bé i vol ser alliberat. Hem de ser honestos i escoltar el consell espiritual que se'ns ofereix i acceptar de grat la penitència com un acte que ens ajuda a reparar les nostres ferides. Així, quan el ministre estén la seva mà sobre nosaltres i escoltem la fórmula d'absolució, som alliberats de la culpa i alhora fem ferm propòsit d'esmena, és a dir, de mirar de no ensopegar la mateixa pedra un cop i un altre. El sacrament de la penitència ens obre les portes del perdó per tal de ser perdonats i de poder perdonar. És el camí del perdó. Per això ens hi hem d'acostar amb rectitud i transparència de consciència, amb contrició, és a dir, amb penediment, i amb el propòsit de no tornar-hi, sempre oberts a ser perdonats i a perdonar. El perdó ens posa davant de Déu i davant la nostra pròpia realitat necessitada de perdonar i de rebre el perdó. No pas 70 vegades, sinó 70 vegades 7, no sigui que el Senyor ens digui: no t'havies de compadir del teu col·lega com jo m'havia compadit de tu? Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: Avui acomiadem la secció Cims de Catalunya que ens ha aportat el nostre bon amic Rafael Corbí. Gràcies, Rafael, i t'esperem l'estiu que ve. Una abraçada.
1: Allà dalt de la muntanya s'hi està molt bé. I allà dalt de la muntanya anirem a passar els següents minuts. I en concret, amb el nostre espai, ens en retrobarem de nou amb l'Alt Empordà, amb el municipi de Terrades. El Puig de Santa Magdalena es correspon principalment amb la muntanya de 527 metres d'altitud, situada al municipi de Terrades, on hi ha l'emblemàtica ermita de Santa Magdalena, d'origen romànic, vers els segles XIII i XV. Al cim s'hi troba l'ermita i un mirador excepcional de 360 graus. Des d'allí s'albira l'embassament de Boadella, el pantà de Boadella, l'Alt Empordà, l'Alta Garrotxa, les Alberes i part del Pirineu Oriental. Pots pujar-hi fàcilment des del santuari de la Mare de Déu de la Salut, de Terrades. El camí a peu des d'allà és una excursió d'uns 20 o 30 minuts per un corriol ben indicat i senyalitzat. Sovint coincideix amb els trams del GR2. Ara que, esclar, que si voleu fer més volta, com per exemple vaig fer jo en el seu moment, podeu sortir des d'allà, però trobar-vos i córrer camí fins a arribar en poblacions precioses que hi ha al voltant. Val la pena córrer, val la pena voltar tota aquesta zona i fer una excursió una mica més llarga, com a punt emblemàtic, el Puig de Santa Magdalena. Però la veritat és que tota aquella zona és una autèntica preciositat. Aquesta és la impressió que em vàrem treure quan vàrem arribar-hi a través del vídeo que sempre publiquem nosaltres amb el nostre canal de YouTube. Aquest vídeo sobre el cim, la muntanya de Santa Magdalena de Terrades. Molt bon dia des de Santa Magdalena, amb la Mercè i els dos gossos amb Bruix i la Duna. Hem pujat avui, bon dia, amb un dia fantàstic de desembre que ens ha acompanyat, i hem pujat fins a una ermita que està a sobre del santuari de la Salut de Terrades, del municipi de Terrades, del poble de Terrades, que es diu Santa Magdalena. És una ermita del segle XIII i que abans es coneixia com a Santa Maria del Codó. I està a sobre, com podeu veure, del pantà de Boadella, que està molt baix, i tots els cims de l'Albera, des del Puig Nou Los i tots els altres que hi ha, amb tota aquesta vall magnífica. I per la banda de migdia, també el poble de Terrades al fons i tots els cims que es poden veure des del Bassegó de Preciós, i aquí darrere també hi ha Rocacorba sobre de Banyoles, de l'estany de Banyoles. Una vista avui amb bastanta calitja, que el veiem. Allà hi ha el punt geodèsic de

0: I ens retrobem ben aviat amb aquest espai que ens ofereix el nostre bon amic Àngel Rodríguez. Serà fins la propera. Moltíssimes gràcies i adéu-siau.
1: Fins al proper estiu. Gràcies a Rafael per haver estat amb nosaltres.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Aquest nou curs ha entrat en marxa, en funcionament ja, la nova reorganització territorial de la diòcesi de Girona. El bisbat de Girona ha passat de 13 arxiprestats a 6. En parlarem tot seguit amb mossèn Jordi Reixac, que ha estat una de les persones que s'han encarregat d'aquesta reorganització. Benvingut, mossèn Jordi Reixac. Gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ero tu, Jordi, i dos capellans més, crec, o tres?
1: Tres. La comissió que ens va encarregar a Fra Octavi doncs era mossèn Enric Roure, de Blanes, mossèn Miquel Àngel Ferrés, de Figueres, i després en Miquel Oliveres, que en principi estava a Besalú, però que després doncs, ara ha anat doncs, a Torroella i l'ha estartit. I un servidor que coordinava i feia una mica doncs, de pal de paller d'aquesta comissió per redefinir una mica la reorganització de l'arxiprestats i després de les unitats parroquials i altres i tal.
0: Jordi, parla'ns sobretot, o explica'ns sobretot per les persones que no entenen massa el llenguatge religiós, que és un arxiprestat.
1: Bé, l'arxiprestat és una funció que té una organització, per dir-ho així, intermitja, que té l'Església. La base de l'Església i l'Església catòlica, i sobretot l'Església més universal, és sempre la parròquia. La parròquia és el nucli, la base en el qual s'estructura la vida cristiana. Això és molt clar. Llavors, i després hi ha un altre organisme, doncs, que és la diòcesi, doncs, que és tot un territori molt més ample. I entremig hi ha aquest element que en diem l'arxiprestat. L'arxiprestat, que és un element molt, molt antic, també en la tradició de l'Església, que vol ser la configuració d'unes unitats, d'unes parròquies que s'agrupen, que volen treballar conjuntament i, sobretot, que vol ajudar una àrea territorial, sobretot geogràfica. Normalment els arxiprestats tenen també una visió de la geografia, i llavors també la geografia aquí intervé molt a l'hora d'estructurar doncs, una mica els arxiprestats perquè doncs, aquestes parròquies doncs, es puguin recolzar, es puguin ajudar en dues funcions. Una funció doncs, dels preveres, dels capellans i diaques d'aquella zona, doncs, que es puguin trobar, que es puguin animar, que es puguin coordinar, que puguin viure doncs, també una mica els problemes, les dificultats, les alegries de tot un territori. I després també l'altra, les persones, les comunitats, doncs, que s'ajudin, perquè a Bordes en un lloc hi haurà parròquies molt grans o parròquies que tindran molt de recursos o parròquies que tindran molt personal, però altres seran molt més petites. I llavors doncs, l'arxiprestat doncs, vol una mica doncs, vetllar doncs, que en aquest territori doncs, es puguin realitzar uns serveis, unes activitats, unes propostes també.
0: S'han passat de 13 a 6 arxiprestats. És una estisora molt, molt grossa. Eh? La meitat,
1: sí, és la meitat perquè també això ve en funció de dues coses. Una, de la realitat doncs, dels capellans del nostre bisbat. Aquesta organització corresponia a començament del segle XXI, l'any 2000, 2000 i escaig, d'això. I ara, doncs, bé, degut també una mica a la manca doncs, de capellans, la manca també de la realitat de les parròquies, perquè això també t'ho he dit, l'arxiprestat, dic que tenia aquesta funció doncs, dels preveres, que animaven i coordinaven, però al mateix temps també la vida doncs, de les comunitats. Hi ha moltes comunitats petites que la vida ha quedat molt esllanguida, molt mínima. Llavors, clar, ens trobàvem ara que hi havia arxiprestats que hi havia un o dos capellans. Llavors, clar, era molt petita també la vida. Llavors, la idea és que en cada arxiprestat hi pugui haver-hi 4 o 5 preveres o 6 amb un diaca doncs, que puguin doncs, també animar i coordinar i fer una mica, per això, una mica aquesta reducció de 13 a 6.
0: Això, Jordi, també serveix per concentrar serveis. Aquesta setmana passada llegíem en el full parroquial que el senyor bisbe ens deia que potser ens haurem d'acostumar a agafar el cotxe per anar a missa, no?
1: Sí.

0: Sí. Més que els arxiprestats, això és la fase següent, que són les unitats pastorals. És a dir, dintre cada arxiprestat hi hauran 5 o 6, com diem, unitats pastorals. És a dir, agrupacions doncs, de parròquies, més en un àmbit molt més geogràfic. L'arxiprestat és molt més ample, és una geografia, però és molt més extensa. I, en canvi, les unitats pastorals seran molt més concretes. Llavors, aquí, és clar, sí que les unitats pastorals, sí que, per exemple, només hi haurà, per exemple, catequesis en un lloc i la missa doncs, seran en dues d'aquelles parròquies habitualment. Després, les altres potser hi haurà una missa un cop al mes. Clar, això també l'arxiprestat també ha de vetllar de com un sortiré se puguin estructurar tot una mica aquesta cosa. Perquè ja he dit, en aquests dos pols que t'hem dit dels preveres i diaques, que són una mica que animen i coordinen, però al mateix temps també dels laics i de la vida de les parròquies.
1: Els arxiprestats han canviat de nom, porten sí. Advocacions marianes. Sí. Per exemple, l'arxiprestat de la Mare de Déu dels Àngels és l'antic arxiprestat de Girona Sal i dels Àngels Llémena, sí. El de la Mare de Déu de la Misericòrdia és el del Maresme i Tordera, el de la Mare de Déu de la Salut, els de l'Alt Empordà Interior i Alt Empordà Marina, el de la Mare de Déu de la Font Santa, del Montgrí, la Bisbal i de la Costa Brava Centre, el del Collell, els de l'Alt Fluvià i de Banyoles, i el de la Mare de Déu de Farners, del Ter Brugent, de la Selva i de Farners Montseny. Per què s'ha triat una advocació mariana, Jordi?
0: Mira, aquí va haver-hi molta disputa perquè, és clar, havien de posar-hi noms. Llavors, sempre és complicat. Si poses el nom d'una ciutat, també alguns s'ofendrien. Si poses un nom més geogràfic, dirà que no és ben bé aquesta la geografia. Si poses un nom que d'aquí... Llavors, bé, es va optar també de buscar un santuari que fos una mica de referent en aquest àmbit i, bé, es va creure doncs, de posar-hi doncs, també sota l'advocació de la Mare de Déu a cada un d'aquests arxiprestats, com que gràcies a Déu al nostre bisbat tenim moltes advocacions marianes i molts de llocs i de santuaris dedicats a la Mare de Déu, ens semblava que era també, i a Fra Octavi va creure que era molt adient doncs, homogenitzar una mica els noms dels arxiprestats en una advocació dedicada a la Mare de Déu.
1: Ara ens en feia 5 cèntims de les zones pastorals, no? El que abans es deia agrupació sí, de parròquies.
0: Sí.
1: Eh?
0: Unitats pastorals.
1: Ah, perdona, unitats pastorals. Parla'ns una mica més d'aquestes unitats pastorals.
0: Bé, aquest és un dels treballs que aquest curs hauran de fer doncs, aquests nous arxiprestats, és a dir, concretar una mica les àrees d'aquestes unitats pastorals. Cada arxiprestat es dividirà en 4, 5, depèn, i algun potser 6, unitats pastorals, depèn de l'extensió, evidentment, de l'arxiprestat. Les unitats pastorals volen ser un lloc, un punt de referència, és a dir, com si diguéssim un far. En una àrea hi hauria una parròquia, diguéssim, de referència, que és la parròquia central, i després tot una sèrie de parròquies al voltant que aglutinarien una mica i farien aquesta xarxa d'aquestes unitats pastorals. Les unitats pastorals tenen, sobretot, aquesta funció d'escoltar una mica el sentit del poble, de la gent, no? Totes les comunitats, una mica d'això, coordinar una mica els serveis, les celebracions, les misses, com tu molt bé deies, Fra Octavi ha anunciat també, dic que potser no es podrà garantir la celebració de la missa cada dia, cada diumenge, a totes les parròquies. Però sí que en aquella unitat pastoral es garantirà sempre, cada dissabte i diumenge, que hi hauran unes misses. Unes misses, hi haurà una que serà, diguéssim, a la parròquia central, i després tot unes misses al voltant d'aquelles parròquies, que potser amb una li tocarà el diumenge segon, l'altre el quart, l'altre serà el dissabte, per garantir una mica que també aquesta siguin ateses a la mesura del possible. Evidentment, això també comportarà, que ja s'estava fent, també des del treball doncs, de Càritas o del voluntariat, també en el treball de catequesis, de coordinar i d'unir esforços, perquè malauradament també en aquests moments la catequesis ha baixat i baixa a molts llocs. Llavors, una parròquia tindran un nen i una altra en tindran tres. Doncs bé, potser mirarem d'ajuntar-los que n'hi hagin 7 o 8, que puguin fer també un grup. En aquella unitat, pastoral, eh? En aquella unitat, és això, una mica de coordinar també tots aquests esforços que penso que en aquests moments és important. En aquí, a les unitats pastorals, hi ha d'haver un capellà que vagi una mica al davant, però hi ha d'haver molt, i aquí és un dels reptes, i també en aquest moment de la sinodalitat, molt del paper del laicat i de les persones que portin la parròquia. És a dir, hi ha moltes parròquies que se mantenen, i s'ha d'agrair tot l'esforç del laicat, de molts homes i dones, més aviat dones, que mantenen i fan viva la presència de l'Església allà. Aleshores, doncs, també des de la unitat es vol potenciar tot aquest treball, tota aquesta tasca d'aquesta gent, doncs, que coordinin i que puguin, doncs, animar una mica la vida de la parròquia, perquè els preveres, doncs, som els que són i tenen l'edat que tenen, no? Llavors, moltes vegades no es pot arribar ni a tot ni a fer tot.
1: Jordi, ara, ja per acabar, més o menys me responies, aquesta nova configuració d'aquests arxiprestats és amb l'objectiu d'adaptar l'organització pastoral a la realitat actual de la diòcesi. Quina és aquesta realitat actual de la diòcesi? Com estem?
0: Jo diria, bueno, és una radiografia, aquesta seria una radiografia molt més complexa, eh? La nostra realitat és molt complexa. És una realitat, jo diria que en aquests moments, xifres pobra, senzilla, però que hi ha molta vida de molts grups. El que passa que potser moltes vegades són grups molt petits. Llavors, una mica també aquesta nostra distribució que s'ha aprovat, doncs vol una mica potenciar aquests petits grups que hi hagi perquè puguin tenir molta més vida, perquè es puguin visibilitzar, perquè es puguin, doncs, coordinar moltes més accions. La realitat és molt més empobrida, tant a nivell també de catequesis, de serveis, de capellans, de gent gran que tenim. Llavors, penso que hem de canviar una mica els xips i anar a una església que en diem més missionera, una església més en sortida, que deia el papa francès, el Celsia, no? Doncs aquesta església, doncs, que fa propostes. Però, esclar, per fer propostes has de tenir uns espais, has de tenir una gent disponible, una gent preparada. Llavors, una mica aquestes unitats pastorals, doncs, vol donar una mica de resposta a aquesta nova acció i aquesta proposta d'anar endavant, que endavant en aquests moments la nostra església també aquí a Girona.
1: Doncs hem parlat amb mossèn Jordi Reixac, membre de la Comissió Diocesana d'Estudi per a la Reorganització Territorial, que ha estat coordinada pel vicari episcopal i integrada, doncs, a part de mossèn Jordi Reixac, per mossèn Miquel Àngel Ferrés, mossèn Miquel Oliveres i mossèn Enric Roura. Gràcies, mossèn Jordi.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
1: Anem tot seguit a recomanar pel·lícules per aquest estiu, que de mica en mica ens va marxant. Hem convidat amb en Narcís Mir el nostre cineasta aquests dos primers programes de setembre aquí al nostre estudi, doncs, que ens faci una mica de valoració de pel·lícules. Avui què ens recomanes, Narcís?
3: Doncs mira, volia aprofitar que ja estem així a la recta final de l'estiu, que molta gent ja començarà a tancar les seves vacances, començarà a tornar-se a trobar-se amb la normalitat del dia a dia i de la tornada a la feina, i per repassar pel·lícules que se centren en l'estiu i també una mica en el creixement personal dels seus protagonistes durant una època que moltes vegades, sobretot a l'adolescència, els estius marquen molt. I aprofitant això, volia parlar d'una pel·lícula que porta per títol Cuenta conmigo, que a més aquest 2026 celebra 40 anys. És una pel·lícula que és un clàssic i que és d'aquelles pel·lícules que quan es va estrenar el 86 ja es va convertir ràpidament en un clàssic, però que sempre és un referent sobre el creixement, sobre l'adolescència, sobre el pas de l'adolescència a la maduresa, i per tant és una pel·lícula que sempre és recomanable de veure, i sobretot a l'estiu, perquè és una pel·lícula que succeeix durant una època d'estiu i d'aquelles que marquen. Per tant, volia recomanar-la. És una pel·lícula que tenim a Filmin. És una pel·lícula que se centra a la història de quatre amics que, després d'acabar l'escola, doncs decideixen que, aprofitant els dies de festa de l'estiu, volen viure grans aventures, i que una mica retrata la lleialtat, l'amistat incondicional, la importància de l'empatia amb la gent, aquest creixement personal de pas cap a la maduresa, I els protagonistes, doncs, estan molt ben representats en un que és l'intel·ligent, el que és el valent, el més sentimental, l'extravagant, el més poruc, però tots ells, doncs, fan que es complementin un a l'altre i que l'amistat, doncs, els marqui una mica per sempre quan siguin grans. Per tant, és una pel·lícula molt recomanable i ara volia aprofitar, doncs, que fa 40 anys per reivindicar-la, i també el seu director, Rob Reiner, que l'any passat ens va deixar i que sempre ha sigut un referent en el cinema. I aprofitant...
1: Com es diu la pel·lícula?
3: Cuenta conmigo.
1: Cuenta conmigo.
3: I la trobeu a Filmin. I aprofitant, doncs, pel·lícules que passen a l'estiu, doncs, una pel·lícula familiar que poder no ha tingut el nom d'altres pel·lícules, produccions de Disney Pixar amb tant de nom, doncs és Luca, que és una pel·lícula que la trobeu a la plataforma de Disney Plus i que té un ambient molt colorista, passa en un poble de la costa d'Itàlia i és una mica la celebració de la curiositat, el descobriment, tots aquests valors també del pas de l'adolescència cap a la maduresa, no? I té un element molt important de la diversitat i de saber entendre i tenir empatia amb els altres, i crec que és una pel·lícula molt refrescant per l'estiu i sobretot, doncs, si teniu família, una pel·lícula ideal per ara que acaba l'estiu veure-la a Disney Plus. I per acabar de complementar, doncs, aquest farciment que fèiem sobre pel·lícules que passen a l'estiu, volia reivindicar també una pel·lícula que porta per títol El Camino de Vuelta, que la teniu a Movistar Plus i també a Orange TV, i que també parla una mica d'això, no? És un noi que té els pares separats i durant un estiu comença la primera feina en un parc aquàtic, i això li servirà una mica, doncs, per també tenir aquest creixement personal, començar a entendre què passa fora del seu entorn, adaptar-se a una feina que és nova, el fet aquest de tenir pares separats, una mica entendre també aquest pas de l'adolescència a la maduresa. I és una pel·lícula que compta amb un repartiment de luxe, hi ha Sam Rockwell, hi ha Steve Carell, hi ha Toni Collette, una pel·lícula que dura una hora i mitja, que és de l'any 2013, i que també és molt recomanable, doncs, ara per l'època estival, i una pel·lícula molt refrescant que és una història de comèdia, podríem dir, però que també reflexiona molt sobre el fet de fer-se adult i de la manera d'entendre la resta del món i buscar el teu lloc en el món. Per tant, una pel·lícula reflexiva, però també amb to de comèdia i refrescant per l'estiu.
1: Narcís Mir, t'esperem el mes que ve, ja amb temporada tardor-hivern.
3: Doncs hi tornarem.
1: Gràcies, Narcís, que
3: vagi molt
1: bé.
3: Gràcies a vosaltres i fins la propera.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Aquest diumenge, dia 13, confirmacions a Flaçà a les 11 a l'església parroquial administrades pel nostre bisbe Octavi. Aplec de Constantins a les 12 del migdia, missa i refresc. Vot de vila al santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar a les 12 del migdia, missa i ofrena d'un llantió del senyor alcalde com a símbol d'agraïment dels beneficis rebuts de la Mare de Déu a la vila de Canet de Mar. També aquest diumenge, aplec de Sant Climent de Mer a 14:45 del migdia amb la celebració de la paraula. Dimarts, presentació del llibre Poesia esparsa i inèdita de mossèn Pere Ribot a la ciutat de Girona. Serà a les 7 de la tarda al centre Pare Claret. Intervindran el bisbe Octavi i els filòlegs Laura Borràs, Joan Toneu i Antoni Pladevall. També dimarts, missa de la Mare de Déu dels Dolors a Girona a les 8 del vespre a l'Església dels Dolors, acompanyada per la coral del GIG i de la coral de Sant Patrici. Dissabte que ve, dia 19, avancem a Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre al Casal Bisbe Cartanyà. I també avancem que dissabte que ve, confirmacions i missa de Festa Major a Besalú a les 12 del migdia al Monestir de Sant Pere. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli. Per aquest diumenge, en dia 13 de setembre, ho fem amb el doctor Joan Ferrer, de la parròquia de Pineda de Mar. Saludem els nostres oïdors que tenim al Maresme d'Església Viva, que en són molts. Gràcies, doctor Joan Ferrer. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Quan vulguis.
4: En l'Evangeli d'aquesta setmana, Pere formula a Jesús una pregunta que sembla que surti d'una persona que llegeix el diari de cada dia i que queda perplex davant la maldat de les guerres que assolen el nostre món. La resposta del Senyor diu que el perdó no pot ser calculat. El capítol de l'Evangeli segons Mateu acaba amb la formidable paràbola del servent que accepta del rei el perdó d'un deute immens i que, en canvi, no és capaç de perdonar un deute relativament poc important. Qui no és capaç de perdonar és que no ha descobert el perdó de Déu. Les imatges poderoses de perdó i misericòrdia marquen l'Evangeli. El camí de la reconciliació ens mostra que no tenim dret a covar ressentiments i que la gràcia de Déu ens exigeix molt, moltíssim.
1: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. A tot això, les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, a cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9 de la nit va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir. També ho van fer els bombers de Barcelona per apagar les flames. D'altra banda, busquem ara la previsió del temps per la jornada d'avui dissabte. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, comença el cap de setmana amb alguns núvols més que no pas ahir. De fet, entre les comarques del Camp de Tarragona i gran part de Barcelona, el temps serà més variable, estones de clarianes, però també nuvolades que, sobretot, ja aquest mig matí i migdia, deixaran algun ruixat una mica més probable. No grans quantitats d'aigua, no pluges generals i sempre intermitents, bàsicament en aquesta zona, ja diem, entre el Camp de Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Cel més obert cap a l'Alt Pirineu i avui la temperatura que no varia gaire. De fet, el matí torna a despertar ben fresquet, sobretot fora d'aquestes zones on tenim núvols.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la diada, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació de Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats independentistes participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització a la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a aquestes manifestacions de la diada, 8 persones van ser detingudes per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona el passat vespre. Segons el recompte dels Mossos, cap a les 8, els manifestants van cremar entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere 3 contenidors, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. Passades les 9, va continuar la crema de contenidors a la zona i els Mossos van intervenir per dispersar els activistes. Els bombers també van actuar per apagar les flames. La manifestació s'havia convocat cap a les 6 de la tarda per contrarrestar una crida de la formació ultranuclear nacional a la plaça Verdaguer. D'altra banda, el Pla d'Urgell del Consell Comarcal ha impulsat la primera trobada dedicada a la gent gran, que té lloc avui. Des de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: De fet, el lloc escollit per aquesta primera trobada de casals de la gent gran és el poliesportiu del Palau d'Anglesola. Un lloc gran perquè en aquesta primera edició s'espera ja a unes 250 persones procedents dels 14 casals que hi ha a la comarca. En parla el president del Consell Comarcal, Carles Palau.
3: Hem d'aconseguir que la gent gran de la comarca interactuï. La manera que interactuïn entre elles, que es coneguin, que es relacionin, que surtin abans, i alguns dels meus companys segurament doncs, havíem coincidit a les discoteques de la comarca, el Vimbenc, que ara fem l'aniversari aquest any. Doncs hem de buscar la manera de que ens tornem a trobar. Hi ha pobles, i ara parlo el de lloc perquè és el que conec de primera mà, doncs que quan fem la festa de la gent gran de la comarca es conviden a representants d'altres casals de la gent gran d'altres pobles.
2: La jornada és el resultat del treball impulsat pel Consell del Pla, que ha incorporat una tècnica específica per a aquest àmbit i ha promogut...
0: Notícies.
4: Ràdio Arenys.

0: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
1: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
0: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
2: Radio Arenys. Radio Arenys, la primera.
3: Radio Arenys, primera.
2: Primera en música.

0: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
1: Ràdio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys.

0: aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93-792-1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
1: Radio Arenys és la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Unes 45.000 persones van participar aquest 11 de setembre en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada. Segons dades de la Guàrdia Urbana, és una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i Amposta, més d'11.000 persones. Segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. Amposta, segons dades de l'Assemblea Nacional Catalana, i van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants en la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. En paral·lel a la Diada, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes al passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors d'edat, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un detingut, menor d'edat, es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. L'Agència Catalana de l'Aigua construirà una estació regeneradora d'aigua a Valls per aprofitar l'aigua depurada en els regadius de la capital de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: Les obres s'han licitat per 2,84 milions d'euros. La planta tindrà capacitat per regenerar 7.200 metres cúbics d'aigua al dia, tota la producció actual de la depuradora de Valls, i l'aigua es posarà a disposició de la Comunitat General de Regants. Un dels membres d'aquesta entitat, Joan Nadal, assegura que aquest pas és una bona notícia.
3: Per fi, l'Agència Catalana de l'Aigua faci l'aire per al tractament de les aigües i així compleixi la directiva europea del 2024, que els obliga a deixar les aigües en les condicions adequades als usos que se'ls ha de donar. Tot i que, en aquest cas, el sanejament que en farà de l'aigua només és un sanejament sanitari i no traurà la conductivitat que té aquesta aigua residual urbana, que afecta molt greument el cultiu principal de la zona, que són els avellaners, i això és el que preocupa més a la comunitat de regants.
2: La instal·lació també incorporarà 88 plaques solars amb una potència de gairebé 52 quilowatts que permetran cobrir prop del 22% de l'energia necessària per fer funcionar la planta.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

0: Molt bon dia i bona hora. Ja s'ha acabat l'estiu, s'està acabant. Aquest estiu tan calorós. Ja tornem a ser a setembre. I un any més, i ja en van 13, està aquí a Ràdio Arenys de Mar per disfrutar junts del programa Temps era Temps, esperant amb moltes ganes les vostres tocades al 93 795 79 12. Aquest any se'ns ha afegit a l'equip un personatge molt nostrat, com és en Patufet, que juntament amb la sintonia de Joan Borràs i els controls de l'Eric i a l'estudi, en Diego, en Josep, en Joan dels Acudits, el Cristian, en Jan, en Joan Cintes,
1: bon dia,
0: la Xerín i la Rosa Montner, perquè tots ho passem molt, molt i molt bé. I avui, a més, tenim l'honor de que ens acompanya la dona més maca del món, la Maricín. Senyora de Cintes, de tota la vida, des de que tenia 12 anys.
2: Sí, sí.
0: Eh? O sigui que...
2: Avui he volgut vendre a veure-ho.
0: Molt bé.
3: Sí. Donar-li el micròfon.
0: Claro.
3: Clar.
0: Sí. Clar.
2: Pues mira, avui he volgut vindre a veure com estava tot això, perquè a mi m'agrada molt la música, i que, bueno, estic aquí.
0: Molt bé, ens honora el que estiguis amb nosaltres. De
3: benvinguda,
0: veritat,
3: Maricín.
0: Benvinguda. Molt benvinguda, carinyo. Bé, els altres ja veurem, perquè aquí de constants i puntuals només som tres.
1: Sí.
0: En Joan Borràs, evidentment.
3: Home,
0: en Joan Borràs.
1: Aquest hi és sempre.
0: L'Eric i nosaltres tres, o sigui, en Joan, la Xerín i jo, i tu, i poseu-se quan vulguis.
1: En Joan Borràs sí que no falla mai.
0: Mai, mai.
3: I arriba mai tard, oi que no?
0: Avui, que no li he donat la llista en l'Eric, és que m'ha al·lucinat, perquè aquest noi sempre ha estat guapo, sempre. Però és que ha vingut de Mèxic, jolín. I a més, el que més em meravella és com parla el català aquest xaval.
1: Sí, home.
0: I com l'escriu. Ojalà jo en sapigués com ell. Li vaig enviar un missatge dient-li que l'enyorava i com li havia anat l'estiu, m'ho va explicar i m'ho va escriure en català. Vaig pensar, joder, que bé, quina sort, que maco ets. Manito, si un dia voy a tu tierra, yo también hablaré mexicano, ¿vale?
4: Esteu tots convidats, eh?
0: Gràcies, amor. Molt bé, doncs, mira, ja que se'ns ha afegit en l'equip, en Patufet, començarem el programa amb la cançó infantil del Patufet, perquè, en fi, li hem de fer l'honor. A partir d'ara també estarem nosaltres amb les publicitats, perquè, mira, a mi m'ha agafat fred als peus i de veure a la
3: Glòria, el que fa la Xerín.
0: A la Xerín, que la Glòria li ha fet uns muntatges meravellosos.
3: Oh, precioses.
0: Amb la Mafalda.
1: Sí.
0: Jo vaig dir, doncs jo també haig de buscar algun personatge per Temps era Temps. I vaig buscar... Primer vaig pensar en la puntaire, però veritablement molt més graciós, molt més alegre, que del Patufet, a més la Glòria, que és una glòria.
1: Sí.
0: Fenomenal.
3: Doncs, per això es diu Glòria.
1: Sí.
0: Evidentment, no li podien haver posat un altre nom. Doncs va fer un muntatge que suposo que el deveu haver vist,
1: sí,
0: de la publicitat
3: del programa.
0: Doncs, llavors, aprofitem la minentesa... De què te ries?
3: No, nada, jo que he dit una tonteria.
0: Vale. Aprofitem la minentesa per dedicar-li aquest conte cantat tan maco, aquesta cançó infantil del Patufet, dedicar-los-hi a la nostra mainada, que si Déu vol seran els que seguiran amb el programa algun dia. En Guiu, en Fèlix, en Pau, la Pia i en Biel. Per vosaltres, la cançó d'en Patufet. Ja veureu que és maca. Escolteu-la.

0: Molt bé. Doncs després d'aquesta cançó tan... tan repetitiva, de patim patam patum, homes i dones del cap dret, no, no trepitgeu el patufet, la setmana que ve en posarem una altra que també m'agrada molt. Però... per això li haig de portar preparat en l'Eric.
1: O, si més no, dir el que la canta.
0: Sí, senyor. Clar. És que no m'ho posava. Tampoc.
2: Vostè sí que
0: si
2: sabe.
0: No, ja
2: vostè
0: posat.
2: Sí que sabe.
0: Sí, senyor. A veure, però és que és el que li deia l'altre dia. No fa 13 anys només que et vaig comprar. N'ha de fer molts més, carinyo. Més. Perquè, nene, tu vales mucho, eh? És que per tot, tu viste... Lo que puso el otro día.
2: Yo sí, es por WhatsApp.
0: ¿Qué dice el Tony en el WhatsApp?
2: Yo no
0: leo
2: mucho.
0: Del playback, dice el Tony, ¿me he perdido algo? Y contesta él, sí, que nos han contratado para una película. Ya. Ay, yo me empezaba,
2: es que
0: verdad,
2: no,
0: es que,
2: yo
0: es
2: no
0: que,
2: miro mucho,
0: es
2: la
0: que
2: verdad.
0: Siempre, hombre, sí que miras porque escribes miro, mucho. Ay,
2: no,
0: hablas
2: no escribo mucho,
0: mucho
2: no escribo mucho,
0: en el,
2: pero no
0: en el
2: mucho, WhatsApp. Porque no miro mucho, no este, no, es que no,
0: bueno,
2: ay, no
0: es igual,
2: suelo pasar.
0: La veritat
2: és sí que digo algo,
0: a
2: claro.
0: Mi em va fer molta gràcia, la veritat. Bé, llavors, ara hem
2: és
0: tornat...
2: Verdad?
0: El món està com està.
1: Sí, que Déu-n'hi-do.
0: Això és una malament. Cosa que... que, bueno, tu per allà baix estaves més a prop dels sonats, eh? Del sonat, vaja, del sonat, d'un dels tres sonats mundials. Però, bueno, hi ha una cançó que ha passat lo de Ceuta, ha passat que això és molt gros.
1: Massa.
0: Això o és una cosa muntada o veritablement és molt trist perquè no hi ha ningú que marxi de casa seva si està bé. Eh? Pot ser un aventurer, però tota aquesta gentada o ha sigut un muntatge o veritablement les guerres i la humanitat ho estan destrossant tot. I ara que diuen que la intel·ligència artificial farà armes atòmiques, ara sí que serà el moment que ens n'anirem tots a fer punyetes.
1: Ho arreglarem tot.
0: Però mentrestant no arriba, el Christian ens canta aquesta cançó tan meravellosa que parla precisament del contrari, que és Cantaré, cantaràs.

0: Molt bé. Doncs, a més de tot el que hem dit, 93-7-9-5-79-12, sisplau, aviam si truqueu. O aviam si van bé els telèfons, que aquesta sí. És una altra. Mm-hmm. A lo millor la gent no està trucant i aquí, com que no hi ha el Pau per agafar-lo allà, doncs a lo millor tampoc arriba aquí. O sigui que això continua igual. Mira que guapo està l'Albert. L'Albert Estengre. No em sent. Està amb el Carles? Quin Carles? El Joan Carles. Vale, vale. Bé,
1: no el rei,
0: no sé quién es. No es rey Juan Carlos.
1: Por eso que el rey Juan.
0: Es emérito.
1: El emérito, bueno, el emérito.
0: No es rey. Bé, hem de dir que la setmana passada, amb gran èxit, va començar la temporada, la nova temporada d'Anem a la cuina. Va ser, va fer un pleno. A mi no em va estranyar gens, perquè aquesta dona és capaç de vendre-li neveres als esquimals. Vull dir, això està
1: claríssim. Dicen de los andaluces, però hi ha una catalana.
0: Està claríssim. I aquesta setmana, doncs, ha tornat a fer el programa i ha tornat a funcionar molt bé. Clar, el rodatge que porta la noia. Vosaltres per què us penseu que un dia me la vaig trobar pel carrer? Li vaig dir que vingués a explicar la seva història d'amor amb una cançó i me la vaig quedar aquí.
2: Sí.
0: Perquè la nena se lo va.
1: Vale. Tienes buena vista, buena vista.
3: Jo us estimo.
0: A les dues, oi, carinyo?
1: Clar, molt
0: clar
1: bé.
0: Que sí.
1: Igual, eh?
0: I igual, igual,
3: igual, igual.
0: Igual,
3: igual, igual, igual. Igual, igual.
0: Sí. Bé, doncs...
1: Que mona.
0: Ara, per felicitar-la... per demostrar-li el nostre carinyo i la nostra admiració per lo bé que ho fa, de veritat, i per lo que ens l'estimem tots i tothom, li posarem una cançó que segur que a ella li agrada i que li recordarà molt a la seva mare. La Lilian de Celis ens interpreta Cruz de Guerra.
1: Olé!

0: Molt bé, doncs digue-li tu, ara ho dius tu, rei.
1: Ah, bueno, sí, home, hem buscat una cançó per la meva dona, que és una de les que li agrada, d'en Roberto Carlos, Mujer de 40.
0: I doncs la tenim, vinga, aquí al costat, a més, o sigui, que per tu, Maricín, sí, no, ara ja no ho has ni d'escoltar la ràdio, en vivo i en directo. Sí. Vale, amor? Vinga.

0: Bé, i acaba d'arribar un matiner dels de l'equip, en Josep Porres.
1: I Nogueres.
0: I Nogueres?
1: Sí.
0: I Nogueres. Doncs en Josep Porres i Nogueres, un altre membre de l'equip que, a més de no callar, té una mímica... que...
2: Ai, pobrecito,
0: que acaba de llegar. Bueno, mira, no me voy a... Me callo, ¿vale? La veritat que és una persona calor. Encantadora.
3: Sí, sí.
0: I que, és que si no, ja no els deixem entrar. No?
4: Home,
0: no.
4: Clar.
0: Vull dir, aquí o tots si som ferms...
1: Ni en Joan jo entraria, però llavors...
0: Pensa una cosa, Josep, en de veritat, serios, carinyo.
1: Serios,
0: pensa una cosa. Nosaltres tres fa 13 anys que estem junts i mai hem tingut ni el més petit problema ni entre nosaltres ni amb els que han anat venint, perquè mira, un record pel Pigrau, un record per Leandre, un record pel, pel Mario, un record pel... un record pel Misser i sobretot inoblidable, que si fos encara estaria aquí en Pepín. Però mai a la vida hem tingut problemes absolutament amb ningú. O sigui que, per favor, tota la gent que formeu equips per lo que sigui, sisplau, fem l'amor i no la guerra.
2: Bueno, Glòria.
0: I no discutim. Ai, Glòria. I no discutim per tonteries que no val la pena. ¿Vale?
2: Oye, y ahora... Rosa, ¿me dejas decir una cosa,
0: sí, sí,
2: por favor?
0: Sí, todo lo que quieras, cariño mío.
2: Vale. Que, no, aquí ens hem portat molt bé, però de veritat, quan sortim a fora, puñetazo por aquí, puñetazo por allá,
1: pues no fan
2: ojo
1: mal,
2: hinchado porque y todo.
1: Porque el cos de puny no fan mal.
4: No.
0: No, que va, que va.
2: Ha sigut broma, eh?
0: Conyes a part, la veritat és que sí, que ens estimem, i sobretot ens respectem, que és el més maco del món, i a més tenim molt clar que ningú fa res, ni per ser més que ningú, ni per fer-li la punyeta a ningú. No, ja, si és que esteu entrelligats, eh? Bueno, mira, mentrestant, per la Maribel del Jan, que per cert, aquesta setmana anem a un dinar del Jan. Anem a l'Era, perquè celebra els 80 anys. Eh? O sigui, que qui vulgui venir...
1: 80 anys té ja el Jan.
0: 80 anys té ja el Jan. Mm. Ho celebra el dijous a la tarda. El dijous fan un dinar...
2: Al migdia.
0: A l'Era. Encara hi ets a temps. Encara sou a temps, apunteu-s'hi, eh? Fa un dinar i després actuaran la tira de gent, ells, el grup, i, en fi, i a l'Era és un lloc que s'hi està...
2: I un mago, viene un mago
0: molt,
2: i tot.
0: Sí, allà és un grup... O sigui, és un lloc que jo hi havia anat molt,
2: sí.
0: I a part de que s'hi menja bé, doncs és sí. Molt agradable. Doncs bé, per l'amor del Jan, la Maribel... Escoltarem el Julio Iglesias, que li encanta, amb... Tropecé de nuevo con la misma piedra, no? Doncs endavant.

0: Doncs s'ha acabat. I ara tornarem a escoltar el Christian amb una cançó. La cançó... El Christian tot ho canta bé, per descomptat. És una veu meravellosa. És... En fi, li van fer la pirula un any en... a Benidorm. Va sortir el Django, però perquè estava... O sigui, la Vox Populi era de que li tocava guanyar amb ell. Però bé, igual, li van pagar bé. Però per mi la cançó estrella és México. I México avui només se li pot dedicar en aquesta joia de mexicà que tenim aquí, que és l'Eric. O sigui que, Eric, per tu, amor meu, Christian, el Christian interpreta México. ¿Vale?
1: México lindo.

Molt bé. I ara, a continuació, posarem una cançó per la Montserrat Fita, a qui li desitgem que estigui tan estupenda com sempre i que la nova persona que està amb ella sigui tan fantàstica com va ser la que ha tingut fins ara, que ha hagut de marxar al seu país, però que era una persona molt maca, s'entenien molt bé i era molt maca, a més físicament. La que té ara segurament també ho deu ser, i li desitgem, Montserrat, de veritat, el millor del millor, i veuràs com sí. Per tu, Girona m'enamora.

Molt bé. Doncs, després d'escoltar aquesta cançó per la Montserrat Fita, ara el Carlos Gardel ens interpretarà un tango, la comparsita, que abans hem posat la de la Lilian de Celis per la Txarín, però perquè recorda, li recorda molt a la seva mare,

0: I ara posem la comparsita, perquè a la meva mare li agradava molt. Canta el Carlos Gardel. És que aquest dematí he estat, jo escolto molt el YouTube i he estat escoltant tota una sèrie de cançons del Carlos Gardel i, evidentment, mentre les estava escoltant, era com si tingués a la meva mare al costat. No? Sí. A més, les canto, tot perquè em passa com a la Maricín, que també sé
1: les lletres de totes. Les està cantant totes.
0: No em pregunteu què vaig xupar ahir, que no me'n recordo, però la lletra de les cançons me'n recordo de totes.
1: Bueno, una cosa vull dir, 93, 109, 5, 79, 12.
2: Pues, truqueu, ara m'ha enviat un missatge a la Glòria i diu que està trucant i no contesta.
0: Que no hi ha manera, oi?
1: Sí. Clar, és que passa.
0: És el que he dit, que el telèfon no deu anar bé. En tot cas, et donarem el telèfon nosaltres a tu,
1: clar,
0: i truca'ls tu, perquè és que a mi m'estranya molt
1: Glòria,
0: que no truqui
1: clar.
0: Ningú. Clar.
2: Diu, no contesten, ma posa.
0: Sí, sí, jo li he dit a un altre que ens truqui, ma de lo mismo. Bueno, doncs, per tota la gent que els hi agraden els tangos, per tots els argentins que hi ha
1: no
0: arenys,
1: contesten.
0: Que Déu-n'hi-do els que hi arriben a haver. I en memòria de la meva mare, el Carlos Gardel ens interpreta la comparsita. Mm.

0: Se acordará de mí.
1: Molt bé. I tenim una trucada perquè l'hem trucat nosaltres, perquè és que els telèfons, per variar, no funcionen. Llavors, bon dia i bona hora, estimada Glòria.
2: Hola, molt bon dia i bona hora.
1: Hola, bon preciosa.
3: Bon dia. Som la Maricín.
4: Bon dia, Glòria Estefan.
1: Sí.
2: És que, a veure, en el primer moment no he pogut escoltar perquè estàvem operant a la Lluny, la gateta, que té un problema. Ja. No és res, pobreta. I en el primer començament m'ho he perdut, no sabia que estava aquí la Maricín. Quina alegria.
1: Sí.
2: Hola, Cuca,
1: sí.
2: Què tal? Pues com va el braç? Com va?
3: Bueno, va bé, tu.
1: Acosta't una mica.
2: Mica, aquestes coses necessiten el seu temps.
3: Sí.
2: I a mi em va passar que jo, un dia traient la calma, doncs estàvem aquí, vaig ràpid, aquí ja tenim un parc, i jo estava amb ell allà, i arriba el meu fill. Clar, ella que la veu, jo que no el veig, jo la tenia agafada, però per la muñeca,
3: sí.
2: Doncs va corrents cap a ell, jo que no ho veig, vaig volar. El meu fill em va dir, mare, que vull volar.
3: És el que em va passar a mi, eh? També, jo també, eh? Jo entrant al menjador...
5: Va volar, també.
3: Vaig volar.
2: També va volar, sí. Pobreta.
3: Sí.
1: El que passa és que es va trencar l'ala.
3: Sí.
2: Mai més ben dit. L'ala dreta, oi, Maricín?
3: Sí, la dreta. La dreta.
1: Però bueno,
2: preciosa,
1: mira.
2: De mica en mica, bona recuperació.
3: A veure si
2: que bondat, que aquí deus tenir un infermer que segur que és number one, que diu en anglès, i ja està, reina, anar passant els dies i
3: ara em sembla que el dilluns em treuen el guix
2: que
3: pesa.
2: Molt bé.
3: Que ja tinc unes ganes.
1: Llavors hauràs d'anar a la recuperació.
3: Sí, però almenys que em treguin això, perquè pesa...
4: Sí, és veritat, molt.
2: És molt incòmode, és molt incòmode. I més el braç dret. A vegades és a l'esquerra i un diu, mira, 4, m'amego més bé. Però, bueno, mica en mica, ja veuràs preciosa com tot torna al seu lloc. Costa una mica, però després tot es torna a posar.
3: Sí, moltes gràcies, Glòria.
2: De res, boneca. M'ha fet molta alegria escoltar-te, perquè em ha sigut sorpresa, dic, el primer trosset m'he perdut. Sí. I dic, no sé ben bé qui estava aquí a la taula. Sí. I que he escoltat el Josep, m'heu dit el Josep, dic, doncs, bueno, pues, també hi ets, però no sabia que estaves tu. Doncs, la veritat,
3: bueno,
2: és una
3: perquè
2: alegria molt gran.
3: He volgut vindre a veure, i així, i d'allò,
2: pues
3: i bé, bueno.
2: Molt ben fet, que tot tenen un passeig.
3: Sí.
2: Pues clar que sí. I tant.
4: Ara, Glòria, la Cinta farà aixecament de pes amb aquest braç. farà exercici.
3: Pues pesa,
2: pues sí. Potser la manera de recuperar-se, diu que ens hem de fer l'exercici de força, diu que va bé.
3: Escolta'm tu. Bueno, Glòria, guapa.
2: Bueno, macos, no us entretenc, perquè també trucades. Una alegria.
1: Com no hi ha trucades, no funciona el telèfon.
2: Bueno, mica també el telèfon.
3: Vinga.
2: Bueno, doncs a veure, música, doncs a veure, el DJ n'ha posat alguna, el DJ Joan Cintas ha posat alguna cançó.
5: Sí, alguna hem posat, alguna.
6: Mira, quina l'has escollit per la Glòria?
5: Apa,
2: torni.
5: Per avui.
6: La Glòria diu que...
1: Però tu quina vols? Hombre, ens arriba el Cristian.
2: Que maco, eh? Quina cançó, artista,
6: Glòria,
2: també.
6: Quina cançó vols?
2: Que la triï el DJ,
4: ja ve el cantant, ara.
2: Buenas. Ens agraden totes.
6: Ara ve el Cristian, o sigui que mira una del Cristian.
4: Bon dia, playero.
2: Bueno, a veure, i una abraçada també pel nostre humorista, pel nostre Joan dels Acurits, i pel Jan, que ja mateix celebrarem una estoneta molt maca amb ell. Bueno, doncs no us entretenc. Una abraçada per tots, molt, molt gran i especial per la meva mare, sí.
1: Molt bé, carinyo. Per la nostra, una miqueta de
2: Adéu,
1: carinyo meu. Bueno, doncs ens acaba d'arribar, com deia el Piguerau, ens acaba d'arribar...
4: El number one.
1: El Guaperes.
4: Ja hi som.
1: Vas veure el que vaig posar jo l'altre dia? O sigui, que va posar que... quin any era el que vas posar?
7: L'any 80, no?
1: L'any 80, jo el vaig conèixer, el 78.
6: I què pusiste? És que jo no m'enterau que has puesto.
1: No, que el puso una foto él de joven.
4: Sí.
1: El año, digo, yo l'any 80. I jo puse, jo te conocí en el 78 en la fiesta major. I puse una historia sobre lo que de habernos encontrado. Y habernos sí. encontrado gracias al Manel
6: así ah, al Bayo.
1: González y tal, míralo.
6: Ay, esta, ¿eh?
1: Sí.
4: Coño, allá que
5: ya bueno.
1: Sí.
4: Oh, era un matón, ¿eh? Un matadones sí. eres, ¿eh?
1: El que, em sembla que la que llavors, o sigui, en el 78, quan anaves amb la Marina, vas donar la targeta aquella que estava sí, tu i el Mendoza, sí, però tu ja no portaves el cabell aquell.
7: No.
1: Per això ja. Només el portaves en la fotografia.
5: Sí, ja la vaig veure al Facebook.
1: Només en la fotografia.
5: La vaig veure al Facebook.
1: Bueno, pues quien tuvo retuvo.
6: Va caer-se de...
1: I a més demà... Demà, si de bon, actua el poble que va néixer.
7: Nou, sí,
1: anirem
7: sí.
1: tots al poble claca, nou a veure'l. Claca. Que si té tant d'èxit com l'any passat sí, va ser molt emotiu sí. i molt maco.
7: Home, tinc a mirar el repertori i variar-lo una mica, però ho variaré tot.
1: Però és igual. Però si facis el que
7: vull
1: facis...
7: fer de tot.
1: Clar.
7: De tot, perquè també la gent que hi ha gent gran... I,
5: clar. No sé.
1: Clar.
7: És que és una mica...
1: Carinyo.
7: Ja, però m'agrada renovar. Bueno, faré cançons que amb ells...
6: poden agradar.
7: Faré cançons clàssiques, també, lo millor, com el Nessun Dorma, el Sole Mio. No sé, ja veurem.
1: Aquestes
7: alçades...
1: Aquestes
7: alçades,
1: xato.
7: Ja, però m'agrada...
1: Quan clar. Em sembla molt bé, però vull dir que aquestes alçades... Això clar no sí. és un problema.
7: Ja.
1: El problema, el repte podia ser l'any passat, que era
7: la primera vegada
1: i tal, i com va funcionar...
7: Sí,
1: a més, va
7: molt
1: ser
7: bé.
1: Molt agradable tot, eh?
7: Sí, sí,
1: ens van convidar a berenar,
7: ens
1: van regalar... A mi em van regalar un catxarro d'aquells de pelar...
7: De
1: les
7: boles.
1: Tenim una trucada, que és...
7: Ui, no m'he posat així.
8: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
7: Estàvem directe.
8: Bon dia, guapos estava. I guapes.
6: Ah, és la Rosa Maria.
1: Rosa Maria. T'han agafat el telèfon. T'ha funcionat el telèfon, carinyo?
8: No, he trucat 5 o 6 vegades.
7: WhatsApp.
6: Per WhatsApp.
1: Ah, per WhatsApp. Vale.
7: Molt bé.
1: Molt bé.
8: I llavors sí. Ja he parlat amb la Dic Noi, no estàvem trucant i trucant, i ara vam marxar. Dic, ara quan pugim munt, si sóc atents, els diré que no funciona.
1: Vale.
8: Bueno, ja han passat les vacances, hem passat l'estiu...
1: L'estiu encara ens dura fins al dia 21.
8: Encara ens dura, eh?
7: Bueno.
1: Però bueno, que Déu-n'hi-do l'escalor que hem passat. Esperem que no passem fred com calor hem passat, eh?
8: Pues és el que diuen.
7: Ha sigut horrorós.
1: Perquè de veritat que ha sigut molt fort.
8: Bueno. Jo volia demanar la sardana de les monges, que a mi m'agraden més les antigues.
1: Però cantada per la Salomé?
8: O la que vulgueu, el que trobi l'Eric.
1: Doncs la sardana de les monges, a mi és que m'encanta la sardana de les monges. Bueno,
8: a mi també,
1: i
8: ara li deia a l'Agustí, dic, es diu així? Ens diu sí, perquè sí. Igual... Dic,
1: molt bé, carinyo, doncs ara mateix te la posem.
8: Doncs veiem. Vale, d'acord.
6: Adéu-siau. Adéu. I una cosa, a quina hora és l'actuació demà?
7: És pronto, eh? No,
6: és pronto.
7: Sempre me llegáis tarde, eh?
1: Bueno, l'any passat encara
7: tarde.
1: No havies començat quan vam arribar, eh? No.
7: Vale, a les 6 està anunciat.
1: Ja esclar, és veritat, hem de parlar 2 minuts, que va un minut
7: pues,
1: i 45
7: això,
1: segons perquè s'acaba el programa.
7: Tu ets l'última, sempre.
1: Jo sempre.
7: Sempre, eh? Sempre sí. Llega l'última.
6: Sí, sí. Mentre que se pone el collar i tot
1: eso. Penseu, jo tinc una amiga...
7: Escolta, perdona, el vestit que et vas posar l'altre dia de la senyera era...
1: És
7: de veritat, allò?
4: Ah, sí, és veritat, aquest vestit.
1: Sí, aquell vestit...
6: Bueno, aquesta vegada no sé.
1: Aquell vestit me'l vaig fer a l'any de la via.
7: Molt bé, molt bé.
1: I pel davant era una senyera i pel darrere l'estelada.
7: Ah, sí?
1: Sí.
7: A l'estelada, però no vas... No pas girar.
1: No, perquè només tinc aquesta foto. Això va ser el 2013.
7: Molt bé.
1: L'any que va morir l'Antonio. Un mes després moria l'Antonio, però com que la via passava per davant de casa,
7: sí?
1: No mai a cap manifestació em vaig fer aquest vestit. Però aquesta foto...
7: A la via, clar, ja me'n recordo.
1: Aquesta foto
7: estava aquí, també, la
1: va ser d'una actuació
9: que es va fer en el teatre El Seràfix, també dedicada, que ho va organitzar, em sembla que era l'Assumpció en Pons.
7: Molt bé. I, pues jo vaig quedar...
9: I jo vaig anar, pues, doncs sí. I doncs del
7: darrere... Que era una bandera que t'havies posat per sobre, va, però quan dic, vaig no, sortir, vestit, no?
9: Quan vaig sortir al carrer, només sortir de casa, hi havia un senyor que estava amb el telèfon i em diu: estic parlant amb la meva filla que està a Suïssa, et puc fer un retrato? Dic, i tant. I a la cantonada hi havia cua de gent que estaven venent la samarreta del dia.
7: Sí, sí, jo la ja tenia.
9: I bueno, la, jo, la jo Maria Teresa...
7: Jo
9: estava aquí a Arenys,
7: llavors... Estaves aquí a Arenys? Vaig vindre a Arenys, sí. Ah, no mira. Sé per què, però...
4: I no la vas veure?
9: No, no, no,
7: sí, mai, que la via era...
6: Que... No, però ella se paseó, por el fondo.
7: Ja, però jo no la vi.
9: El dia de la via?
6: Sí.
9: ¿Quién se paseó? Jo, sí, claro, fuimos, al, fuimos
7: ja,
9: al Callial.
7: Jo estava en la via, no fui al pueblo. No.
9: Fuimos arriba al, sí, sí, sí, al xifré.
7: Molt bé, no?
9: Però...
7: Bueno, ara deixem les notícies, no?
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxat no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegurat i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. A tot això, un total de 8 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre un altre detingut menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona. La incidència redueix l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. Els viatgers amb destinació a estació de França han de fer transbord als trens regionals per continuar el seu trajecte. En paral·lel, els convois poden incrementar el seu temps de recorregut, així com romandre aturats més temps de l'habitual a les estacions. Ahir divendres, un robatori de cable entre estació de França i Passeig de Gràcia ja va afectar la circulació de trens a l'R2 Sud. D'altra banda, parlem de cultura. El Ball Parlat de Sebastiana del Castillo representarà aquest migdia per primera vegada el barri de Parc Riu Clar de Tarragona. Es tracta d'una nova proposta que vol apropar aquesta expressió de la cultura popular tarragonina a diferents barris. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
12: La proposta recupera les peripècies de la jove bandolera Sebastiana del Castillo, un personatge vinculat a l'imaginari festiu tarragoní, i busca fer arribar el patrimoni i la cultura popular a nous públics i espais de la ciutat. En una entrevista a Tarragona Ràdio, l'actriu Anna Canela, de la Mulassa de Tarragona, assegura que és necessari portar el ball als barris perquè això els dona un retorn molt valuós.
13: Ens serveix també, doncs, per començar a castejar el text, començar a sentir-nos una mica més còmodes per arribar al dia 18 ja i estar tot més assentat. O sigui que nosaltres donem un, no, fem, sentim que frotem la cultura als barris, però ells també ens ajuden a nosaltres, pues, a arribar més segures el dia 18. Així que és un win-win.
12: La representació als barris està organitzada pel Fòrum Espai Cultural i Òmnium Cultural del Tarragonès. El Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo també es representarà, en dos passis, el proper 18 de setembre al centre de la ciutat.
11: És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa.
14: Ràdio Arenys.
15: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
16: Marta.
14: Ei, hola, com estàs?
16: Superbé, cada dia em sento millor.
14: I el secret?
16: Doncs ho tens ben a prop.
14: Sí?
16: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
14: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
16: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
17: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
18: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
19: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
18: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
19: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
18: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
19: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
18: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
19: Info i reserves al 93 131 11 00.
18: Visiteu www.elportinyol.com.
20: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
21: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
20: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
21: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
20: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
21: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
22: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
21: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
22: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
23: Munt Bikes a Arenys de Munt.
22: La teva botiga de bicicletes de referència.
23: Treballem amb les millors marques.
22: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
23: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
22: Finançament a 24 mesos.
23: Munt Bikes.
22: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
23: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
22: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
24: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
25: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
26: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
25: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
26: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
0: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
26: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
0: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
2: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
3: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
2: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
3: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
2: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: pensar que és meva.
1: Bé, doncs, després d'haver-nos dit ja tot el que havíem de saber, que passa pel món, a vegades voldria més no enterar-se'n, però és igual, la xarxa està bé que ens ho digui. Tornem a estar aquí, en Cristian,
2: la Rosa Montner,
1: en Joan Cintes,
3: que tot ho fa bé,
1: la Mary Sin, en Josep Porres, la gran Xerín, i la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt, molt i molt bé.
2: Anem a la cuina.
1: Joan dels acudits, carinyo meu.
2: Ha trucat?
1: Si truques i no t'agafen el telèfon, envia'm un WhatsApp o
2: per WhatsApp.
1: Quin és el telèfon del WhatsApp?
2: Però és el mateix del WhatsApp.
1: Ah, doncs truca el mateix número, però en comptes de trucar a tothom, això. Si voleu trucar a la ràdio, sisplau, truqueu el mateix número, però en comptes de trucar des de la línia telefònica, truqueu des del WhatsApp. Val? I llavors podreu entrar com ha entrat abans la Rosa Maria. De moment, ara, precisament per la Rosa Maria, la Salomé ens interpreta la sardana de les monges.

0: passa. Vinga'n.
1: Sí, pues ara posarem una cançó que ha trucat el meu cunyat, en Miguel Ariza, que li vol dedicar per la seva dona i a la meva el tema de Perla Preciosa dels Juniors d'Amposta.
0: Molt bé. Ja van fer la Preciosa, sí,
2: sí,
0: aquesta?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: La van fer els Juniors, aquesta cançó.
0: Els Juniors?
2: Sí, els conec jo. Sí.
1: Sí, els coneixes?
2: Bueno, he alternat amb ells.
0: Vinga.
2: Sí.

0: pel Víctor escoltarem pels tiets una cançó que a mi personalment m'agrada molt i que segurament a ell també li deu agradar perquè és del Maresme. La cançó es diu Maresme.
1: Des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort tenir el mar.

0: Molt bé. Endavant, Cristian, carinyo.
1: Ah, sí, mira, aquesta cançó li volem dedicar a l'Adelina, que és una fan nostra que ve molt a veure'ns, i es diu No más bolero. Vinga, un petonet, Adelina.
0: Dedicada directament pel Cristian, Adelina?
1: Bueno,
0: o sigui,
1: no.
0: el protagonista, el que la canta. ¿Vale?
1: Vinga. Vinga, Adelina, un petonet.

0: aquesta cançó és preciosa. Però és que la versió aquesta, amb el fons de, del bolero de Ravel...
1: Ah, sí, al final
0: és una
1: és
0: passada, de veritat, ah, eh?
2: Però jo l'he sentit... També.
1: Això ho va fer l'Alfred Domènech.
0: L'Alfred Domènech.
1: L'arranjament és de l'Alfred Domènech.
0: Doncs és, de veritat, que sou molt
3: preciosa.
1: És bonito, sí, el saxo.
0: Llàstima que la vegada que vau venir aquí per la festa major, que jo vaig veure Christian Domènech, i vaig pensar, deu ser el Christian.
1: Clar.
0: Però no, no se'm va ocórrer, anava amb l'Antonio.
1: Ah, molt bé, pues
0: tu també. No se'm va ocórrer venir-te a dir hola.
1: Ah, perquè anaves amb l'Antonio?
0: No, no, i ara que va, que va, mare de Déu, si t'hauria encantat l'Antonio, un tio collonut, de veritat. Sí,
1: veritat
0: que
1: sí, no? Ves, ha estat bé,
0: una persona encantadora. Però, mira, no se'm va ocórrer. I no us vaig veure.
1: Però no te'n recordaves,
0: no
1: de llavors?
0: No vaig venir-vos a actuar. No, no, no us vaig venir a veure
1: actuar. No, però dic, no te'n recordaves, de llavors?
0: Clar, que me'n recordava.
1: Que m'havies conegut fa 200 anys.
0: Sí, sí, que va... sí, vaig veure el cotxe.
1: Ah, la, el camió. El camió, dos, dos camions.
0: Sí. I que posava, tal. I vaig pensar, deu ser el Christian, però...
1: Sí, sí, sí.
4: I aquí va quedar.
0: No, és que... estàvem preparant el concert o el,
1: sí,
0: el
1: sí,
0: ball,
1: sí.
0: El que fos.
1: Sí, sí.
0: El cas és
1: crec que el concert el van fer aquí, el Calissai, a
0: no
1: fora.
0: No ho sé.
1: I el ball el van fer al passeig.
0: Jo vaig veure el camión, no?
1: Sí, sí.
0: I li vaig dir a l'Antonio, mira aquest, us acabem... Segurament,
1: deu ser...
0: Sí. Però ens en vam anar cap a casa i no vam baixar a veure ni, la,
1: ja, ja,
0: ni el ball
1: ja, ja, ja.
0: Ni el concert.
1: No, ja, ja.
0: Jo et vaig retrobar allà al carrer, sí, sí. A la plaça del Casino,
1: estava
0: amb el Sam.
1: Sam. Sí.
0: Bueno. Bueno, vale.
3: Bueno, doncs, una ara... cosa, no sé si... Però em sembla que no li hem dedicat la cançó a la Glòria, eh?
1: Bueno.
3: No li hem posat la cançó de la Glòria.
0: No, bueno, perquè no l'has demanat.
2: No, perquè hem dit que li posaríem
0: pues,
2: una d'en Christian. Posar
0: la Christian.
3: Ah,
0: perquè...
3: val, val.
1: Ah,
3: perquè
1: i quina dirà?
2: Toca, toca.
3: La Glòria de Bosch, canten tots.
0: Ara, per la Rosa Bosch, posem... que li encanta la meva àvia del grup Gavina. Vale. I després ja
3: sí, va, per el programa és teu. Clar, perquè...
1: Vale? Que, sí, busquem venga, una per la Glòria.
3: Clar, una doncs, per la Glòria.
0: Rosa Bosch, carinyo meu, si ens estàs escoltant,
3: de...
0: per tu aquesta cançó, que aquesta manera que t'agrada tant, la meva àvia.
5: També lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys. Fins que un dia varen dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó, mentre dolçament cantava, amb veu trencada, una cançó.

0: Molt bé, aquí, aquí penseu...
1: Tenim una cantant aquí, eh?
0: Aquí penseu que, a més molt bé, molt de bé. La cançó, nosaltres escoltem a la Maricín, que se les sap...
1: Totes.
0: Totes. Totes. Sí. Totes. Sí, que tenim una segona veu meravellosa.
2: La meva mare era cantava...
3: Però és que tens una veu molt maca, eh? Tens una
2: sí,
3: veu...
2: el que passa que a mi em fa vergonya de fer això.
3: Bueno, però no cantes mal perquè le quites el puesto al Cristian, eh? O
1: sigui, et dic una cosa, a mi em feia vergonya. Jo som molt tímid, eh?
0: Sí,
1: t'ho juro, era.
2: Bueno, jo també, jo per això, com que sóc molt... Ai, no, que no em sortirà i tot això... Pues no ho faig.
1: Jo?
2: Perquè jo de cantar, sí, he sigut la meva mare i tot això, la meva mare,
1: sí.
2: Li deien senyora Cinta.
1: Senyora Cinta.
2: A cantar.
1: Molt bé,
2: sí.
1: Bueno, pare, puja't a la cadira, va.
2: Si tenim la veu així més fineta...
4: També, eh?
1: Sí.
4: Me'n recordo ja la teva mare, jo.
1: Pues el meu pare, per Nadal, puja't a la cadira i canta.
4: Et deia.
1: Sí, i jo cantava per Antonio Molina, imagina't.
0: Antonio Molina.
1: I una paloma blanca. I el meu pare, respira.
0: Ui, sí. Home, sabeu, l'altre dia...
1: Em donava un duret.
0: Home, clar, és que tot el que fèiem per Nadal... Jo vaig recitar un poema... vaig cantar una cançó en francès sense tenir-ne ni idea, perquè el professor anava a classe de francès i ens va ensenyar a Clair de la Lune, mon amic Pierrot. Quan em vaig examinar, el mestre, el professor, el director, era tan mala persona, el cosí germà del meu pare, era tan mala persona
1: que
0: em va fer llegir tota una pàgina. Jo sabia positivament que no en tenia ni idea, però vaig estar llegint. I em va deixar que acabés de llegir tota la pàgina. I jo vaig pensar, sí que ho deia, que està fent bé. I quan vaig acabar em diu, senyorita Montner, usted no sabe absolutamente nada de francés. Jo no lo sabia, però bueno. Vinga, va.
1: La propera és per la Glòria. Li dediquem la Glòria, dediquem aquesta cançó que... Bueno, jo als anys 60 la cantava i la vaig gravar amb els Vikingos i es diu Perdóname, amigo.
0: Molt bé.
1: També li agrada molt a la Txarín.
0: Molt bé.
1: Vinga, per tu, Glòria.

0: Bueno, pues ja està, Cristian.
1: Això que està. Perdona'm, amigo, que vam fer nosaltres la versió amb els vikingos. Parlem d'anys, eh? Parlem d'anys.
0: Home, i que el Leandre, quan et va veure, te
1: sí,
0: la va recordar?
1: Ostres, sí.
2: De fet, de cantants, n'hi ha pocs que l'hagin fet, aquesta cançó.
1: El Johnny Hallyday.
2: I el Bruno Lomas.
1: També poder, sí.
2: Sí, sí, el Bruno Lomas
1: però,
2: també.
1: Altres versions, però sí, és veritat, sí, un parell només, sí.
0: Així que aquesta cançó era el Johnny Hallyday?
1: Sí.
0: Ah,
1: sí,
0: no sabia.
1: Sí,
0: que sí, francès,
1: sí, sí. I el Bruno Lomas també la va fer, té raó. I el Tony Ronald també la va fer.
0: Ah, sí?
2: Ah, sí, el Tony Ronald, sí.
1: Sí, nosaltres, sí. Doncs
0: pues a mi m'agrada més el Cristian. Vale?
1: Amor.
0: I a la Charín també, ¿verdad?
1: Home, claro. Pobre d'ella, que digui el contrari.
0: Home, no, i ara que...
1: Ara li dedicaré una a la meva dona, perquè si no se m'emprenya.
0: No, senyor.
1: No, però sempre diu, ai, mai me'n dius res.
0: Mira,
1: bueno, no, és molt tímida, ella.
0: Li has de dedicar...
3: També és tímida, també.
1: Sí.
0: Li has de dedicar, en què? Primer lloc, perquè tens la sort de que sigui la teva dona. I en segon lloc, perquè l'altre dia...
1: No.
0: I l'altre dia... Tu, no, ella no té la sort de que siguis la seva dona.
1: No, però el seu home sí.
0: Vale, molt bé, doncs pues mira, ja sabeu, per bueno, molts anys a tots dos.
1: Pues aquesta cançó és una de les cançons que quan es vam conèixer.
0: Clar. La primera que li vas cantar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i diu, això que en diuen està enamorat.
0: Molt bé, i mira, ha arribat fins aquí fa
1: sí,
0: una pila d'anys.
1: I tant,
0: no?
1: I tant.
0: Molt bé, molt bé. Doncs endavant.
1: Endavant. Mira, això que...

0: Adelina, carinyo, moltíssimes gràcies. Hem estat escoltant...
1: Petonats per tu.
2: Bueno, és igual.
3: Hem estat escoltant el teu WhatsApp i ens ha emocionat
0: sí,
3: a tots.
0: Sí, ens hem emocionat, de veritat.
4: Rebut el petonet.
3: Sí, sí, sí.
0: Gràcies, moltes gràcies, Adelina, carinyo.
2: Gràcies, i un petó gran per tots dos.
0: I tenim una trucada, que he tingut la sort de poder entrar, que és la Maria Antònia. Bon dia, bona hora, carinyo.
1: Hola, mira, m'he hagut d'espavilar perquè també em costava, eh? Ja. M'ha costat, i al final l'he aconseguit. Gràcies també... A l'Eric, eh? Que és molt maco.
0: A l'Eric, bueno... Em van fer un i van trencar el motllo.
3: Sí.
4: S'està inflant aquest senyor d'aquí al costat que no vegis tu.
0: Molt bé. Bueno,
1: clar que sí, clar que sí. Escolta, bueno, abans que res, pues benvinguts, eh? De nuevo a casa i amb aquest programa, eh? Tan entranyable i participatiu també. I sobretot de música del nostre temps i de sempre, que tu vas dir. Sí. Bueno, mira, jo també truco per felicitar el Christian,
3: ai, gràcies.
1: I esperonar-lo a que continuï perquè hem de lluitar contra el que se'n diu edatisme, vull dir que encara que siguem grans, el que podem fer, i sobretot la veu, Christian, perquè això...
3: Mentre duri la veu, durarem.
1: Clar, la veu diu la que... Veu
0: però si cada dia canta més bé.
1: I les energies l'actitud, eh?
4: Sí, sí. Cada dia la rebo una miqueta, la veu.
0: Maria Antònia, sí. Jo no sé si tu has tingut la sort de veure'l actuar en vivo i en directe, em sembla que sí, amb algun dinar o així.
1: Alguna vegada l'Ateneu,
0: sí. Exacte.
1: Ens hem fet fotos i tot, vull dir,
0: el Christian, quan puja a l'escenari, es transforma. Vull dir, jo no he vist a ningú amb més mono d'escenari que el Christian el dia que li van fer l'homenatge a la dona del Marino, que va venir al Teatre Principal, era quan tenia el Frankfurt, feia temps que no cantava, i va sortir, de veritat, bueno, amb un mono increïble. I afortunadament no para, però no para perquè és que, de veritat, que sap estar, però és que, a més, quan puja dalt a l'escenari, ell sempre és una persona correcta, agradable, educada, sempre dalt a l'escenari. Però quan està dalt de l'escenari és que es transforma. Mira aquest estiu.
3: Estàs invitada, eh?
0: Gràcies. Aquest estiu, quan vam anar a Sant Cebrià, i allò va ser...
1: Endavant, Christian, que 80 anys no és nada, eh?
3: Bueno, jo no estic, eh?
0: No té 80 anys, eh?
4: No et passis, Maria Antònia, no et passis.
2: Tu estàs parlant d'Isma i no et passis.
3: No, no, que està parlant del Jan.
0: El Jan sí que té 80 anys.
2: Ah, veritat, el Jan que fa 80 anys, felicitats.
0: Dijous, ja ho hem dit, ja. Sí, sí.
1: I aquesta cançó que dedico, que és Llegar a viejo del Serrat, vull dir, també la dedico a tota la nostra penya, a la nostra generació, per esperonar-los i lluitar contra l'edatisme, que fem tot el que podem, que ens cuidem el millor possible, com l'altre dia que vaig anar allà a la caixa al doctor Valentí Fuster, d'estil de vida, de coses, vull dir, no, hem de, mentre visquem, el millor possible, tu. No es tracta de viure més, sinó de viure millor i m'entens, i que la gent ho entengui, i que el que pugui fer, que faci per ajudar-nos en aquesta nova etapa de la vida. Vinga, doncs moltes felicitats.
0: Moltes gràcies a tu, carinyo, i fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: Sí, vale?
2: Adéu,
0: adéu, carinyo.
5: Adéu.
0: Doncs, llegar a viejo.

0: I ja tenim...
1: Aquesta cançó m'ha posat un WhatsApp la Maria Antònia, sí, que te la dedicava per tu.
0: Ah, ah, molt bé.
1: Vale?
2: Gràcies. Bueno,
1: pues vale.
2: Moltes mira, gràcies.
1: Mira, si ja saps que aquesta cançó del Serrat, la Maria Antònia te l'ha dedicada a tu.
2: Pues moltes gràcies.
0: Molt bé. Vale? Vinga, doncs a continuació tenim el Joan, el nostre Joan dels Acudits.
2: Ha pogut trucar al final, eh?
0: Hola, carinyo.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora, carinyo. Com estem?
3: M'escolta bé avui?
2: Bueno, una
0: sí,
2: mica,
0: més bé, sí, sí.
3: Perdó, acabo de vindre del metge.
1: I què passa? Què t'ha passat? Què t'ha dit el metge?
3: No, m'ha mirat i t'ha dit, m'ha recetat vitamines A, B i C.
0: Ah,
1: no.
0: Per què?
3: Sí, sí. Amor, billetes y cerveza. Que mi médico...
0: Muy bien.
1: Bueno, que chiste te iba bien para el día de la cocina, ¿eh?
0: Sí, también,
1: digas.
3: Mi pareja me dice, amor, ¿por qué has cambiado tanto? Si decías que era la mujer de tus sueños. Joder, es que me acabo de despertar.
0: ¡Ay, pobre!
2: ¡Pobre!
0: ¡Qué bien!
2: Muy bien.
3: Estas vacaciones, estaba yo en la playa un día y hubo, por desgracia, un señor, un ahogado, y lo arrastraron afuera hasta la orilla. Y lo tenían en la orilla, empezaban a apretarle el pecho, y cada vez que le apretaban el pecho sacaba agua por la boca, y la gente allí, venga, le apretaban la barriga y sacaba agua.
2: Pobre.
3: Y me acerqué yo y le dije, oye, si sacáis el culo del agua... Igual no dejáis seco el Mediterráneo.
0: ¡Ay!
2: ¡Qué bueno! Sí, que feia
4: de bomba.
0: Feia de bomba.
2: Clar, de bomba.
0: Ay, molt bé. Que
3: este verano he bajado de vacaciones a Tarifa y cogí un patinete de esos de pedales y me puse a navegar por el mar. Y mañana cuando estaba en el mar una paz y una tranquilidad y me quedé dormido con el patinete en medio del estrecho. Apareció una lancha de la Guardia Civil. Me cogieron, me pusieron una manta por encima, me dieron un bocadillo, me dieron los papeles para la seguridad social, me pusieron un piso de acogida y les dije, oye, que yo soy español. Me quitaron la manta, me pegaron los ojos.
2: Qué bueno.
3: Encima me denunciaron por no tener licencia para navegar.
0: Volvo.
3: Bueno, pues ya
0: se acabó.
3: Ya tiene que ser. No, ni al mes, però bueno, per un altre dia, tu.
0: Sí, no, bueno, més que, no. Més que res, que ja és tard. Que ja no ens queda temps i al darrere el viene zumbando.
5: Aquest últim està molt bé, aquest últim.
0: Molt bé. Boníssim, de debò, Joan. Carinyo, bueno, fins dimecres, que t'escoltarem.
1: Això mateix.
0: I fins dissabte que ve, una altra vegada. Vale, amor?
3: Sí.
0: Vinga, moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
0: Vale? Moltes gràcies.
1: Adéu, guapo. Ara no sabia.
0: Molt bé, doncs, ara jo crec que ja ha arribat el moment aquell.
1: Sí, perquè ja...
0: Que hem de dir... Donar les gràcies a tothom, demanar disculpes pel problema del telèfon. I agrair-li al Cristian que va actuar ahir, que actuarà demà, que vingués avui, que era la inauguració del programa.
2: Si no vinc...
0: El dijous, si Déu vol, a l'Era, celebren els 80 anys del Jan, i allà estarem.
1: I demà el Cristian actua al Poble Nou.
0: I demà el Cristian actuarà al Poble Nou i també l'anirem a veure.
2: Calbó.
0: A més, és un sentiment. Llavors, doncs això, fins la setmana que ve.
2: Si Déu vol.
0: Aquí tenim els telèfons de fons. Ei, per favor, digue-me
5: sí,
0: no.
5: Sí, ara salgo. Digues.
0: Anda, que no. Ella la seva. Per favor.
1: Bueno, fins aquí ha arribat. Vinga.
0: Bueno, doncs la setmana que ve tornarem a estar aquí, si Déu vol. La Maricín, si vol venir, en Joan Cintes, en Cristian, si pot i li va bé. El
4: Porres.
0: El Porres, el Julio, que avui ens ha fet campana.
4: No hi cabrem,
0: Jan,
4: no hi cabrem.
0: El Jan, que potser algun dia també ve, encara que...
4: Que raro que no hagi vingut avui,
0: no? Saps què va passar? Que clar,
1: té molta feina. Molta feina.
0: I actuar aquí, tocant la guitarra i cantant, clar, doncs
1: el de matí també
0: li costa.
4: Cansa.
0: Però vaja, pot recitar, o sigui que pot venir igualment. La Charín...
1: Bon cap de setmana, guapíssimos i guapíssimes.
0: I la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt bé. I el Cristian ara demana l'última cançó del programa.
4: No li volia... Bueno, fem el gos, va, recordant el gos. O Amor Particular, no li volies dedicar? Amor,
0: ah, amor, sí, particular. Canta Amor Particular, sí, que jo em fa volia alegria dedicar, no? I goig dedicar-li a en Josep Bayo, que gràcies a ell estem en aquest programa, i que a més quan em va dir que vingués al programa em va posar aquesta cançó cantada pel seu fill. Josep, si ens estàs escoltant, moltes gràcies, t'estimo. Amor Particular, fins la setmana que ve, si no vol.

sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Tella. L'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de tres encaputxats no estava planificada. El president de l'Assemblea, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants assegura no va ser gens menor i ha opinat que es va evidenciar la presència dels joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la policia municipal, i al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'Assemblea, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. Les entitats participants a la manifestació reivindiquen la necessitat de recuperar força, iniciativa i capacitat de pressió al carrer i de tornar a situar la independència al centre de la mobilització. De fet, l'ANC convocarà abans d'un mes una cimera amb les entitats independentistes per gestar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Fer una crida a tothom pel dia 12, pel dia 13, a engruixir l'independentisme, a engruixir l'independentisme social, cívic, cadascú des del terreny que més còmode s'hi senti. El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
1: D'altra banda, un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes el passat vespre per desordres públics en els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 de les persones arrestades, 9 menors, 8 majors, es van produir a la zona d'Arc de Triomf, mentre que un altre de menor es va efectuar a la zona de Plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant la línia policial va llançar objectes als agents. En mobilitat, matí amb retards a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable a l'estació de França de Barcelona que pot provocar, de moment, reduir l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Benvinguts, un ple, us parla en Joan Puig, amb dos companys, amb dos tertulians, dos homes de pro d'aquí a Arenys, per comentar una mica l'actualitat, que no és poca. Abans que tot, espero i desitjo que les vacances hagin estat agradables per tothom i que us hagi anat bé. També dir-vos que vaig tindre el ple la setmana passada d'emetre el programa que vam entrevistar el mossèn Pere Domènech, i que d'alguna manera donar les gràcies a tothom que va participar perquè això fos possible. Crec que els aranyencs de mar i damunt i els de Sant Iscle hem estat de sort. Ho dic per si hi ha algú que ho vol recuperar, doncs té l'oportunitat en via diferida de recuperar del que serà ja la propera setmana el nou mossèn, el nou rector dels Arenys. Una gran persona i crec que entre tots hem estat de sort. Nosaltres començarem dels nous temes que podíem tocar. Ja quasi no ens en recordem dels incendis, que han estat, com sempre, brutals a l'estiu, aquella radial allà a les Gavarres, que déu-n'hi-do. Podríem parlar de l'informe PISA, que també el deixarem, perquè és entrar en un terreny molt minat, l'informe PISA, de l'educació, com està a Catalunya. Podríem parlar dels 25 anys de l'11 de setembre. Els senyors que tenim aquí ja han rebut el dossier conforme a aquest. Podríem parlar de tantes coses que ens interessen, però nosaltres avui volem parlar d'un tema del retorn de Puigdemont, que es veu que ja pràcticament és evident. Podríem parlar de la Diada Nacional de Catalunya, que també podríem sucar-hi pa per un cantó i per un altre, perquè ja tothom, no estem parlant del 2026, sinó que estem parlant del 2027, que serà també a l'1 d'octubre, que farà 10 anys que hem anat endavant, si és que hem anat cap enrere, també això requereix un espai principal. Però jo vull començar, que ara hi ha una cosa que preocupa en aquest país, i preocupa de veritat, i és una cosa que realment la gent al carrer, en els bars, a les llars, en els col·legis, a les empreses, allò com vas a fer el cafè, la gent està preocupada. La gent està preocupada pel Mundial del 2030 i on serà la final. Això ens treu bastant de polleguera, perquè mentre a Madrid estan convençuts que serà el Santiago Bernabéu i ho donen per fet, a Marroc, a Rabat, donen per descomptat que serà a l'estadi Mohamed V, que l'estan construint ara, i que veurem què passa. Això ja, els futboleros, això ens té, que hi ha nits pràcticament d'insomni. Nosaltres, per això, hem trobat la fórmula ideal perquè ni a Madrid ni a Rabat se'n pipin gaire i ho puguem fer. Nosaltres proposem des d'aquí, des de Ràdio Arenys, proposem que sigui el nou Camp Nou. Per què? Perquè com que estem empatats a punts amb la puntuació, que és el 4,3, amb el de Madrid, aquí farem feliços a tres col·lectius importantíssims. Primer, farem el col·lectiu de Can Barça, com que la selecció serà la que sigui, però serà de Can Barça, que això no hi ha cap dubte, doncs ja hi serem. Segona, els espanyols. Escolti'm, la quantitat d'espanyols que hi ha a Catalunya i a Barcelona, doncs fantàstic. I tercera, els marroquins, que també estem aquí, que som 600.000, de moment. Doncs, escolti'm, és la solució ideal. Eric, comencem aixecant proa, com sempre, i la sort que teniu de tenir un programa com el que tenim. Endavant.

0: 902-02-38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
2: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
8: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
7: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
9: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Radio Reis. La primera en música.

0: Ràdio Arenys. Os cremant. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
3: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
5: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Sabies que...
1: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que es remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques d'assecatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys. Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
1: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
0: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
1: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
0: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
1: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
0: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
1: Info i reserves al 93 131 1100.
0: Visiteu www.elportinyol.com. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. Un total de 18 persones, 10 de les quals menors d'edat, van ser detingudes ahir al vespre per desordres públics durant els aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista al centre de Barcelona. 17 detencions es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. 9 Mossos d'Esquadra van resultar ferits lleus. Els incidents van començar cap a les 8 quan es van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i es van llençar objectes contra la línia policial. La manifestació de la Diada va reunir unes 45.000 persones a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per sobre de les 28.000 de l'any passat. A Girona hi van participar entre 11.000 i 15.000 persones, segons les fonts, i a Amposta ho van fer entre 1.600 i 6.000. L'ANC ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització a la tarda del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. El president de l'ANC, Josep Vila, fa una crida a tornar a muscular el moviment.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I parlem ara de mobilitat. És que aquest matí ha estat marcat pels retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics d'ADIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I finalment us expliquem que la temporada de bolets arrenca enguany amb retard per les altes temperatures i la manca de pluges de l'estiu. Així ho constata l'investigador del Centre de Ciència Tecnològica Forestal de Catalunya, Juan Martínez d'Aragón, que alerta que tot i que al Pirineu hi ha hagut alguns ruixats, a la majoria de llocs pràcticament no ha plogut i ha fet molta calor. Això ha fet que el bosc hagi patit molt i que ara necessita recuperar-se. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

0: comparteix la música de Ràdio Arenys.
1: Let's go, girls.

0: Ràdio Arenys.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menor d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona de l'Arc del Triomf i una altra d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vejatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha assegurat que estudiarà totes les vies legals contra l'actuació policial. L'ANC també ha anunciat una cimera amb entitats independentistes per preparar una gran mobilització la tardor del 2027, coincidint amb el desè aniversari de l'1 d'octubre. Escoltem Josep Vila.
2: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho.
1: I en mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cable ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries-Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a la R1 de Rodalies entre Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. I en cultura, després que el passat dissabte ho fessin les colles castelleres de Valls, avui seran els nens dels Vendrell qui actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà a les 8 del vespre i els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu. Amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare,
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets, justament, de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.

0: Doncs, com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet, crec que el Madrid de la Quinta del Buitre, a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doblet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la Minya Mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que haig de dir que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny.
1: Que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on, evidentment, quan col·lectivament funciones, les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta, davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doblet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat. I va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut el rescat. Després de la marxa de Messi, semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com la Minya Mal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell, una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet de haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? O sigui, sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra el Madrid, que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estaven convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està, aquí està.
1: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple el futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar en contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions. No? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més... que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és
0: igual
1: a l'eliminatòria, i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està bolcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta, i aleshores l'enganxen al contraatac. En tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament. No? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he escoltat al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu.
0: No, és veritat.
1: No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot, i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una, bueno, és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip bolcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi i jo Martínez a la defensa. No?
0: Sí, ni més ni menys.
1: La pèrdua de Íñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en
0: gol
1: moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: exacte.
1: Perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència
0: de
1: l'edat.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada, ha estat Lamine Yamal.
0: I que se'ns ha lesionat, però, però bueno...
1: Bueno, s'ha lesionat al final i al final es pot gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé, perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: I
0: més,
1: aquest
0: ni
1: és
0: menys.
1: El problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies. I emprendre el vol com si fóssim ocell. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvinguts.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies. Bueno, jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Que guai, igualment, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé. Tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta a nivell de calendari em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és el Satèl·lit Orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara.
0: Total.
1: Aquesta, que no tenia un any, no? Vull dir, imagina, que va ser en 3 mesos que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons i va ser ràpid però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per poder compondre
0: més. És el teu santuari.
1: Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh? Però, clar, a nivell personal, doncs, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el Més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal, normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys Llum, que diu això, mira...

0: és un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és. Així és. I fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I no ho sé, i jo no sé si és això per... Si penso això per l'edat que ja tinc 46 anys i ja sóc gran i ja no m'estic per història... Però sí que és veritat que ja, hòstia, ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les.
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust haver de quedar bé amb algú o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar o haver de... Mira, escolta, jo vull fer el que em roti, saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em faci feliç i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, doncs escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també, però que sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui de gust, clar que sí, i tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica de tots, com sempre?
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre. Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo, sí. I estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Ja anirem,
1: al mateix temps acabo de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió. En projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb El Petit Príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui,
1: sí.
0: Bueno, i el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui tenir el pàdel, Manu Guix,
1: El pàdel no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics.
0: I aleshores,
1: sempre
0: important.
1: Que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Mm. Sí, sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa, amb els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns cracs, amb el Roger. M'encanta,
1: sí. M'encanta
0: perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viviu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía, el Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma, eh?
1: I un llàstim, etcètera, d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan
1: sèrio.
0: Uau, és que et transmet una bona vibra, tio. Uau,
1: sí.
0: T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també. M'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant,
0: sí.
1: Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Mm. Triant la feina que he triat, ho estic fent bé, m'agrada la vida que tinc, no? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que te n'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida, ja no el puc fer, ja no estic a temps, no?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: els nens,
1: i de cop i volta dic, hòstia, doncs ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però, hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats. Que vulguis que no, et lliguen estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
2: La Caixa Tonta,

0: I avui us portem una secció especial, com a vegades fem en moments, doncs, així concrets, com a aquest cas, eh? I és que aquesta setmana us portem un petit reportatge del que ha estat el concert de Rosalía, els concerts de Rosalía a Barcelona. I ho farem amb la nostra col·laboradora, la Mar Vico, que hi va ser present. I tot seguit, doncs, l'anem a escoltar. Endavant, Mar, quan vulguis.
1: Bueno, estem aquí a la cua de... pel concert de la Rosalía i anem a fer-li algunes preguntes a persones que veiem aquí que van a veure-la. I tenim aquí a la Inés. Hola, Inés.
2: Hola.
1: Estàs nerviosa?
2: Sí, molt.
1: Vinga, et farem algunes preguntes i a veure què penses de la Rosalía.
2: Vale.
1: Quina és la seva cançó que més t'emociona i per què?
2: Jo crec que la de Magnolias. És com la que més m'agrada i com les notes i la melodia és el que més m'emociona.
1: I si poguessis escoltar només una cançó seva avui en el concert, quina triaries?
2: Jo crec que aquesta, la veritat.
1: Sí?
2: Sí, és la que, com la que més m'agrada.
1: I de la Rosalía, què creus que la fa única, respecte a altres artistes?
2: Jo crec que la seva manera d'innovar i de buscar coses noves, jo crec que és el que li fa única.
1: Quina cançó seva creus que representa millor la teva vida ara mateix? Si creus que cap, eh?
2: Ara mateix no ho sabria molt bé, no, la veritat és que crec que cap, ara mateix.
1: Molt bé, bueno, també està bé. Aquesta resposta, no pot ser que sempre ens identifiqui una cançó. Has plorat mai amb alguna cançó seva?
2: Sí, bueno, l'altre concert, amb la de Dolerme, també era una de les que més m'agradava dels altres discos i crec que és amb la que vaig plorar més.
1: I amb qui has vingut al concert avui, a veure?
2: Amb unes amigues he vingut, que són molt fans de la Rosalía.
1: Molt bé, molt bé. I si et pugés a l'escenari, què faries, a veure?
2: Ballar.
1: Ballar?
2: Sí, és que ballem nosaltres.
1: Ah, sou ballarins, eh?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I si li poguessis dir una cosa allà sobre l'escenari, què li diries, a veure?
2: Que l'amo, és la millor.
1: Ah. Doncs molt bé, moltes gràcies, Inés.

0: abans d'actuar em fico una mica modo torbellino i no paro, però avui jo crec que el cor m'anava a mi, però per una raó molt concreta, i és perquè estic cantant a la meva ciutat. Suposo que hi ha artistes i artistes, com persones i persones, saps? Com de sa mare i de son pare, saps? I me'n recordo que una vegada vaig conèixer el Paret, pedazo d'artista, el pare de la rumba, i els dos anàvem a cantar aquella mateixa nit, me'n recordo, aquí a Barcelona. I entre bambalines, ell em veia, o sigui, estava com allà, ella en una esquina, així observant, i em veia i veia que estava nerviosa jo, i em deia, però per què et fiques nerviosa? Deia com, em deia, jo no m'he ficat nerviós mai en la meva vida, en tota la meva carrera. I allà jo vaig entendre que el Paret estimava la seva ciutat i la celebrava tant que amb aquella envaïa, o sigui, amb aquella alegria, amb aquella alegria que l'envaïa, doncs no li quedava energia per ficar-se més nerviós ni per res d'això. I qui sap si algun dia jo, doncs, jo què sé, aconseguiré aquest nivell de wabi-sabi, de calma, sin resistència. Però una cosa et diré, Barcelona, que t'estimo amb bogeria.
1: Aquestes eren unes paraules, doncs, molt emotives que dirigia Rosalía als seus fans en els primers concerts. I continuem.
2: Doncs seguim aquí, a la cua, per entrar al concert de la Rosalía, al Lux Tour. Estem a Barcelona i tenim una altra persona aquí per fer-li una petita entrevista. Com estàs? Com et dius?
3: Molt bé, em dic Hugo. Estic amb moltes ganes d'entrar ja i veure, perquè no tinc ni idea de res, no volia fer spoiler, i a veure què tal.
2: I de la Rosalía, quina és la cançó que més t'emociona? A veure.
3: Per mi, Dolerme, jo crec que és la que més em toca i més em... Sí, de les meves preferides.
2: I no és d'aquest àlbum, no?
3: No, d'aquest àlbum no. Si fos d'aquest àlbum seria Magnolias, probablement.
2: Ah, molt bé. L'altra persona que m'ha entrevistat també ha dit aquesta, fixa't.
3: És que és la més trista.
2: I avui imagina't que només pogués cantar una cançó. Quina t'agradaria que fos?
3: A mi m'agrada molt el Malquerer i crec que diré alguna del Malquerer que no vaig poder veure en directe perquè vaig anar al Motomami, però no al Malquerer Tour. Llavors diria Maldición.
2: Molt bona, molt bona. Parlant dels seus diferents àlbums, quin creus que és la cosa que fa la Rosalía que sigui tan única respecte als altres artistes?
3: Jo crec, bueno, no seria propi de Rosalía, però jo crec que la seva estètica sempre, com ella diu, ella se transforma, i jo crec que cada vegada que fa un tour diferent ha una estètica molt potent i que la diferència de molts altres artistes.
2: Molt bé, molt bé. I tenim diferents àlbums que la representen a ella, però a tu, quina creus que és la cançó o potser l'àlbum que et representa més?
3: El que més em representa, jo diria que és el Malquerer. Jo crec que és el que més em va... És el que em va introduir a Rosalía i el que, sí, el que més em representa.
2: I m'has dit que has anat a un concert seu del Motomami, no?
3: Sí, vaig anar 2022-23, no me'n recordo.
2: Molt bé,
3: sí,
2: i vas plorar amb alguna cançó seva, o
3: sí,
2: què?
3: Sí, vaig plorar amb Genís, oh, sí. I Dolerme també em va emocionar molt.
2: Has vingut al concert amb qui?
3: He vingut amb la meva germana, la meva mare, unes amigues del ball i el seu pare també, una d'elles.
2: O sigui, que balles?
3: Sí. Soc ballari.
2: I si avui et pugés a l'escenari...
3: Uf, em donaria un llullo, la veritat.
2: Ballaries o et quedaries parat?
3: No, segurament em quedaria parat, però després m'arrepentiria de no haver fet alguna cosa, òbviament.
2: Imagina't que puges a l'escenari allà amb ella, no sé què, estàs tot parat, però li pots dir una cosa, què li diries?
3: Que la amo, que lo es todo. No sé, és que ficaré molt nerviós, només t'ho podria dir halagos.
2: Clar. Doncs moltes gràcies, Hugo, que t'ho passis molt bé en el
3: gràcies.
2: Concert. Adéu.
1: Gràcies, Marc Vico, per aquest superreportatge dedicat als concerts de Rosalía, que realment doncs van marcar i moltíssim.
4: La Caixa Tonta.
1: I tot seguit anem a parlar de la gala dels Oscars.

0: I ho farem amb el nostre estimat Pepe Nieves, director i presentador del programa de cinema La Claqueta, de Ràdio Marca. Pepe, com vas veure la gala dels Oscars d'enguany?
1: Hola, Joan. Una nova gala dels Oscars, que resten dues per arribar als 16 anys, una xifra que suposo que, a part de ser el darrer any que es fa així a través de l'ABC, serà un any, suposo, on la gala serà especialment emotiva pel centenari, i una gala, en aquest cas, molt previsible, que realment hi ha que reconèixer que ha funcionat, una mica llarga, però ha tingut moments emotius, aquest In Memoriam diferent al que s'havia fet fins ara, no? Perquè en aquest cas això de partir-ho en diferents parts i donar-li protagonisme més a uns que als altres, normalment l'acadèmia no havia fet, però clar, els elements, Rob Reiner, Diane Keaton o al final Robert Redford amb l'aparició de la gran Barbara Streisand, li han donat un punt d'emotivitat que hi havia anys que la cerimònia no havia tingut. En quant als premis, era tot el previsible. Jo crec que no hi ha hagut sorpreses, pràcticament. En aquest cas, una batalla tras otra, s'han portat els premis grans, seguida, evidentment, dels Los Pecadores. I sí que hi ha un detall curiós, no? L'any en què Warner Bros. Serà venuda, és l'any en què, dels darrers anys, en què Warner Bros. Ha aconseguit més Oscars dels darrers anys i pràcticament ha acaparat la cerimònia de premis. En resum, em sembla que en aquest cas han estat premis previsibles, correctes, i jo crec que Paul Thomas Anderson ja ha pujat a aquesta categoria de director de culte, ser ja un director a dalt de tot i amb una pel·lícula que ha funcionat molt bé a sobre en taquilla.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pepe Nieves, director i presentador del programa La Claqueta, de Ràdio Marca, per fer-nos aquesta supercrònica del que han estat els Oscars 2026. I de fons, doncs, com no, aquest Golden de les guerreres de K-pop. Seguim amb el programa.

0: pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors te n'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècia, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet es lliga molt en com som jo. Una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, en la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, tenim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster, i ara fa poc en un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." I aquesta és la clau.
0: Oh. Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, eh? Estic parlant de per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, eh? I de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: Ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: eh? És a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, eh? Ves-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: "Mare meva, però aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc
0: de
1: més
0: les,
1: present,
0: de les que tens
1: quan,
0: present.
1: Quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets...
3: Ets una part molt important de la seva.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56 ponemos la primera plana. Primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
1: A las 8:12 las presas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
2: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Tornelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 del vespre per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I és moment ara per conèixer la previsió del temps per les properes hores i de cara a demà diumenge. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest dissabte ens ha portat un temps de meravella en general, i és que la temperatura ha pujat una mica més que la d'ahir i el sol ha estat dominant la majoria de comarques. Sí que alguns núvols no s'han acabat de desfer a cavall de les comarques de la costa, del prelitoral, especialment entre Tarragona i Barcelona, i fins i tot alguna gotellada ha arribat a caure al voltant del Garraf, de les muntanyes de l'Ordal, d'Olivella, també prop de Montserrat. Aquests nuvolots al llarg d'aquesta nit i sobretot el diumenge s'acabaran desfent. Per tant, ens espera un diumenge d'allò més tranquil, amb força diferència de temperatura, això sí, entre el matí i la tarda. Matí frescal, tarda igual o més càlida que la d'avui, i amb vent feble. Per tant, un altre dia perfecte per fer activitats al ras. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi, tant que hi estarem pendents. Tot i que, d'altra banda, també us expliquem que 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat aquest dissabte després de passar a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o amb dos delictes en funció de cada atestat policial. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. 17 arrestos es van produir a la zona d'Arc del Triomf i un altre d'un menor a la plaça Catalunya. Els aldarulls van començar cap a les 8 del vespre amb la crema de 3 contenidors entre Passeig de Sant Joan i la Ronda de Sant Pere i el llançament d'objectes contundents contra la línia policial. Després de les 9, els incidents van continuar amb la crema de més contenidors i els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants. 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Radio Arenys anteriorment.
5: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
6: A Radio Arenys, pluja d'estels.
5: You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks.
7: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar-vos coses boniques. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí, a la ràdio, al Calisai, per omplir una estona de diversitat i color. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papaseit. Jo n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. El so de les onades arriba en tots els plors. els plors dels nens amb sal i sorra als ulls, els plors dels peixos arraulits a les galledes, els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà sota la gran ombrel·la de l'amor.

Estic passejant tranquil·lament per la platja, veient el mar tan immens, tan blau, tan especial. Jo sentia que era la persona més feliç del món i que tenia molta sort d'estar al costat del mar.

0: Veure el mar em relaxa. Estava passejant amunt i avall i de repent, de prompte, veig una noia que està pintant un quadre. Està pintant el mar? Vaig a preguntar-li, m'acosto i li dic: hola, com estàs?
1: Bé, ja saps que bé, m'agrada molt el mar també i m'agrada molt fer coses.
0: I què estàs pintant? El mar? El cel? Els núvols? Tot, els peixos? Què estàs pintant?
1: Tot junt, no. El mar, els núvols, algun arbre que surt per canviar una mica de color i la sorra, color, clar.
0: T'agrada pintar la sorra?
1: No, però m'agrada canviar de colors.
0: T'agrada canviar de colors?
1: Sí.
0: Quina paraula més bonica. Escolta, que no t'he presentat. A veure, tu et dius, com et dius?
1: Anna.
0: Anna, què més?
1: Prenafeta Pastor.
0: I ets de...
1: Vaig néixer a Sitges.
0: Sí.
1: Després he viscut sempre a Barcelona.
0: Sí.
1: I ara fa 6 anys que sóc aquí, a Arenys.
0: Que estàs aquí a Arenys.
1: Sí.
0: I surts a pintar?
1: Faig mil coses.
0: Què més fas? Explica'm alguna cosa. Escolta'm, vols venir amb mi a la ràdio? Que vaig a fer un programa ara que es diu Pluja d'Estels.
1: Doncs...
0: anem les dues, Xinutxanyo, i així m'expliques una mica la teva vida?
1: Vinga.
0: Anem cap a la ràdio les dues. Vamonos! Anda.

0: com una engruna.
1: Ja m'ha arribat a la ràdio. Anna, sí, t'agrada aquesta cançó?
2: M'encanten les habaneres. A part de tot, que jo tinc la música al cor. Sempre, sempre escolto música.
1: Això era d'un amic, molt amic meu, que treballava a la Clova del Drac,
2: ja,
1: que es deia Rafael Llop i Casanova,
2: sí,
1: i coneixia molt amb ell, la seva família,
2: molt bé,
1: i ens estimava molt.
2: Molt maca. És que aquesta habanera m'encanta.
1: És molt maca, diu.
2: Demà a la nit, escoltant habaneres, a les 10 de la nit.
1: La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí, tindrà la llum de la lluna il·luminant el camí.

0: A veure, Anna,
1: digue'm.
0: A mi m'agradaria a tots els meus oïdors de la ràdio que els expliquessis una miqueta la teva vida, perquè deu ser molt interessant. A veure, tu vas venir de Sitges aquí a Arenys directament o vas passar per Barcelona?
1: Vaig passar per Barcelona molts anys.
0: Molts anys com quants?
1: Com 60, 70, jo crec que sé molt.
0: O sigui,
1: no
0: és tota una vida, però si no et dona... Això és molt jove, tu i jo, perquè tinguis 60 anys a Barcelona.
1: Bueno, però és que em vaig casar... Bueno, érem 8 germans.
0: 8 germans?
1: 8, noi i noia, noi i noia.
0: Ai, pots dir els noms d'ells, que seria molt bonic.
1: Ui, mira, Isidor.
0: Isidor.
1: Anna.
0: Anna.
1: Josep.
0: Josep.
1: Montse.
0: Montse.
1: Oi, Xavi.
0: Xavi.
1: El Xavi és el petit.
0: Modest. Te'n deixes una, eh?
1: Sí, sí. Modest.
0: Modest?
1: Roser.
0: Roser?
1: Xavi?
0: Xavi.
1: I Vicky.
0: En surten 9.
1: Te'n surten 9?
0: M'han sortit 9.
1: No fotis, que és que
0: són
1: 8. No, però...
0: S'ha descomptat amb els germans.
1: No, no, són 8.
0: Bueno,
1: un potser m'he repetit, però...
0: L'hem repetit, bueno,
1: sí,
0: bueno,
1: però...
0: bueno. I què, vivíeu bé tots junts o us barallàveu?
1: Que, no, mai. A més, ens hem estimat molt. Encara ara...
0: Estan tots encara?
1: O
0: no, van
1: morir dos. Però és que ens veiem molt, ens truquem molt, ens estimem. Ara jo celebraré el meu aniversari, el dia del meu sant.
0: Sí, a Santa Anna.
1: Exacte.
0: Que és ara
1: tots a dinar,
0: molt a la
1: el 26 de juliol.
0: I venen aquí a Arenys?
1: I tant.
0: Oh, doncs escolta, jo també vindré a felicitar-te.
1: Molt bé.
0: Escolta'm una cosa, i tu que vius aquí a la Riera?
1: Jo visc a la Riera, sí, quasi, bueno, una mica més amunt del mercat.
0: Sí.
1: I la finestra a la Riera, i jo trec el nas cap a la Riera sempre, perquè m'agrada.
0: Tu t'agrada pintar? Sempre has pintat o com és que vas...
1: No,
0: com...
1: no.
0: A veure, a mi m'agradaria saber, per exemple, per explicar a la gent una mica la teva vida, com és que vas començar a pintar. Anem a l'origen, a veure què explica.
1: Primer l'origen de tot.
0: De quan eres
1: començar.
0: Petita.
1: Jo m'agradava molt estudiar,
0: sí.
1: Però també m'agradava molt ballar i fer teatre.
0: T'agradava tot?
1: Llançant, sí, i ballava sardanes. Als 4 o 5 anys la meva mare ja em portava a ballar sardanes a la parròquia. Sí. I llavors ja vam venir cap al centre... de Barcelona, i llavors també anàvem a l'escola, les monges, tal. Als 12 anys el meu pare em va treure de l'escola per portar-me a treballar. Ell tenia un negoci de pells en brut.
0: Vale.
1: I em va fer estudiar, em va posar una professora d'alemany, ja parlava...
0: I parles alemany?
1: Alemany, francès, italià, català i castellà.
0: Ara ja se't veu sàvia, eh? Ja m'ha
1: no
0: semblat
1: sàvia,
0: a mi
1: no, era...
0: que eres com molt, molt intel·ligent,
1: no,
0: eh?
1: No. Soc oberta.
0: T'has fet a tu mateixa?
1: Sí, no sé.
0: Vull ara dir, dirien esta palabra empoderada, però que a mi no me gusta nada.
1: Tots m'han ajudat a casa, vull dir...
0: T'han ajudat tots.
1: Macos. Sí.
0: Escolta,
1: macos,
0: i per què no et deixaven tocar el piano?
1: La meva mare, quan el meu pare em va portar a treballar, es va posar a plorar perquè no veia que una nena de 12 anys havia de treballar, i em va apuntar al Conservatori de Música, i quan jo plegava me n'anava al Conservatori a tocar el piano, a aprendre a tocar el piano, a aprendre música.
0: I el teu pare va tancar el piano?
1: No, el meu pare no, el meu marit, que no li agradava gens la música.
0: Ah, el teu marit, mare de Déu.
1: Em va tancar perquè jo toqués el piano allà, per no sentir-me.
0: Ah, vale. Escolta, i aleshores quants fills has tingut?
1: Jo he tingut 3 fills. 3, macos, tots 3, increïbles. El primer va morir d'accident i va néixer la nena, la petita, que és la que està en el quadre pintat.
0: En aquell quadre que estaves pintant abans,
1: no,
0: que estava allà posat.
1: No, ja estava pintat, estava posat a l'exposició que vaig fer.
0: Ah, estava en una exposició.
1: Sí.
0: És que clar, mentre veníem ja estan mirant fotos. I he vist unes fotos d'una exposició que hi ha una nena molt mona.
1: És aquesta.
0: Aquesta nena
1: aquesta tenia...
0: és la de l'exposició.
1: Jo ja no recordo, fa molts anys, tenia 10 o 12 anys.
0: La nena?
1: La nena, ja.
0: Sí. I ara quants anys té?
1: 30 i pico, no sé.
0: I com es diu?
1: Es diu Andrea. Andy.
0: I estarà escoltant el programa alguna cosa?
1: Ella pinta.
0: Ai, també?
1: Ella pinta. Ella canta. Canta molt i també és molt, molt explosiva, amb el sentit de que li agrada sempre fer coses. I és molt, molt maca, també. Molt, molt. I guapa.
0: Hi ha alguna curiositat d'algun dels teus fills?
1: Sí, però el primer, el pare de la nena, va morir d'accident de cotxe.
0: Vaja.
1: La nena tenia 4 o 5 anys, ja no me'n recordo fa anys, això. Llavors, el mitjà era molt intel·ligent, també li agradava molt fer coses, inventar. I van estudiar química als Estats Units, li van donar una beca, i llavors va fer moltes coses, va inventar inclús coses importants, i l'Estat el va premiar. Bueno,
0: com, es deia?
1: Es deia Josep Ignasi, li dèiem Gepi.
0: Gepi.
1: Però bueno, va morir també fa 2 anys.
0: És bo de dir el nom, perquè si no la gent no pot
1: Josep
0: associar-hi.
1: Josep Ignasi es deia, vale. Gepi. I el petit, que és l'Àlex, viu a Canet. És un cant de noi, vull dir, té 3 nens, bueno, 2 nenes i un nen.
0: I a què es dedica?
1: Ell és director, jefe d'una empresa d'assegurances.
0: Vale, vale, vale.
1: Molt bé, a més és encantador, és increïble.
0: A mi m'agrada tornar a l'origen, ara quan recitaré un poema, et tornaré a preguntar com és que vas començar a pintar, que em fa molta il·lusió saber-ho.
1: Pues... t'ho diré.
0: Ara recitaré un poema, eh?
1: Vale.
0: Nocturn per acordeó. Heus aquí. Jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll. Però jo he vist la pluja a barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el preu fet de l'angoixa sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però totes les mans de tots els trinxeraires estiraven les mans, que eren balbes, i en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, ni sabeu el clamar dels vapors, que són de tants colors com la mar sota el sol, que no li calen veles.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: Avui, tot passejant per la platja i mirant el mar, he vist una persona que estava pintant. Estava pintant el mar. I aleshores jo m'he acostat i l'he dit: m'acompanyes a la ràdio? I és l'Anna, l'Anna Prenafeta Pastor. I estem amb ella parlant sobre els orígens de les habaneres, de la història del món, i també m'atreveixo a preguntar-li sobre la seva vida. Anna, ara que estàvem parlant del moll i de tot això, m'has dit que també havies anat a pescar? És possible?
2: I tant. Mira, anàvem amb la barca, pescàvem calamars de nit, pesquen de nit. Llavors ell posava també per pescar dorades, a vegades putes.
1: Qui era ell?
2: El meu marit.
1: Ah, el teu marit,
2: sí,
1: vale,
2: sí,
1: vale.
2: Perquè l'avi ja era pescador. I ell sortia amb la barca i apa, a pescar sèpies.
1: De nit o de dia?
2: Les sèpies i els peixos, de posar els palangres, de dia. Però els calamars de nit.
1: Per què?
2: L'àmpara. Perquè els calamars s'agafen de nit.
1: Ah, això no ho sabia, és una història.
2: Sí, sí, els calamars s'agafen de nit. I les sèpies, fa molt de riure, però la sèpia la poses femella. I llavors la tires a l'aigua amb un fil de plàstic, bueno, amb un cap avall, i llavors venien els mascles i es tiraven sobre la sèpia. I llavors ell, el meu marit, tirava amb una sèpia i tots els sèpios venien cap amunt.
1: Ala, i això encara es fa ara, o què?
2: Es feia, llavors, no sé, suposo que... A veure, el peix es fa amb com es diu, amb reds,
1: amb reds
2: i tot això. Sí, home, es pesca amb plan...
1: Amb reds, clar,
2: gran.
1: Però això és un plan tradicional.
2: Tradicional,
1: una cosa...
2: personal.
1: Ja, ja, ja.
2: A veure com pescava l'avi.
1: Que anava l'avi amb una barqueta.
2: Com mort, era la barca? Pobret.
1: I la barca com era? Quants anàveu a la barca?
2: No, ell i jo... Primer teníem una barca petita que jo remava...
1: La barca xica!
2: La barca xica
1: del Rafael Magalot.
2: Per això m'agrada, sí, tant aquesta avenida.
1: Sí.
2: Doncs sí, sí, jo remava, embarassada i tot, anava remant cap amunt. I després va comprar una barca de motor i sí, anava més lluny i apa, i així...
1: Però anàveu cada dia o de tant en tant?
2: De tant en quant, perquè jo treballava, i ell també.
1: Tu treballaves de què? Perquè fas tantes coses...
2: Pues mira, treballava... Jo tenia un negoci de plateria...
1: També.
2: Amb pells, sí, bisons, astracans, renards, de tot, i el major. I dissenyava totes les peces, i llavors venia el major. A Madrid, a València, jo me n'anava amb el cotxe a portar totes les peces a fer... dissenyava el que la gent volia i compraven.
1: Però aleshores no havia estat prohibit tot això, o què?
2: No,
1: Com va?
2: No, jo tenia un negoci legal.
1: Legal.
2: Clar.
1: Ah, jo havia sentit tot això de les pells, que no es podien vendre i
2: clar,
1: tot això.
2: Ara últimament, però fa 40 anys, nena, es venien en brut des del Canadà.
1: Des del Canadà.
2: Amb subhastes, sí. I llavors compraves mils de pells i les havies de portar, les havies de curtir. I llavors...
1: I com es curtia? Com es feia?
2: Home, hi ha fàbriques, a Igualada hi ha la fàbrica de curtits, de pells. Però, clar, bueno, normalment, per això jo vaig tenir que aprendre alemany, perquè teníem clients a Alemanya, les curtien ells, i vaig anar a aprendre allà a Alemanya. 3 mesos o 4 vaig estar, no sé.
1: Escolta, saps de tot, eh?
2: Sí, una miqueta.
1: Que fort, que fort. I aleshores, curties pells, les venies, anaves a Alemanya,
2: no, les
1: tornaves...
2: Les classificàvem, perquè, a veure, 1.000 bisons no n'hi ha cap d'igual.
1: Vale.
2: Un abric eren 32 pells. Doncs 32 pells les havíem de classificar, d'aquestes 1.000, que fossin totes iguals, 32, 32, 32.
1: I com es classifica?
2: El meu fill ho classificava, el gran.
1: Una persona sola?
2: Claro. A veure, tampoc hi ha tants classificadors, perquè ell inclús havia anat a França a classificar pells.
1: Mare. És interessant,
2: L'alçada del pèl, el color de dintre, el color de fora. O sigui, per fer un abric, ha de ser que tot sigui igual.
1: Clar.
2: Clar, tots els colors han de ser iguals.
1: Clar, clar, clar.
2: I per això es feia, bueno, tota la oficialitat.
1: Doncs ara escoltem una mica de música.

Una cançó que testimonia la marxa a Cuba durant el segle passat de nombrosos mariners catalans que buscaven una manera de guanyar-se la vida i tornaven carregats de beguda, rom, en especial, tabac, ritmes, cançons i mil històries per explicar. Fixeu-vos bé que la història sempre es mou, amb les pells, amb el ron, amb tot. Hi havia històries amunt i avall, avall i amunt, com el nostre món, tan farcit de coses velles.

Un dia a l'any, tradicionalment, el primer dissabte del mes de juliol, la petita localitat gironina de Calella, de Palafrugell, es converteix en la capital de l'Havanera. I és que aquesta popular cançó de taverna, interpretada pels pescadors que hi buscaven refugi els dies de mal temps, van trobar a Calella el seu escenari més perfecte per mantenir una tradició que ve des del segle passat. Una tradició que manté el record perenne de la unió entre pobles, l'espanyol, el cubà, interrompuda però no trencada per la guerra de Cuba i la pèrdua de les colònies americanes. I és que, com assegura la dita, si bé ens uneix la sardana, l'havanera ens agermana.

A principis d'aquest segle, en un racó del Port Bo, autèntic cor de Calella, de Palafrugell, l'antiga taverna i posta de Can Batlle es va erigir en centre de reunió de pescadors que, braçats per les onades i entre tertúlia i tertúlia, prenent les seves copes de rom, s'animaven a cantussejar les lletres d'alguna manera. Posteriorment, apareixia el meu avi per refrescar la memòria col·lectiva. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions, i en el mar de les Antilles retronaren els canons. Això, les havaneres de Calella a l'Havana.

0: català.
1: Avui tenim amb nosaltres una persona que he rescatat de la platja i li he dit que vingués aquí a la ràdio a parlar una miqueta amb mi. I es diu Anna Prenafeta Pastor. Jo és que li estic preguntant moltes coses. Però escolta'm, Anna, jo vull saber com vas començar a pintar. Perquè primer m'has dit allò de les pells, després el piano, que vas anar a Alemanya... Escolta, moltíssimes coses, però com és que has pintat? Explica-m'ho, per favor.
2: Ai.
1: Una mica ben explicat, eh?
2: Ben poquet explicat. A poquet. Pues sí. Mira, poquet a poquet. Quan va morir el primer fill...
1: Jo com la... que ten... Quants anys tenia?
2: Ell tenia 22 anys, o 23.
1: I encara no pintaves?
2: No.
1: Ah, això és molt important.
2: Passa... No. El que passa és que no podia dormir i plorava, m'aixecava... anava a la cuina, vaig començar a agafar un got, a dibuixar-lo, un gerro, i quan va... Mira, fins que es feien les 7 o les 8 del matí, però va arribar un punt que vaig dir, això és molt soso, i vaig començar a mirar fotografies de quadros, vaig veure que hi havia sombres, vaig veure... i llavors vaig comprar-me un llibre de pintura, un cavallet, i vaig començar a pintar, i pintures, evidentment, de l'oli. I vaig començar a pintar. Clar, l'oli té de sort que quan una cosa no t'agrada pintes a sobre i ho arregles. Però vull dir, vaig començar i començar. Fins que vaig començar a veure que no ho feia tan malament.
1: Doncs jo he vist el catàleg amb uns escrits i unes coses tan boniques, perquè tu vas fer ara fa poc una exposició a l'Ateneu.
2: Sí. Sí.
1: Jo no l'he vista, però he vist el catàleg.
2: Ah, no?
1: No, he vist el catàleg, que hi ha la nena aquella,
2: la nena,
1: moltes flors...
2: Moltes flors, el meu, és que m'encantaven les flors. Però bueno...
1: Però espera un moment, digue. No anem tan enrere.
2: No.
1: A veure, tu tenies no sé quants anys, és igual, però el teu fill en tenia 22.
2: Jo en fins tenia 22, 40 i pico.
1: Però fins als 22, o sigui, abans, què feies?
2: Jo?
1: Lo de les pells?
2: Lo de les pells.
1: Lo de viatjar a Alemanya?
2: Viatjar a Alemanya ho havia fet abans. Però bueno, jo treballava les pells, perquè el meu fill era el que m'ho classificava.
1: I clar. No tenies ganes de pintar encara?
2: No, va ser el morir ell, que jo em despertava a la nit, no podia dormir.
1: Però fins aleshores dormies tranquil·lament?
2: Treballava, jo tenia el meu negoci de pells.
1: I et llevaves el dematí,
2: sí.
1: I te n'anaves a fer el teu treball.
2: El treball, exacte.
1: Però... I al morir el teu fill... No bueno, podies dormir?
2: No, que també va haver-hi una baixa molt important de que no es venien pells, que ja la gent va començar...
1: Aquella època
2: que no volien veure pells pel carrer, i clar. Ho vaig plegar. Ah. Però clar, llavors jo no podia estar sense fer res. Un dia se m'ocorreix agafar uns pantalons que m'havien costat molts diners.
1: Una altra cosa que fas?
2: Sí, modista.
1: També?
2: També.
1: Figurinista?
2: Figurinista, més dissenyo tot jo. Llavors vaig agafar aquell pantalón, com que m'agradava molt i em queia molt maco.
1: Un pantalón que tu ja tenies.
2: Que jo tenia,
1: el vaig desfer. I vas dir, ara l'agafo i em faig un altre pantalón.
2: Sí, senyora. No. Vaig fer un patró.
1: Un patró en què? En paper?
2: En paper.
1: Clar, com es fan els patrons.
2: Com es fan els patrons. I llavors el vaig dibuixar, el tallo, agafo una roba que havia comprat, em foto un pantalón... Escolta, era preciós.
1: I et quedava,
2: estupendo.
1: Però que tenies màquina de cosir, tenies
2: home,
1: de tot.
2: Home, sí, jo tenia
1: de
2: tot. Sí,
1: clar,
2: sí.
1: De les pells tenies màquines.
2: Clar, de les pells tenia una altra màquina, però bueno, tenia
1: vale,
2: perquè el forro també s'havia de cosir.
1: És que són tantes coses.
2: Sí. I una amiga meva que ve
1: sí.
2: I em diu, quin pantaló més maco portes, on te l'has comprat? Dic, no, l'he fet jo. Va venir l'endemà amb tres peces de pantalons. Ai, de peces... Fes-me tres pantalons com el teu.
1: Ala!
2: I així vaig començar.
1: Però, jo. A més, aleshores, pintaves?
2: No, encara.
1: Com quants quadros hauràs fet a la teva vida?
2: Ui, 40, almenys.
1: 40.
2: Encara tinc alguns per acabar. Perquè després... Bueno, és que han sigut moltes coses.
1: Explica alguna cosa interessant.
2: Bueno,
1: va,
2: mira,
1: tu mateixa.
2: Tenia el meu fill, el segon...
1: Cuenta abierta.
2: Pues el segon fill volia estudiar química.
1: Sí?
2: No li agradava gens l'escola de química d'aquí. I llavors un senyor li va dir, mira, jo et buscaré a Estats Units, et buscaré que tinguis una beca perquè puguis estudiar química allà. I ell va anar allà, sí, de seguida es va posar, i va començar a dissenyar coses, bueno, coses... Li agradava molt inventar. Un dia, no sé si recordaràs que va passar, va explotar amb un avió va explotar una ampolla de polonio. Saps què és el polonio? És un verí explosiu.
1: Sona molt,
2: líquid,
1: però...
2: Líquid.
1: Fa molta com molt... Explica, explica.
2: No, bueno...
1: Serà interessant per la gent
2: caure,
1: que no ho sap.
2: Van caure... l'avió aquell va caure a l'Atlàntic amb 400 americans. Llavors es van donar compte que en tot el món
1: sí.
2: hi havien els escàners, però podien veure tot menys vidre a través de vidre. Si tu portaves una ampolla d'alcohol, d'aigua, del que fos,
1: sí.
2: no es veia el que hi havia dintre i no deien res. Però plàstic, dintre de plàstica, dintre de roba, dintre de tot, ho veien tot. Però dintre el vidre no. Llavors als Estats Units va demanar a les empreses químiques a veure qui podia fer un escàner
1: sí.
2: que es pogués veure el vidre entre ells. I va ser el meu fill.
1: Doncs felicitats.
2: Home, li van donar un premi.
1: Entrevista. Oh. Digues el nom del teu fill, per favor.
2: Josep Ignasi, ja t'ho vaig dir.
1: Josep Ignasi, ja,
2: sí, sí,
1: però
2: sí.
1: l'apellido.
2: Arnaud Prenafeta.
1: Vale. Arnaud Prenafeta, molt
2: no,
1: bé.
2: Ja
1: doncs felicitats, perquè això és molt difícil.
2: Sí, sí, sí. No, no, no. I a més l'empresa... Als Estats Units li van regalar una empresa, que muntar una empresa de química.
1: Caramba.
2: Que ell, a veure, a mi m'agradava molt anar als Estats Units.
1: Tu anaves molt als Estats Units,
2: sí,
1: també?
2: Sí, sí, perquè parlàvem amb ell de coses importants que a mi m'agradaven, com de l'estratosfera, l'oxigen que s'ha anat menjant, per això tenim aquests temps. I
1: explica una mica l'estratosfera.
2: Oh, nena.
1: Espera, ara fem una calma, diem una cosa d'un poema, posarà una música i continuem amb l'estratosfera.
2: Pues mira, que és tela, eh?
1: Diu, ara semblen flors de mar les veles que sortiu en fora, alhora que el sol se pon i el mar té un color de rosa.
0: Vamos.

0: Ara continuem amb l'entrevista a la nostra amiga que hem rescatat de la platja, l'Anna Prenafeta.
1: Pastor.
0: Pastor, que diu que té una cosa molt interessant per dir-me. Digues, digues,
1: bueno, del meu,
0: que em sorprens tant.
1: És que jo quan anava, m'interessava, anava als Estats Units, m'agradava molt que el meu fill m'expliqués coses.
0: Sí.
1: I un dia em va dir, mama, tu no saps com arribarà a la Terra... Diu, i més important sobre els països del mig,
0: sí,
1: de l'estratosfera. Perquè tot... Saps qui era el Bolsonaro? Sí. Bolsonaro era el president del Brasil fa molts anys.
0: Claro, claro.
1: I va cremar mig Brasil cap amunt, sí, el va cremar tot. Aquell fum, aquell foc,
0: sí,
1: es va menjar la, tot l'oxigen que hi havia a baix i el Polo Sur va quedar... sense neu, sense gel. Ara hi van barcos per allà. Ho va cremar tot.
0: No ho recordava.
1: No, no. Bueno,
0: és clar, molt interessant jo tot això.
1: Sí, és important.
0: Bueno, és la història, però no bueno, la recordava.
1: Ja. I llavors resulta que el meu, van començar a pensar totes les benzines dels cotxes,
0: vale,
1: que fumen, les empreses que també treballaven amb focs a terra, foc, tot això s'ha hagut d'anar traient perquè el fum que sortia amunt,
0: sí,
1: es menjava l'oxigen de l'estratosfera.
0: Clar.
1: És clar, aquests calors que venen... I un dia m'ho va dir, mama, algun dia passarà alguna cosa especial. Jo crec que aquests focs, aquests calors,
0: tan
1: aquests
0: grans,
1: escalons,
0: tremenda,
1: calors tan grans...
0: Tan grans, tan grans.
1: Mira, el cel sempre és blau, no hi ha un núvol, no hi ha,
0: no,
1: no hi ha res. O sigui, això em fa patir. O sigui, de fet,
0: fa patir molt, sí, es veu com un
1: cotxes,
0: infinit.
1: Exacte.
0: Com un infinit, que no hi ha, que no
1: les
0: hi ha res.
1: Les benzines no haurien d'existir. Haurien d'existir, pues, elèctriques o coses d'aquestes. Perquè això ha fet mal. Ha fet molt de mal.
0: Clar.
1: I ve d'aquesta història de quan el Bolsonaro va cremar Brasil.
0: Ai, i quants anys deu fer d'això?
1: Ui, almenys fa 60... 60-70 anys deu fer, perquè jo quan vaig... quan anava i m'ho explicava, ja feia molts anys que
0: ja
1: ells estudiaven...
0: Ja feia molts anys que havia passat això.
1: Sí, perquè l'empresa on estaven,
0: sí,
1: ell, de la NASA, explicaven que era molt perill les benzines, el cremar els petrolis, tot
0: clar,
1: això, aquest fum, és
0: clar,
1: el fum el que s'ho menja.
0: Clar.
1: El fum el que fa mal. I, bueno, això s'hauria d'arreglar i no ho arreglem.
0: No ho arreglem. I no, les guerres.
1: Bueno,
0: i
1: clar,
0: les bombes que estan caient.
1: A veure, no, per això ara fan, per això ara fan els... Com es diu això? Aquests...
0: Drons.
1: Els drons,
0: sí,
1: perquè no són tan agressius com una bomba.
0: Clar.
1: Perquè les bombes, tu has vist com creixen els núvols que van cap
0: creixen
1: amunt.
0: Creixen cap amunt, clar.
1: Tot allò, allò és dolent.
0: Molt
1: però el que passa que, clar, el món és molt gran. El com es diu? No el món, tot és
0: sí,
1: molt
0: tot,
1: gran.
0: Sí, que l'estan
1: gran. Sí, sí, sí. I es va menjant la qualitat de vida que podem arribar a tenir.
0: Doncs posa'm una mica de música, per favor, perquè això fa molta pena.
2: A Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.

0: he estat al Parc Sur, després vaig estar... i ara, últimament, a Chicago, a la part del nord. I abans també havíem estat amb... Ai, ara me'n recordo. A sobre Nova York, molt amunt, que hi havia un llac
1: sí.
0: tan important que abastia tot Nova York de l'aigua que hi havia en aquell llac. I la gent s'hi banyava, s'hi fotia allà al mig. I aquella aigua anava a parar, se la bevia la gent de Nova York.
1: De Nova York.
0: Sí, era un llac preciós.
1: I no te recordes el nom?
0: No me'n recordo.
1: Però existeix encara el llac.
0: Això era al costat del Canadà, les cascades del Canadà.
1: Les cascades.
0: Del
1: Niàgara i
0: del
1: tot
0: Niàgara,
1: això.
0: Sí, tot això. Allà hi havia un poble americà i que hi havia el llac aquest. I bueno...
1: Que maco, no? Quines coses més boniques expliques.
0: De tot. Molt maco. Amb una neta...
1: Doncs, escolta, i ara què fas? Ara. Perquè, escolta'm,
0: bueno,
1: arriba i abajo, però estaves sí. a... Mira, quan jo l'he vist, estava sentada amb una cadireta de color blau, allà sentadeta, amb un atril, bueno, amb un atril o com es digui...
0: Perquè dibuixava.
1: Estava dibuixant sí. amb una calma. Mai hagués pensat que d'allò sortís tota aquesta història, que omplir un programa i en donaria per dos, eh? Perquè tot el que està explicant
0: sí, queda,
1: és increïble. A veure, ara, pintes, però què més fas?
0: Modista, peletera, cuino, que m'encanta cuinar, toco el piano, i és que no tinc més temps, però a més, és que passa, penso i escric, que clar. En aquest món... Sempre has de pensar en positiu. Sempre. I quan veges una cosa que no t'agrada i et fa mal, aparca-ho tot i no hi vulguis pensar mai més.
1: Fora.
0: Tot fora.
1: No ho portis com a motxilla, que diuen.
0: Només positiu.
1: Clar que sí.
0: I creativitat per poder inventar coses que siguin bones per la gent.
1: Molt maco, no?
0: Això m'agrada fer-ho.
1: Alguna cosa més, que se'ns està acabant el programa, eh?
0: Però és que ja no...
1: T'has de tornar a la platja una altra vegada.
0: No,
1: digue'm alguna
0: més...
1: cançó que t'agradi o alguna
0: cançons,
1: cosa...
0: Cançons, a part de la música clàssica, que m'agrada molt.
1: Sí?
0: M'agrada ballar.
1: T'agrada ballar, també?
0: Ballo sardanes cada setmana.
1: Ah, molt bé. I on vas a ballar sardanes?
0: A l'Ateneu.
1: A l'Ateneu.
0: Sí. I ara, a partir del dia 16, ballarem sardanes a la plaça de l'Església.
1: Oh,
0: a la
1: molt
0: tarda.
1: Bé, molt bé, vindré a veure.
0: Va, això espero. I...
1: Què més?
0: Bueno, i què més?
1: Volies saludar els teus fills, a la teva neta,
0: mira,
1: no sé, a qui vulguis.
0: Saludar el meu fill petit, que està a Canet.
1: Digue-li el nom, perquè si no...
0: Àlex. I a la seva nòvia, bueno, promesa, Raquel. Molts petons, que és les criatures més maques que es pot haver criat.
1: Olé.
0: A partir d'aquí, els meus nets, fills d'ells, que són molt macos, que estan fora ara, els meus germans, tots i totes, que les estimo molt, que vull viure molts anys per poder estar amb ells. I a la meva neta, Andrea, Andy, i a totes les persones que conec. Les persones que conec de Quierens són un encant. I em donen vida... I a mi m'agrada tot. Els estimo.
1: Doncs, escolta, Anna, no sé, jo ara llegiré un poema curtet i ja tenim que acabar el programa, no, quasi?
0: Molt bé.
1: Escolta, m'estic molt contenta d'haver-te conegut. Si alguna cosa més que vulguis dir, digue-la. O que... calle para siempre. Que
0: no, para
1: les
0: siempre
1: películes.
0: No.
1: Que no? Perquè podemos volver otro día.
0: No.
1: Vens aquí a la ràdio, que és a casa teva.
0: Molt bé.
1: I aleshores continuem.
0: Molt
1: dius,
0: bé.
1: Ai, vull explicar això. Doncs vens a la ràdio i ho expliques aquí, a Pluja d'Estels. Carinyo?
0: Molt bé.
1: Alguna cosa més?
0: No, que us estimo molt, també. Que estic contenta. I que...
1: Ha estat una entrevista, crec, molt simpàtica.
0: Molt, sí.
1: Molt divertida.
0: I visca la mare que ens va parir.
1: I visca la mare que ens va parir.
0: Això és important, eh?
1: I diu, ai, quin cel tan blau, quina mar tan plana. Una vela lluny sembla una rialla. I el sol tan encès, direu que canta. Petxina, d'on vens? Conquilla daurada. Quin món has deixat per venir a la platja? Deu saber secrets de les fondes aigües. Potser me'ls diràs si aprenc a escoltar-te.

0: Doncs com estem molt profuns, perquè hem parlat amb l'Anna Prenafeta de coses molt profundes, aquesta cançó ara, i aleshores jo crec que hi ha molt important un poema del Mario Benedetti que m'encanta, que es diu Otro cielo, i diu: no existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre, siempre te faltaría un pájaro en silencio. Es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegues al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro y la nube y el pino. Doncs que despedeixi el nostre programa l'Anna Prenafeta. Digues adéu alguna cosa.
1: Adéu a tothom.
0: Ho has passat bé?
1: Oh, la conya. Molt maco.
0: Molt bé, carinyo. M'alegro molt, molt.
1: I a mi, bueno, com xerrar, a més a més, m'ha agradat molt.
0: Doncs ha sigut molt bonic la nostra història.
1: I sempre pensar en positiu, sempre.
0: Molt bé, carinyo.
1: Que tot sigui positiu, que tot sigui maco i no tingueu mai odi per ningú.
0: Mai, mai de la vida.
1: Mai.
0: Fins aquí, Pluja d'Estels.

0: va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Chubasco. Avui amb una invitada de luxe, l'Anna Prenafeta Pastor. Gràcies per haver vingut al nostre programa.
1: Gràcies a la vida que me ha dado...
0: Disseny musical, Carla Ricard.
1: Me ha dado el sonido...
0: Triant músiques i posant cançons molt boniques, Elena Soldater.
1: Palabras...
0: Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria, mà. Amb el suport del nostre director, estimat molt, Joan Garcia. I l'Aranyot, que dic que li agrada molt el programa, perquè són històries diferents, cada dia una cosa diferent. Gràcies.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Ràdio Arenys. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Actualitat, entrevistes, política aranyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, al Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip, a Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre, s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb més successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons ha explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. I no ens movem de Tarragona, perquè la ciutat obre aquest dissabte els recintes monumentals als ciutadans en una activitat a la que s'adhereix el Grup de Patrimoni de la Humanitat. La nit del patrimoni inclou una jornada de portes obertes, visites guiades, dansa i titelles. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
2: Les 15 ciutats Patrimoni de la Humanitat espanyoles, on s'inclou Tarragona, celebren de manera conjunta la nit del patrimoni, que a més coincideix amb el primer cap de setmana de Santa Tecla. Tàrraco donarà el tret de sortida aquest dissabte amb una jornada de portes obertes al Circ i Pretori, l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic o el Fòrum de la Colònia. El regidor de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, explica que és una manera d'apropar el patrimoni als tarragonins i tarragonines.
3: És una manera de conèixer el nostre patrimoni, de que la gent el conegui també d'una forma diferent a les nits, a la nit d'aquest final d'estiu, que a més per nosaltres doncs, té una coincidència bonica, que és que normalment sempre coincideix amb la festa de Santa Tecla.
2: L'activitat serà gratuïta.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada.
0: Notícies en xarxa.
4: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
5: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i del tot el que encara estem construint. Vulnerabilitat, rols, paternitat, salut emocional i sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu importa i molt.
1: I com que estem en directe i la teva veu importa i molt, volem la teva veu. Si tens alguna cosa a dir, alguna experiència que contar-nos, explicar-nos, algun dubte, un jo crec que, pues que no se quede en el tintero,
0: que no, que no.
1: I podeu trucar al 93-795-7912. 93-795-7912. I per WhatsApp, també.
0: Un programa creat originalment per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero
1: i Jordi Anglada.
0: I avui al so tenim a dues persones, a la Susana i a la Martina. Bon, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia a tothom. Reprenem el programa després de les vacances d'estiu. Esperem que ho hagueu pogut descansar de veritat. Com sempre, en directe des de l'estudi de la Ràdio Arenys. Avui comencem la quarta temporada amb una entrevista que, a nivell meu personal, és una entrevista molt especial. Porto al programa una persona que conec des de fa, agafeu-vos, més de 37 anys.
1: Ostres, 37 anys és tota una vida.
0: Tota una vida. Ens van conèixer a finals del 80, principis del 90, amb una empresa que vaig muntar entre uns altres companys, que es deia New Frontier. Amb aquella empresa fèiem jocs. Jocs per Spectrum, per Amstrad, per MSX.
1: Ostres, aquestes són legendàries,
0: molts de vosaltres no ho sabreu, uns altres ja us sonarà. Ell concretament el recordo que va entrar com un dels músics. Bueno, era un músic de tres cossos, perquè és un armari. Vale, parlem d'una persona que sempre ha portat l'activitat física molt dins seu. Va donar serveis d'entrenador personal. També ha fet de porter de discoteques. De fet, a mi em va tirar la canya per si volia. Però bueno... I també ha sigut el propietari d'una empresa que va arribar a gestionar moltíssima gent. D'això ja ens en parlarà ell ara durant aquesta entrevista. Vaja, des del punt de vista de la masculinitat tradicional és tot un referent. Exitós, fort, independent. Però què és el que passa? Que la vida, per algun motiu, de vegades té uns altres plans. I el dia 24 de març va escriure un text a les xarxes. Ell té una consulta, o tenia una consulta, a Isòvol, a la Cerdanya. I el text posava: la consulta permanecerá cerrada temporalmente por motivos de salud. Es una pausa necesaria para poder volver en las mejores condiciones. En breve, retomaré la actividad con normalidad. Gracias por vuestra comprensión y, como siempre, por vuestra confianza. La veritat és que quan jo vaig llegir-ho, perquè jo el segueixo des de fa molt de temps a les xarxes, vaig pensar que potser s'havia fet mal entrenant. És molt fàcil. Vull dir, jo, per exemple, també m'he lesionat molts cops en el gimnàs. Però què passa? Que el dia del seu aniversari vaig llegir això. Gracias de corazón por todas las felicitaciones de cumpleaños. Este año no puedo responderos uno a uno como siempre me gustaba hacer, debido a las limitaciones que me ha dejado el ictus y al proceso de recuperación en el que sigo. Pero sí quería deciros que os leo, os siento cerca y agradezco muchísimo cada mensaje, cada llamada y cada gesto. Cumplir años, este año tiene otro significado para mí, más consciente, más humano, más agradecido. Gracias por estar ahí. Aquí... Sincerament, quan jo vaig llegir això de l'ictus, em vaig amoïnar i molt. Sé que hauria estat fàcil trucar-li i preguntar-li directament, però també sé que hi ha moments en la vida en el qual l'últim que vols és que tothom t'atabali amb tantes trucades.
1: I que truqui de més. Això, sí.
0: Per tant, què és el que vaig fer? Vaig decidir deixar una miqueta d'espai i, bueno, més cap endavant la idea ja miraria de trobar, no? I el més cap endavant va arribar fa poc. El dia 2 de setembre vaig llegir això. El 15 de marzo sufrí un ictus y mi vida cambió de dirección. Desde entonces estoy aprendiendo a moverme, a mirar, a recordar y a evitar los días de otra manera. No todo evoluciona al ritmo que uno quisiera. Hay avances, límites, cansancio y también descubrimientos. Cuerpo, conciencia, música, amistad, preguntas y reconstrucción. No estoy empezando de cero. Empiezo desde todo lo vivido. Avui no volem parlar només d'un ictus. Volem parlar de la força del cos, de la responsabilitat, de la cura i de la vulnerabilitat. I de què passa quan un home que ha decidit o ha dedicat bona part de la seva vida a protegir i a cuidar, bé sigui mitjançant la seguretat, bé sigui fent massatges, ara ha d'aprendre a deixar-se cuidar.
1: Aquí està.
0: Arturo, benvingut a Homes.
2: Gràcies, bon dia.
1: Hola, Arturo,
0: molt bon dia. Bueno, feia molt de temps que no parlàvem, feia molt de temps que no ens veiem. Jo et seguia amb les xarxes perquè anava mirant, anava veient la teva evolució, em feia gràcia. I bueno, quan vaig veure aquesta última comunicació, la veritat és que vaig pensar, doncs, coneixent tota la teva evolució, jo crec que és una persona que val molt la pena portar-la, entrevistar-la i que parli des de la seva experiència. Però, ja et dic, començarem des del principi per anar ubicant, perquè la gent més o menys entengui. Si hi ha alguna pregunta que t'incomoda, si hi ha alguna pregunta que no vols respondre,
1: passa palabra.
0: Ets lliure de dir-ho i seguim cap endavant. Vale? Vull dir, aquí el que vull és que sigui això com una xerrada, amb un cafè, ara que ningú ens escolta per de tots els oients. I ens falta el cafè. Com he dit, quan em vaig conèixer farà, doncs, calculo jo, uns 37 anys. Jo recordo que em vaig incorporar a New Frontier en el 1988, i tu vas aparèixer per allà entre el 88 i el 90, en aquella època. Jo sé que...
2: Sí, una mica més tard.
0: Una mica més tard. Vull dir que farà 36, 37 anys que més o menys coincidim. Mm-hmm. Jo et recordo tu entrant allà amb un teclat, que feies de mig músic, ajudant-li amb l'Alberto, també es coneixia com a McAlvey. Cadascú de nosaltres tenia un...
1: McAlvey.
0: Sí, McAlvey. Cadascú tenia un mote.
1: Una poda,
0: el Isidro,
1: no?
0: Cidro, el Juan José Frutos Fustor, i jo em deia David, també amb Y, que encara segueixo signant així. Jo no sé si tu vas arribar a posar un mote o no.
2: No, jo no.
0: No recordo, no?
2: Una mica més tard i no. Jo crec que era l'Arturo per tothom.
0: Arturo per tothom. Si aleshores algú... Tu imagina per un moment que en aquell mateix moment apareix algú allà que ve del futur i ens diu on acabaríem? Jo crec que no m'hauria cregut. Així, tirant una miqueta cap enrere, què recordes d'aquells anys, amb aquests inicis a New Frontier?
2: A veure, a mi em va agradar molt, ho vam passar molt bé i recordo els esmorzars, eren i m'agradava perquè estaves amb gent, per això, artistes d'una manera o d'una altra, no? Per la música o pels dibuixos, la manera de programar o el que fos, i era molt divertit, ens sí. Ho passàvem bé, i no, saps, és allò que dius, bueno, ets jove, tens molts anys per davant i ostres, això, de moment vaig fent això i ja veurem cap a on ens porta la vida.
0: Exacte, sí, jo recordo.
2: Sí, tinc un record molt bonic d'aquella època.
0: Jo recordo que en aquell moment jo també estava entrenant per fer culturisme i per presentar-me a un campionat de culturisme. Vull dir que tampoc és que fos una persona més bé primeta. I alguna vegada, que tu ja de per si sempre has sigut molt corpulent, però en aquell moment em sembla que estaves fent futbol americà, que ens posaven de vegades, ens posàvem amb aquell passadís llarg on estaven tots asseguts, tu et posaves en un cantó i em posàvem en un altre, posàvem una mà al terra i començava a dir hat, hat, hat, i la gent sortia corrent perquè saps que després anàvem un contra l'altre i en qui ens podia posar per sota i aixecava l'altre cap a dalt.
1: Hòstia.
0: Una cosa que, quan fèiem això, sortien corrents.
2: També estava molt fort, en aquella època era impressionant.
1: Sí. Dos toros trobats de venga allà.
2: Ja, clar, però és que a més ens feia igual tot, era molt divertit.
0: Sí, sí.
1: Arturo, hola, sóc en Jordi.
2: Jordi, què tal?
1: Encantadíssim. Tinc una pregunta, una curiositat. Com vas arribar en allà? I sobretot, què feies exactament i quina música feies? Perquè jo sóc un addicte a les consoles i als jocs aquests, i sempre les músiques aquestes d'aquells jocs d'abans, jo què sé, no?, dels jocs d'abans, no sé, dius, qui fa aquesta música? Doncs ara el tinc davant.
2: Bueno, era que hi havia. Però bueno, a veure, jo realment feia, de música feia poqueta cosa, perquè aquí el que era un crack era l'Alberto,
0: sí.
2: I era molt bo. I llavors, però, bueno, feia les meves cosetes, però bueno, i que potser alguna serviria d'inspiració, però jo no feia gaire, perquè jo vaig conèixer el senyor que estava portant aquella oficina tal, i estava més una mica amb temes de... Pues, bueno, ja tenia una central receptora d'alarma i estava una mica més amb el tema de la receptora que amb això, però bueno, m'estava allà i anava fent, era molt divertit.
1: Uh-huh. No, clar, amb els esmorzars i les corredisses del passadís ja en teníeu prou, no?
2: Amb això ja tenies el dia fet, era fantàstic.
1: Ara que has dit això, que també pues, estaves més pel tema de seguretat i que estaves una mica més per això també aquí, em dirigeix a l'altra pregunta que tenia, que com vas acabar treballant de porter de discoteca? I sobretot també, una altra pregunta que m'entra, com era la nit en aquella època? No? Perquè segurament, com vas acabar fent l'hipoter? I com era la nit d'abans? Perquè segurament és molt diferent que la d'ara, eh?
2: Totalment. Jo vaig començar a treballar de nit de cambrer, amb discoteques de moda de l'època, i era molt bé, m'ho passava fantàstic, estava superdivertit.
1: Es pot dir algun nom de discoteca? Es pot dir algun nom?
2: Ostres, és que amb tot això que m'ha passat, la meva memòria està una mica tocareta, però una discoteca de la Gran Via... Molt gran, allà vaig estar molt de temps. Després a Castelldefels, al Port Olímpic d'allà, estava allà. Bueno, a veure, us confessaré, això és, no ho sap, no sé si ho sap ni el David. Jo vaig començar a treballar de nit al 88, Estudio 54.
1: Home, mira, ara tenia això per dir-te que justament, jo no hi vaig anar mai, però la meva companya, la Imma, estava parlant amb una altra amiga ahir de l'època de l'Estudio 54 i jo pensant, a veure si diu Estudio 54.
2: Sí, però clar, el que no t'imagines és de què treballava Estudio 54.
1: Ep, a veure.
2: Vaig ser dels primers gogós que van haver-hi a la Sí, aquesta va ser la meva primera feina de nit.
1: Home, volem una foto, Arturo, volem una foto.
0: El cos el tenies. S'ha de reconèixer el cos el tenies.
2: La sort que tenim és que en aquella època no hi havia xarxes, no tothom anava amb un telèfon a sobre.
1: Tot
2: això queda al nostre record. Segur que per ahí hi ha alguna imatge, perquè, bueno, el 54 de l'època era molt famós.
1: Sí, segur.
2: Però bé, jo no en tinc cap, que crec que és que no me'n recordo. I a partir d'aquí, doncs, jo he treballat en més de 70 discoteques en la meva trajectòria de treballar de nit. Clar, és que surten totes. O sigui, està tot allà.
1: Clar.
2: Ahir hi ha Fantasia, vaig estar molt de temps també, que va ser molt interessant. Va ser molt divertit.
0: Sí, jo recordo que algunes vegades quan arribaves que havies dit que si havies estat treballant aquest cap de setmana al vespre i demés, perquè clar, tu, la teva jornada era dijous, divendres, dissabte i diumenge, si no recordo malament.
2: Sí,
0: i moltes
2: normalment
0: vegades...
2: feia aquests horaris.
0: I moltes vegades doncs explicaves el diumenge o el dilluns quan ens trobàvem allà, doncs que si havia hagut alguna moguda, que si no, que si potser havies estat dins de la barra i havies tingut de saltar per anar convencent a la gent que era que jo no li havia bufetat. Bueno, a mi em ve un del teu tamany i del teu amplada i a mi, de debò, em treus...
1: Te convence ràpido,
0: no? De dir una cosa, estem parlant d'una època, en els anys finals del 80, principis dels 90, on ara, per exemple, trobes a molta gent per al carrer que és una armària de tres cossos perquè van de tot fins a les orelles. En aquell moment, això no era freqüent. Era molt poc freqüent trobar-se una persona de la corpulència i de l'alçada que té Arturo o de la meva corpulència
2: que
0: tenia.
2: Però és que gimnasos així que es treballa... O sigui, és que n'hi havia molt poquets.
0: Molt pocs.
2: Jo recordo un gimnàs per anar a fer peses, perquè totes aquestes dirs en coses així no hi havia. Hi havia el típic gimnàs de culturistes de tota la vida.
0: Sí.
2: Jo no estava tant com el David enfocat al culturisme. Jo feia més arts marcials i gimnàs, pues, bueno, per això, perquè tenia una feina que considerava que m'havia de preparar una mica. Perquè també era una època molt més tranquil·la que ara. Però bueno, tot i així, teníem les nostres cosetes i havies d'estar pues, bueno, una miqueta preparat. Però sobretot era tenir una miqueta de cap, saber parlar i estar tranquil i intentar pues, bueno, que tothom estigués bé i s'ho passés bé, que era l'objectiu.
1: És que hi havia, diria jo, com la paraula més buen rollismo abans, no? Dins
2: molt
1: del que era la nit, no? Menys tensions, menys paranoies, menys comparacions i històries d'aquestes de si me mires, si no me mires, si me pisses, si no me pisses. Sí, sí. Bueno...
2: Això no passava, no t'ho trobaves com ara. És que ara és horrible.
0: Una pregunta, com vas passar de treballar vinculat amb el món de la nit, o de cambrer o de seguretat, a començar a plantejar de muntar, per exemple, una empresa pròpia de seguretat, que per lo que em vas comentar una vegada parlant amb tu, vas arribar a tenir, igual m'equivoco, corregeix-me si no sé, que gairebé vas arribar a tenir 200 persones treballant per tu.
2: Sí, més o menys. És que el tema va ser que aquí la llei va canviar una mica i és quan van començar a dir que els porters de discoteca havien d'estar contractats per una empresa.
1: Una formació,
2: i nosaltres jo i els meus socis vam ser la primera empresa que teníem... vam ser els primers de Catalunya, que teníem això, els porters contractats, i nosaltres érem els responsables de tot l'equip que teníem. Llavors, clar, va haver-hi un moment que portàvem la majoria de les discoteques de Barcelona. I a l'Àntida de Sitges, a Sabadell també portàvem a tot arreu, perquè érem els únics.
1: Clar.
3: Uh-huh. Els únics així, pues amb això d'aquesta empresa i amb una espècie sí. de formació per la gent que se dedicava i tenia aquests tipus de treballs, no? Clar.
2: Bueno, i que complíem amb la legalitat que era demanar... Sí, sí. Després van sortir més empreses, però els primers vam ser nosaltres.
3: Sí, jo no sé si ara parlaré d'algú que potser vas estar en competència, o el vas tenir tu treballant per tu.
0: Me sembla que va ser.
3: Tinc una tiet de part de mare, que ara va muntar també una empresa de seguretat aquí a Mataró, no me'n recordo del nom, però ell era, es deia Antoniete, li deien, que era un tio, un armari tremendo, i va treballar... Va treballar també en moltes discoteques de per aquí a Mataró, alguna a Barcelona. Era gitano, era Sis Moreno. I no...
2: És que em sembla, ara que m'ho dius, em sembla que sí, però ja et dic, ara mateix la meva memòria encara no hi és el que, sí, el sí. que era.
3: Tot lo bo s'ho va quedar la part aquesta del meu tiet, perquè jo vaig sortir... Com vaig sortir.
2: Bueno, escolta... sí. Ara ve varietat.
3: Exacte. Gràcies, Artur.
0: Hi ha una cosa que a mi recordo que una vegada que vam estar parlant quan em vas dir això de... Perquè em sembla que tot això d'aquí va sortir arrel de que ens vam trobar un dia amb... Això ja ho parlarem una mica més cap endavant. Sí, sí. Que jo recordo un dia que estic fent allà massatge, em veig un armari que se'm queda mirant i em senyala amb el dit, dic, qui cony és aquest? I dic, coño, Arturo.
2: Ja, tu et conec.
0: I dius, jo tu no et feia fent massatges i crec que tu et passaria el mateix pel cap que
2: no,
0: jo
2: no,
0: et feia,
2: clar,
0: et feia
2: no
0: fent programes.
2: Era que tu faries això, és clar. Que, clar, va ser un...
0: Com trobar-se allà, hòstia. I ens posem a parlar i, de més, em vas explicar una miqueta per sobre, i jo he tirat una mica de memòria, i amb aquestes coses que tu m'has explicat, em venies a dir que això que havies tingut una empresa molt gran de seguretat, de molta gent, que ho vas sí. a deixar, i va haver un punt d'inflexió, després entrem una miqueta més amb aquest punt, vale? Però volia sí. entendre una mica. Per lo que tu em vas explicar, va haver un incident que va sortir a molts diaris d'una persona
2: sí,
0: del Port de Barcelona.
2: Sí, sortia a tot arreu.
0: Exacte. Que veu un porter que se li van una mica la pinça, o vés a saber tu el què, és un problema d'aquella persona, i es va accedir i va acabant, em sembla que va donar una pallissa amb algú tirant-lo a l'aigua i va morir.
2: Bueno, sí que la història ve d'aquí, el que passa que això és el que va sortir, això és el que sap tothom. Uh-huh. La realitat, perquè a més nosaltres com a propietaris de l'empresa responsables vam veure tot l'incident amb les càmeres uh-huh. i sí que el van fer, van llançar a l'aigua aquest senyor, però perquè havia vingut una mica begut amb dues persones més, no se'ls va deixar entrar, van començar a llançar ampolles a la porta uh-huh. i aquest senyor, mal fet, però el va llançar a l'aigua. Però no se li, però, i aquest home anava molt begut, no sabia nedar i es va ofegar.
0: Uh-huh.
2: I clar, això... va servir perquè en aquest moment, que era el Mare Magnum, volien tancar tots els negocis nocturns i això va ser l'excusa perfecta.
0: Ah,
2: i per això va sortir tot com va sortir, que s'havia fet malament i tal. El que passa és que això, clar, per mi va ser brutal, perquè a mi em truquen a les 5 del matí per dir-me el que estava passant i que estaven buscant un senyor a l'aigua, i aquell dia vaig decidir que aquest món s'acabava.
0: Uh-huh.
2: Que no volia, o sigui, que jo no volia tenir aquesta experiència un cop més.
3: Va ser un abans i un després per tu personalment.
2: Sí, sí, sí, allà va canviar tot per tots, no?
0: Clar.
2: I va ser, bueno, va ser una experiència dura.
0: T'imagino, ja, vull dir, trobar-te que et despertin a les 7 del matí amb aquesta notícia, home, agradable no de ser per ningú.
2: No.
0: I vull dir, ara, si en cas, entrarem i preguntaré una miqueta més, aviam des de quan venia, si allà, això ja estava, perquè moltes vegades... moments així és el que posen de manifest un diguem, un remor que hi ha de fons, una cosa, un rum-rum que ja està, que ja porta temps allà sonant, però que no sí. l'acabes d'entendre, i això és el punt d'inflexió que dius, ok, fins aquí hem arribat, no? Anem a fer una cosa, proposo una cosa per alleujar una miqueta. Nosaltres t'havíem demanat tres músiques, la tercera la deixarem per al final, la posarem així per tancar, però anem a posar una primera música, que crec que va molt amb el que anirem, entrarem amb aquest tema, no? Que és una de David Bowie, que es diu Heroes. Anem a escoltar-la un momentet.
3: Molt maca.

0: Sí, sí, supermaca la cançó aquesta, per aquí. Ara entrem en el segon bloc, per dir-ho així. Sempre fem el que és...
1: Per blocs, així.
0: Sí, anem fent per blocs. El primer no li he posat el títol, no li he dit el títol, però en aquest segon bloc li dic de protegir cossos, a cuidar-los. Més o menys és l'impàs aquest.
1: Vale. De protegir-los a cuidar-los.
0: Sí, sí, com dic, era una mica de que jo em vaig retrobar una altra vegada amb l'Arturo en un context que, com dic, no tenia res a veure amb el que teníem fins ara. Imagina't tu que estic fent tranquil·lament un massatge, un shiatsu, allà a Amma, i
1: cap.
0: Em giro el cap... perquè me'n sembla que algú em va cridar i em va dir David, em giro i em trobo amb l'Arturo, que m'està mirant fixament. Et
1: trobes l'Arturo en un passadís amb la mà a terra dient...
0: No, no, sí, però de més senyalar-me dient tu, David, i dic hòstia, per un moment clar, gires i dius ai, Dios mío, i després el veus i dius hòstia, sí, és Arturo. Clar, vull dir, jo imagino que és això, no?, que és un contrast, perquè jo m'imaginava amb ell en un entorn que no era res a veure i ni clar, ment, clar. Vestit de blanc,
1: et
0: i ell
1: costa
0: també...
1: costa una mica, no?, allò en primers moments, dius, hòstia, en aquest ambient qui és, no?
0: Exacte, vull dir, allà és un... que crec jo que arranca una mica la segona etapa, que jo li dic una segona etapa de la vida d'ell, que és comença tota una part de cuidar amb els altres, en un món més terapèutic.
1: Això quants anys després, perdona, d'això que estàvem parlant ara abans, de l'incident, del seu canvi, tot això?
0: Doncs...
2: Això va ser el 2007-2008?
0: Sí, per allà, 2007-2008, perquè jo feia poc que estava fent ja massatges.
2: Sí, 2008.
1: Després de l'empresa de seguretat van passar uns quants anys.
0: Sí, sí. Vull dir, jo suposo que allà era l'empresa de seguretat que ell va decidir parar amb allò. I explica'ns una mica, vull dir, vas decidir tancar el que és tota la part de seguretat just aquell dia que reps aquesta fatídica trucada?
2: Sí, jo aquell dia decideixo que, bueno, aquesta feina no va... O sigui, jo no vull tenir que em tornin a trucar un dia al matí, a les 5 del matí, a dir-me que ha passat alguna cosa així, perquè un altre dia podria ser algun dels nostres treballadors, algun amic, un familiar, perquè també... n'hi havien. Clar. I bueno, d'entrada estic un any que no sabia ben bé cap a on tirar i vaig estar portant la cala morisca amb un altre soci, ho vam portar un any allà, bueno, entre Castelldefels i Sitges. I quan acabava la temporada, pues vaig decidir que, ostres, pues mira, vaig a estudiar massatge, però no tenia ni idea ni de lo que, ni com, ni res. I bueno, i fins ara.
0: Déu-n'hi-do. Vas començar amb el massatge i més o menys quina és la trajectòria? Jo, per exemple, quan explico la meva trajectòria com a massatge, jo des de sempre havia tingut moltes ganes d'aprendre massatge, però jo vaig entrar en tot aquest món a través de la reflexoteràpia podal. D'allà vaig saltar el Reiki, com em van recomanar, i el Reiki vaig decidir que quan ja acabava tot a pastar, per dir-ho ràpid i malament, deixava l'informàtica, em dedicava a estudiar shiatsu i començava de nou. I ha sigut tot aquest trajectòria shiatsu, medicina tradicional xinesa, bueno, PNL, tot una sèrie de coses que han vingut al final, ¿vale? Que han vingut una cosa darrere. On comences tu, més o menys, amb tota aquesta travessia?
2: Jo no tenia ni idea de lo que hi havia. Jo volia fer massatge, però no sabia el què. Llavors vaig escriure a tres escoles. La primera que em va trucar em va dir, escolta'm, vine i tal, i vaig fer, pues, això, em vaig fer un curs de quiromassatge. A partir d'aquí vaig entrar a treballar abans d'acabar el curs a Massajes a Mil,
0: vale,
2: del Fede Busquets, aquí a Barcelona, i jo crec, bueno, tenia clar que estaria un any treballant allà i que després tindria la meva consulta. I això ho tenia clar des del primer dia. I ho vaig fer així, vaig estar un any, i després jo crec que he anat estudiant diferents coses, però que m'anava portant al tipus de client o de pacient que venia. I veia que, dic, ostres, necessito aquesta formació perquè amb això no he pogut avançar el que jo volia. I fins ara que, bueno, m'he seguit formant fins fa poquet, l'últim que vaig estar fent, bueno, havia fet diversos cursos d'osteopatia, que és el que més he fet, i fins ara, que para que, bueno, ara estic de baixa i de moment estaré una temporadeta, però bueno, espero que recuperar-ho tot i poder tornar a la meva feina.
1: Veig que ets un home de compromisos o idees clares, no? Dic, estaré aquí un any treballant i tinc clar que jo obriré la consulta després meva.
2: Sí, sí, ho tenia claríssim.
1: Sí, sí, sí, sí. Endavant, jo també vull una mica d'això, jo. També vull una mica d'això.
0: El que és el nom, perquè vas posar amb el teu negoci o amb tot el que té a veure amb el cuidador amb els altres, li vas posar el nom de Manos que Cuiden. Més o menys, d'on surt aquest nom? Què significa aleshores? I què és el que significa?
2: D'un professor d'osteopatia que vaig tenir que deia que nosaltres no curàvem a la gent, i jo estava totalment d'acord, que nosaltres els cuidem perquè es curin. I clar, em va semblar una idea molt bonica, i a partir d'aquí, doncs, dic, ostres, doncs, Manos que Cuiden. I fins ara, i, o sigui, això va ser el meu nom, i ho, sempre ho he vist així, que bueno, nosaltres cuidem a la gent perquè es puguin curar i tornar a estar com hauríem d'estar.
0: Sí, sí, tinc molts companys que diuen el mateix. Si realment vols acompanyar o ajudar amb alguna persona, el que has de fer és apartar-te del mig. Tu et poses part, vull dir, utilitzes el teu mitjà, el físic, però tu t'apartes, deixes que la persona sigui el que decideixi el camí.
1: Sí, sí, és impossible curar-los o solucionar-los, no? Només passa per un mateix, no? O
2: sigui, aquest
1: acompanyament, sigui pues, des del massatge, sigui des del tema emocional també, que jo m'hi dedico, el tema és estar al costat, acompanyar-los, guiar-los, veure per on tenen el bloqueig, però que tot ho vagin realment veient ells abans de que tu els hi diguis, en aquest sentit,
2: del tema emocional, i
1: amb el tema mans és que després ells es curin, amb el teu cuidado, exacte.
2: Sí, sí, per mi era... I bueno, i em va agradar i és el meu nom professional i bueno, i sempre l'hi he fet. Jo crec que és així, que nosaltres ajudem o els guiem perquè, bueno, perquè trobin el seu camí i la gent es pugui, pues, tant psicològicament, si et dediques d'una altra manera, o la part física que fem, pues, és d'acompanyar-los.
0: Sí, a la web, quan li donem un cop d'ull a la web, que tots us convido, manosquecuiden.com, allà podeu entrar i el podeu veure, tota l'oferta que... Si bé ara potser no pot estar amb aquest, però no dubto sense cap tipus de dubte, de que tornarà a estar una altra vegada al 100%. Allà explicava que hi havia tallers que sempre s'organitzen relacionats amb el massatge, la salut, el tantra i l'entrenament personal. Era un dels apartats que hi ha dins del que és la pàgina web. I hi ha allà una cosa que a mi m'havia cridat l'atenció, que és massatge per parelles. Ha escrit com una manera sensible i conscient de tocar-se i deixar-se tocar. Difícil, deixar-se tocar. És una cosa sempre com que la barrera és la barrera més difícil, no? Però em va cridar l'atenció, no? Que dins d'un món, o de que potser és la meva idea, no? De que és un món, portava jo la meva idea, de que és una cosa terapèutica, trobes que és una cosa així per ella, i dius, és que quan tu mires amb una mica de perspectiva, és molt terapèutic el fet de deixar-se tocar i tocar, perquè no tothom ho fem, no?
2: I has de tenir consciència. El problema és que no som conscients, i jo crec que això va sortir... Jo vaig estar treballant, bueno, col·laborant molt de temps amb Sex Academy, bueno, que es fan moltes teràpies, moltes coses que tenen a veure, pues, amb la parella, amb la sexualitat, i vaig trobar que això era interessant, ensenyar a la gent a tocar, però sobretot a ser tocats, a deixar-nos emportar i sentir, no? I bueno, va ser una experiència molt, molt interessant.
1: A mi, de fet, he sigut una de les persones... que jo fer massatges, no?, en aquestes formacions que fèiem, o a casa, a la meva companya, però quan m'han de tocar a mi, sempre dic que et faig un no sé què, i sempre dic no, i sempre surt així, i a la que he començat a aprendre a dir, ai, doncs, vale, va, sí, i a dir potser que en aquesta part no, però en totes les altres sí, hòstia, un plaer brutal, brutal. I amb això que deia ara el David i que has respost dels massatges per parelles, que és superinteressant, jo a vegades en alguna teràpia de parella, que he fet teràpies de parella, a part de xerrar, que jo és més el tema emocional i psicològic, també he proposat moltes coses. Dir, ostres, doncs, mira, ara heu de pactar un dia o dos a la setmana de dir, ens guardem mitja hora per nosaltres i diem exactament el que vol que l'altre en faci. I a on i quant de temps, no? Bueno, això són pactes d'aquests de parelles, no? Però bueno, això em portava també a una cosa que parlem bastant en el programa, que és sobre els tantres, la sexualitat, sí, i tot això. El tantra, pregunto, no?, és una cosa que es sol confondre molt amb la sexualitat directament.
2: Moltíssim.
1: Però parla més aviat d'energia, de presència i de contacte conscient, com tu has dit, no, Artur? Com expliques tu quan algú notes que confon això entre el tantra i la sexualitat? Tu què acostumes a dir per aclarir aquesta cosa, diguéssim?
2: Gairebé tothom ve confós amb això. El que busquen és aprendre una mica a tocar i a ser tocats, i llavors què busquen? Veuen tantra i diuen, ostres, això és el meu camí, o això és el que vull fer. No té res a veure. El tantra és presència, no és només amb la sexualitat, és amb la vida, és com funciones. I clar, jo moltes vegades als tallers el que faig és això, és per què veniu aquí? I què és el que vols? Per què? Perquè heu buscat tantra, però el que volíeu és simplement vull aprendre a tocar la meva parella i en un moment donat ser tocat per la meva parella. I aquí és on ve la confusió. El tantra és una teràpia és més energia, és més, no busques una sexualitat explícita.
1: Clar.
2: I clar, no té res a veure. I moltes vegades, clar, nosaltres, jo hi ha de diferenciar entre què és el que voleu realment o què vols aprendre. No, ostres, és que jo vull saber tocar la meva parella. Doncs llavors no vas amb el tema del tantra, tu vas, sí, vols aprendre algú diferent.
1: Clar, tocar la teva parella, ja molts pensen en saber tocar la meva parella per posar-nos encesos, no? I poder, no? Pues anar a fer l'amor, no? Però clar, jo m'imagino això, que el tantra considero també una forma de mirar, una forma d'estar, ja abans del contacte, una forma de respectar l'altre, no? Suposo, és una forma
2: de... I molta
1: de...
2: presència, és no? Estar. És que el problema és que hem arribat a un punt ara mateix amb la vida actual, anem tot amb molta pressa, estem fent alguna cosa però pensant en què farem després, i jo, com heu dit alguna cosa, és que el que has dit tu d'estar, el millor dedicar un o dos dies a la setmana, mig dia, encara que fos... Jo això és el que convido a la gent, de dir, escolta'm, encara que sigui un dia a la setmana, perquè ara tothom, pues, amb els nens, la feina, tal, és a dir, escolta'm, agafa mitja hora, tanca el mòbil, tanca't en un lloc que sigui bonic, deixa el maco, i esteu un per l'altre, sense pensar en res més. Perquè el problema era aquest, que estem pensant en el que farem després.
1: Sí.
2: I els meus tallers, sobretot, anaven això, a estar al moment, aquí i ara, amb la persona que tinc davant.
1: Sí.
2: I després ja em dedicaré a pensar en tot el que toca. Però ara és això, estar aquí i estar present.
1: Ens falten moments de presència i simplement d'estar... Jo tinc una frase que m'agrada molt, que la poso a la meva web, no? És com aprendre l'art de ser i estar, simplement.
2: Totalment. Sí.
1: Sí.
2: Però és que és molt més complicat del que...
1: Evidentment, la frase és molt fàcil.
2: Que és això, es tracta d'això.
1: Sí.
0: Va haver una cosa que em va cridar molt l'atenció, perquè, com dic, jo t'he anat seguint, encara que sigui de lluny, t'he anat seguint, perquè m'agrada tenir una mica de contacte, encara que sigui a distància, de la gent que més o menys li tinc una mica de pressa, com és el teu cas. I vist més o menys que ara anaves aquí, anaves cap allà, ara parlarem de lo que és quan vas anar a la Cerdanya. Però jo recordo que allà em va quedar l'atenció que un bon dia, primer que vas escriure un llibre, que és Aprendre a dormir bé.
2: Va ser una mica el fet de que, vaig a veure, perquè jo és un problema que tinc, que no em costa molt dormir i trobar el moment i la posició i tal, i dic, ostres, doncs vaig a fer una petita recopilació. Més que dormir bé, de com trobar el teu matalàs per estar còmode, bé i en condicions. I era una mica, pues, això, l'intentar, perquè és algo que jo, quan vull comprar un matalàs, era tots els dubtes que jo tinc, pues els poso aquí.
1: Això l'altre dia el David em deia algo, que si comprar un matalàs avui en dia, tantes històries bones, tantos viscolaxes, tantes textures, matèries i tanta pasta que et costen, dius, hòstia, per comprar-te un d'aquests que diuen
2: que no és l'hòstia,
1: i que et dormis i al cap d'unes setmanes diguis xunguíssim, saps?
2: Sí, ja passa, eh?
0: Ja, això ja passa. Doncs el que em va... Primer era això, no?, que vaig veure que escrivies aquell llibre i em dic, mira, em va fer gràcia, no?, aquesta cosa. Però després em vaig veure que vas començar a treure com una espècie de subscripció o un servei que era de meditació. Que, clar, també em va quedar una mica l'atenció, però després vaig dir, però és que té sentit el camí que està buscant. Era com un servei amb el qual t'acompanyaves, ajudar a meditar, a parar, a frenar, a reflexionar. Una mica la línia també de lo que expliques dins del tantra, el tantra més bé original, no tant el tantra dirigit al sexe, sinó el fet de ser present, de tenir una consciència, de parar, de relaxar, de respirar, de trobar el teu espai. Que això em va cridar l'atenció, que vaig veure que hi havia aquesta línia que vas començar a obrir. No vaig seguir molt més enllà, però vaig veure la web que vas fer i de més, que parlava sobre aquest tema, que hi havia un... Ara no recordo, perquè ho vaig veure
2: poc. El tema és que tu pensa que jo he fet arts marcials des dels 10 anys, més o menys. I en totes les que he fet, el tema de la meditació, d'estar present, estem molt en compte.
0: Uh-huh.
2: Llavors, clar, he fet meditació pràcticament tota la vida, amb temporades més, unes altres menys, però vaig pensar que era interessant, perquè crec que a tots ens aniria bé dedicar un temps també, el mateix que li podem dedicar a la nostra parella, a una altra persona, dedicar aquest temps per nosaltres, per sentir-nos, per escoltar-nos, per veure com estem, què estem pensant, perquè moltes vegades no som capaços de notar-ho. I per això em va semblar algo interessant, d'intentar fer, pues, això, petits... ensenyar diferents tipus de meditacions i diferents rituals per arribar a aquest món, que trobo que és fantàstic.
0: Hi ha una cosa que també em passa pel cap, que és, després d'haver estat treballant en un món on podríem dir que havies utilitzat les teves mans per protegir i fins i tot per imposar presència, canviar el rol, i passes a fer-la servir per alleugerar, per acompanyar, per donar plaer i per donar cura. Li has donat una volta, més o menys, aquesta reflexió que faig, que a mi em dona les... Vull dir, em crida l'atenció, no?, que passes d'un cantó a un altre, que al final són les dues cares de la mateixa manera, i de la mateixa moneda. Has pensat mai en això, de sí. Què has passat?
2: Al final és diferent manera de cuidar. És cuidar. Jo crec que hi ha gent que, bueno, que tenim, cadascú tenim un paper, i jo crec que tenia, pues, el de cuidar. Primer, més amb una part més física, més d'imposar i tal, i després amb una part de treure o intentar acompanyar la gent perquè pugui millorar les seves molèsties, els seus dolors i tal, o després, pues, per conèixer o per gaudir del seu cos, de l'energia i d'altres coses. Jo crec que era un camí, pues, bueno, que al final és tot el mateix, és el que ha dit el David, és tot el mateix, és cuidar la gent d'una manera o d'una altra.
0: Mm-hmm. Ja... Yeah.
1: Jo m'agradaria fer una pregunteta última, si ja tens,
0: sí, sí, abans
1: del no sé quin bloc ja estem.
0: Estem al final del 2.
1: Vale. Després de tants anys de tocar cossos, cansats, tensos, lesionats, què has après sobre la fragilitat que no surti en els llibres, per exemple?
2: Mira, tothom tenim moltes pors, moltes coses per arreglar, sobretot tot està al cap. Uh-huh. I això es tradueix o es trasllada al nostre cos. Uh-huh. I crec que si parléssim més, si tinguéssim algú amb qui parlar, només parlar i explicar, no cal que ens donin un consell, és només escoltar-nos dient el que sentim i com estem. Uh-huh. Estaríem tots molt, molt millor.
1: Totalment d'acord. Totalment d'acord, que aquí amb en David a vegades parlàvem sobre... parlem molt, doncs, el programa, no?, sobre homes, no?, i què costa, per exemple, molt. Quan un amic amb un altre ens hem trucat només per dir, ei, què tal, com estàs? No? Com estàs? No, ei, anem a fer això, necessito ajuda per l'altre, no sé què, necessites... No, com estàs, punt, no? I això que dius, no?, de comunicar-nos, parlar-nos, poder algú de dir, ei, tio, quedem per fer un cafè, tinc ganes de parlar d'això que m'ha passat, no?, que a vegades ho comparàvem amb els homes, que ens costa tant, sí. més que les dones, no, diguéssim, no? Com això de quedar i simplement escoltar-nos, punto, sense donar consell, que tu dius, Artur, això és per mi un valor afegit a una amistat, no aconsellar, entre cometes, no? No dir, no, mira, aquest noi no, o aquesta persona no et fa bé, deixa-la, t'aconsello que facis tal. No, hòstia, això jo crec que complica més la cosa a vegades. O sigui que em quedo amb el teu, que és comunicar-nos, tenir algú que parlar, per mi això és... El que diem amb en David és tan sanador com anar a teràpia, per exemple, no?
2: Sí, o simplement estar al costat. Sí. És tenir algú al costat, que no cal parlar. Estàs al meu costat, sé que estàs aquí.
0: Important.
2: I deixa'm, perquè ara no puc parlar o no tinc res a dir, però perquè necessito un temps amb mi, però m'estàs fent costat i això és important.
0: Hi ha una pregunta que també em passa pel cap, que és, tu estaves vivint sempre a Barcelona, sempre t'has mogut, jo t'he conegut sempre vivint a Barcelona, i arriba un punt, sí, en el qual decideixes canviar el teu lloc de residència i te'n vas a veure ni més ni menys que a la Cerdanya i Sòbol.
2: Sí.
0: Dos dubtes que em passen per allà és, què buscaves quan vas anar cap allà que no trobaves a Barcelona, i et senties que havies trobat finalment el teu lloc allà a Sòbol?
2: Mira, jo tenia clients que venien de la Cerdanya a tractar-se aquí a Barcelona, perquè no trobaven a ningú que els hi pogués arreglar el que tenien. I saps allò, penses, bueno, algun dia ho faré, aniré a la Cerdanya, que m'agrada molt, era un lloc que jo anava de tant en tant i m'agradava. Llavors, és que aquest és el segon ictus. Vaig tenir un altre al 2020.
0: És que jo recordo que el 2020 te'n vas anar cap allà, més o menys.
2: No, el 2020 tinc l'ictus, i me n'adono que en un segon et canvia la vida. Vale. Llavors no pots fer plans. Si vols fer alguna cosa, fas ja. I llavors, en aquell moment, vaig decidir, amb la que era la meva parella en aquell moment, que escolta, marxem i fem una consulta de teràpia a la Cerdanya. I, bueno, vaig trigar un any i mig en trobar el meu lloc, que l'arreglessin, que tal i qual, però sí, al final vaig poder anar. I em vaig anar allà.
1: Realment és un espai meravellós, és un espai amb una calma amb una calma, perquè també hi ha molta moguda, entre ja, cometes. No?
0: Suposo que allà hi hauria moments.
1: Allà Isòvol és la part de la vall del, on està el Bellver, també, no?
2: Que sí, està... a 4 quilòmetres de Bellver. Sí. És que estàs allà, és un poblet de 20 habitants. És que
1: sí.
2: No hi havia ningú.
1: Sí, sí, és que em sembla que entre All i Isòvol feien un ajuntament, em sembla, no?
2: I All, Isòvol i Olopta.
1: Exacte, mira, Olopta, ara anava a preguntar. Jo vaig estar treballant 4 anys a Olopta. Vaig estar treballant i jo tenia 23, 24, 25, 26. Allà, en un petit hostal-restaurant que es deia Cal Felipet.
2: El cafè, sí, sí, sí.
1: Doncs mira, vaig estar allà un temps jo, com a cuiner i altres coses. A l'igual ens vam veure per allà una temporada, eh?
0: Igual.
2: Però jo era un puesto que m'agradava molt anar de tant en tant, i per mi era el lloc ideal, perquè em permetia venir a Barcelona a treballar, clar, que és el que feia 3 dies aquí, i 4 estava allà a la Cerdanya. Mm-hmm. I per mi era perfecte, era fantàstic, però és el que després vaig veure, no?, de que un ictus em va portar a la Cerdanya i un segon ictus m'ha tornat a Barcelona.
1: Llavors,
2: ja veurem per què, no? Perquè crec que aquestes coses passen per alguna cosa, però bueno, de moment no ho entenc gaire, però ha estat així.
0: Sí. Bueno, ja... Anem a fer una cosa, anem a escoltar la segona de les músiques, perquè si no se'ns tirarà el tema a sobre i volia tocar el tema de l'ictus. Posem la música aquesta, escoltem 10 segonets, la deixarem de fons i seguirem avançant. La música és Outro de M83.
1: Yep.

0: Sí, també, mentre sona de fons.
1: Ara com arrenca la veu?
0: Que allà aviam si arrenca la veu o ho fa un impàs, no sé, sé que rei. Bueno, aquí diríem, entrem a l'últim bloc, que és quan el cos canvia les regles. Va ser el segon ictus, però dic, el dia 15 de març, deia Arturo que va patir un ictus. Ell mateix ho va descriure així. La meva vida va canviar de direcció. És que canvia, vull dir, de cop i volta et diu per qui no i has d'anar cap a un altre cantó. Aleshores, amb aquest bloc no vull... No busco que sigui una entrevista mèdica per parlar d'identitat, de cosa, control, de vulnerabilitat, no. Vull parlar de què és el que això mou, què és el que canvia, què és el que t'aterra, amb què t'enfronta, perquè moltes vegades... bueno, jo dic moltes vegades que quan la vida t'ha de parar, si tu no et pares, troba la manera de parar-te. A mi em va parar fa un any aproximadament, ara al setembre, mira, ara farà un any que em va parar perquè vaig tenir un atac de pànic i em va deixar, doncs, bueno, amb una sèrie de no saber què em passava i que encara estic intentant trobar una mica tot el fil. Ara sembla que li començo a trobar una miqueta el fil, no? Però fins ara em va parar, vull dir, perquè no parava de cap de les maneres. Sí. Clar, en el cas d'Arturo potser ha sigut d'una altra manera una mica més acorde amb ell, perquè si no, potser tampoc ho para d'una altra manera. Mm. Dic, a mi el que em va cridar l'atenció és aquesta, la meva vida va canviar de direcció. Què significa per tu aquesta frase?
2: Perquè de cop, clar, jo estava molt a gust amb el que feia, uns dies a Barcelona, uns dies a la Cerdanya, però és veritat que treballava cada dia. Mm-hmm. Jo no ho veia malament, per mi jo estava bé, en aquell moment era el que em venia de gust i tal. El que passa és que, bueno, suposo ara, a todo pasado, veig que realment era algo que era insostenible, o sigui, arriba un moment que has de parar una mica. I, clar, ara amb l'ictus, que estic sec d'aquest costat, no, i, bueno, tot el costat, estic complicat, no puc conduir... Clar, aquella vida era, necessitava conduir sí o sí. Clar, llavors ara doncs, no puc conduir, m'ha canviat molt tot. Llavors és... Doncs, bueno, el primer ictus em va portar a la Cerdanya, aquest segon m'ha tornat a Barcelona i ja veurem per què. Però sí, sí, m'ha canviat, clar, m'ha canviat la vida perquè de cop doncs, el meu negoci, la meva casa, tot ha anat... Bueno, ho he perdut tot i ara torno a estar aquí a Barcelona i és com tornar a començar. Cada cop, ja ho he fet més vegades, però clar, cada cop costa una mica més perquè ets una mica més gran, tens més experiència, però, ostres, es complica. Però crec que és un aprenentatge, algú he d'aprendre d'aquesta història, que encara ja tinc no sé el que és, però ja veurem, i per això, clar, m'ha canviat tot. Mm.
1: Sí, sí, mira, jo t'estic escoltant i hi ha una certa ressonància dins meu, no?, a l'hora d'aquesta frase, no? De tornar a començar, no? Realment em toca. Jo estic en un moment de la vida que ara no l'he comprat gaire per aquí perquè just aquestes vacances m'està passant, que bueno, estic en un moment com d'arrencar, de tornar-me a veure, de tornar-me a conèixer a mi mateix, els gustos, què vull, cap on vull anar, on vull dedicar l'energia, no? I això que deies de que costa una mica més no és... No es diu per dir, perquè realment és així, costa una mica més perquè tens una edat, tenim una edat, i l'energia no és la mateixa, encara que, com molt bé has dit, ens podem fer servir de l'experiència, que això ens pot ajudar també amb l'energia que potser ja no tenim com quan teníem 30 anys, no? Arturo, jo volia preguntar-te, d'aquell 15 de març, què recordes del 15 de març o què va ser el primer que et va passar pel cap, si és que es pot explicar o si és que ho recordes o si és que va haver-hi alguna cosa?
2: Mira, jo me'n recordo, havia vingut un amic allà a la Cerdanya perquè jo tenia un massatget, després d'aquest massatge ens veníem a Barcelona perquè anàvem a dinar en un puesto i tal. Estava nevant, em sembla, vam sortir a fer una foto i quan tornem a entrar... Jo ja no recordo res. Jo ja em vaig... Que és el que moltes vegades li he explicat a metges i tal. És que jo en aquell moment vaig perdre el coneixement. Jo em vaig morir. Vull dir, per mi ja estava. I en un moment donat era de, escolta'm, si jo he tingut una bona vida, m'ho he passat bé, he tingut moltes experiències i aquí s'ha acabat tot, s'ha acabat. No vaig veure una llum ni una veu que em deia ves cap aquí o ves cap allà. Ja està, s'havia acabat tot. I clar, per mi la part més dura... va ser quan, no sé, quan vaig trigar. Perquè, bueno, el tema és que fins que em porten a Barcelona i em porten al clínic i comencen a fer el que tocava, havien passat moltes

0: hores.
1: Wow.
0: Llavors, clar, quan jo em desperto, estic sec, que no puc veure, no em puc moure, perquè, ostres, això va ser el pitjor de tot.
1: Clar.
0: En aquell moment que saps, o sigui, quan prenc consciència del que, ostres, m'ha passat alguna cosa molt greu, i, ostres, i encara estic aquí, perquè estava més còmode una mica abans que no sentia res.
1: Imagina't, clar.
0: I, ostres, va ser molt, molt dur.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquella part va ser el pitjor.
1: Sí, sí.
2: Va. Què ha estat o què està sent el més difícil de la rehabilitació? Què has tingut tornada d'aprendre un altre cop?
0: Bueno, de moment, el problema és que ara mateix el meu és dolor. Tinc dolor a tot arreu, perquè, bueno, pues, hem tingut una vida de molt d'esport, moltes coses que havien deixat un cos una mica castigat, però que jo portava a mordre amb l'entrenament i cuidant-me una mica. Clar, tot això em va venir perquè tenia un foramen oval permeable, que és un problema del cor. Això és per això he tingut els dos ictus.
2: És per al foramen.
0: Sí. Llavors, clar, això m'ho van operar, me'l van arreglar, i clar, ostres, al començament era tot horrible, perquè jo era de, ostres, jo no em vull, jo vull valdre'm per mi mateix, jo sempre he estat sol i vull seguir estant sol, perquè abans de sortir he estat un mes a l'hospital, i em deien que, clar, és que algú t'ha d'acompanyar, has d'estar amb algú que t'ha d'ajudar i tal, i que és que llavors no vull sortir. Per què? Perquè jo sempre he estat sol i m'he valgut per mi mateix. Jo no vull dependre de ningú i no vull fer que ningú m'hagi de cuidar.
1: Clar,
0: I això va ser el pitjor de tot, i ho he aconseguit, o sigui, tinc els amics que em fan costat, estan ahí, però jo estic sol des del primer dia que vaig sortir de l'hospital.
3: Ah, sí, o sigui, al final sí, vas sortir de l'hospital i vas estar, que tu vas poder fer tot, diguéssim.
0: Sí, és que jo els dic, li deia als metges, escolta, o m'arregleu perquè jo em pugui apanyar, clar, o jo no vull jugar,
1: no surto, saps? No
0: em plego aquí. I bueno, ara és el tema de que quan veus que molta gent, que són tots els meus amics, el que han col·laborat, el que han apretat perquè jo estigui bé i pugui tirar endavant, pues per ells faré aquest esforç, no? de seguir cuidant-me i tornar a sortir d'aquesta i tornar a començar, perquè és el que he de tornar a començar. És el que us he dit abans, ja ho he fet abans, però clar, ara pesa una mica més. Me'n sortiré? Sí, però ostres, costa. I ara és, pues, bueno, ara que arriba el setembre, és tornar a arrencar amb les rehabilitacions, veure com estic i intentar recuperar tot. Clar, ja per fora se'm veu més o menys bé, però està la cosa va ser molt greu i estic bastant tocat.
3: Sí, sí, m'arriba la gravetat, diguéssim, ja, expliques.
2: No, en un moment que hi ha pèrdua de visió, sí, sí, i, a més, immobilitzat, sí, la cosa no és senzilla.
0: Sí, sí. No, està complicat, però bueno.
2: Et va costar demanar ajuda?
3: O t'ha costat
2: demanar ajuda?
0: És que els amics m'han ajudat en moltes coses, però jo no, jo sempre m'he fet... Saps què, pare? Que jo sempre he intentat ser el que ajuda els amics. Jo sóc el que sóc el fort i sóc el que us puc ajudar.
2: Vale.
0: Trobar-te a l'altra banda és molt complicat.
2: Ja sona la música de fons, ja ens estan indicant de que això d'aquí s'ha acabat, passa ràpid el temps. M'agradaria fer-te una última pregunta molt ràpida, de respondre ràpida, que és com t'imagines la teva propera etapa?
0: Doncs més tranquil·la. Més tranquil·la, amb més presència, intentant gaudir més de la vida, veure que no són els negocis, ets tu, els teus amics, la teva gent, i viure el present, gaudir, disfrutar, i ja està. No hi ha més.
2: Arturo, hem començat parlant d'aquell noi que va conèixer fa uns 36-37 anys quan feien videojocs. Cap dels dos tenen gaire idea del que passaria després.
3: A mi m'agradaria veure algun videojoc vostre. Es pot
2: alguna
3: dir
2: cosa?
3: Algun?
2: No, sí, bueno, algun t'explicaré.
3: Si
2: però, bueno, han passat moltes coses i ara, doncs, aquesta última etapa hi ha una... Jo em quedo amb una frase, que no estic començant de zero, començo de tot el viscut. Jo el que et diria és... Arturo, moltes gràcies per obrir-nos aquesta part de la teva vida.
3: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Gràcies per compartir-ho, perquè crec que pot ser una cosa molt, molt encoratjadora per molts que es trobin en una situació semblant a la teva. Perquè sent homes, de vegades, ens costa molt demanar ajuda.
3: O per mi ja ho ha sigut, en aquesta etapa que estic ja ho ha sigut, de tirar endavant, de trobar el camí, de tenir paciència, de viure els presents, els contactes i les amistats. I tot l'altre, si estàs aquí present, més o menys s'encaixa. Això és el que he entès.
0: Totalment.
2: Arturo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: I aviam si podem comptar amb tu en un altre moment, aquí, en directe, perquè això vol dir que has pogut traslladar-te.
0: Segur que sí.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
2: Fins a la propera setmana.
3: La setmana que ve.
0: Adéu. Adéu.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
2: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
1: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
2: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
1: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la cita de via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I encara en successos, un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inhabitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir les pertinences. 7 dels 18 detinguts pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista de la Dia de Barcelona han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les causes continuen obertes per atemptat contra l'autoritat, danys o ambdós delictes. En total, divendres van ser detingudes 18 persones, 10 de les quals menors d'edat. Els incidents van començar amb la crema de contenidors i el llançament d'objectes contra la línia policial. Els Mossos van fer diverses càrregues per dispersar els manifestants i 9 agents van resultar ferits lleus. L'ANC ha denunciat el tracte vexatori que, segons l'entitat, van rebre 8 dels menors detinguts i ha anunciat que estudiarà vies legals contra l'actuació policial. I en cultura, després que passat dissabte ofessin les colles castelleres de Valls, avui són els nens del Vendrell que actuaran a l'interior de la Sagrada Família. És avui, des de les 8 del vespre, ara mateix, quan els castells tornaran a trobar-se amb Antoni Gaudí en l'escenari català més universal. Tot plegat en el marc dels actes de l'any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l'arquitecte. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui una nova temporada, una nova campanya, i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aleiaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ignasi.
2: Benvinguda a una temporada més a l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada dels titulars a la Lliga F, empat a l'Espanyol.
3: I això suposa el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club, que ha fet el 2-2 al temps afegit. I el Barça juga des de les 7 contra l'Atlètic de Madrid. De moment, 1-1 al marcador. El Badalona avui man juga demà a 8:15 al camp de l'Eibar.
2: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat a domicili.
3: Ha aconseguit la segona victòria de curs, en aquesta ocasió al camp d'Osasuna per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 4:45 de la tarda.
2: A segona divisió, minut 73 ja, Montilivi està jugant al Girona.
3: Sí, un Girona que de moment guanya des del minut 7 de partit amb una diana de Júnior. Aquesta diana doncs, li ha permès de tenir el control del partit als gironins. De moment aquest 1-0 davant del Castelló. El Sabadell juga demà a Mallorca a 7:15 de la tarda.
2: I a Primera Federació Masculina, mala jornada de dissabte per Europa i Sant Andreu.
3: Els dos han perdut en la tercera jornada Primera Federació, l'Europa 1-2 contra l'Hèrcules, amb un gol de la derrota que arribava al minut 93. El Sant Andreu ha caigut a Eivissa per 2-0. El líder de la classificació és l'altre català d'aquesta categoria, el Nàstic, que va guanyar ahir el Jazeeras per 4-2.
2: Vuit i cinc, marxem de ronda. Vinga, anem a començar a repassar marcadors en aquest dissabte 12 de setembre de 2026, el dia postdiada. En futbol a la Lliga F, el Barça que juga a aquesta hora i de moment no guanya.
3: De moment no guanya, sorprèn perquè ha començat perdent, ha empatat el Barça i ara mateix el marcador és de 1-1. Ja ha superat el temps de descans aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Madrid. Ha començat a les 7 de la tarda, recordem, jornada 3 de la Lliga F. De moment empata 1 al marcador.
2: I a segona divisió masculina, cinquena jornada, està patint una miqueta ara la Girona a casa, però de moment continua guanyant.
3: Sí, guanya des del minut 7 amb un gol de Júnior, està dominant per la mínima aquest 1-0 que arribava ben aviat en aquest partit davant del Castellón, 1-0. De moment domina el Girona, minut 75 de partit.
2: I a la segona federació masculina de futbol, havia perdut aquesta tarda el Reus Redis i prova de guanyar el Manresa, l'estrena a casa davant del Penyesport, Ràdio Seient. Jordi Givert, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs de moment el Manresa domina amb joc, però no en resultat. Empat a 0. Ara, quan portem 3 minuts de la segona part aquí al Congost, el Manresa portant la iniciativa durant la primera part, ha fet aproximacions a l'àrea rival i dominant la posició de la pilota. El Penyesport ha defensat amb un joc molt físic. S'ha fet manifest amb les 3 targetes grogues que ha vist durant la primera part el conjunt navarrès. Amb el pas dels minuts, el Manresa ha tancat el rival a la seva àrea i l'ocasió més clara ha estat a la sortida d'un córner, quan Roger Monells ha rematat una centrada que ha marxat desviada, fregant el travesser. De moment continua en aquesta segona part aquest domini vegenc, però de moment l'empat a 0 es manté el marcador aquí al Congost.
2: Doncs de moment sense gols al Congost, a la tercera divisió masculina, grup 5è, jornada número 2. Un parell de partits començaven a aquesta hora.
3: Sí, tenim dos partits en joc des de les 8. És el Cornellà-Cerdanyola. Ja hi ha gols en aquest partit. S'ha marcat el Cornellà 1-0. L'altre duel, de moment 0-0 al marcador. És el partit entre el Sant Juan, Atlètic Moncada i el Vilassar de Mar. De moment 0-0.
2: I en bàsquet, a partir d'un quart de nou, estarem ben pendents del partit del grup 3, segona jornada a la Lliga Catalana Tercera FEP entre el Vic i el Mollet. I a aquesta hora també pendents d'un partit que acaba de començar, en aquest cas, futbol Salana, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, comença el partit del Sabadell i el Linyola.
3: Sí, acaba de començar el partit del Sabadell, el Sabadell que s'enfronta al Linyola, aquest enfrontament català. I de moment 0-0 al marcador en el duel català. Hi ha un altre partit en joc en presència catalana, ja fa més estona que està en joc aquest duel. És el partit que ha començat a 2:15 entre el Ripollet i el conjunt que no és català, el conjunt de la Concòrdia, i de moment està perdent el Ripollet per 1-2.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana, a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 8 minuts, som els de l'Enjoc. Comencem a repassar ja amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana. Comencem parlant de la Lliga F d'aquesta tercera jornada, on, com dèiem, tenim en joc el partit del Barça, que li està costant més del que podria semblar.
2: Sí, perquè de moment està empatant a un, ja minut 48 de partit, aquest enfrontament. Recordem com han anat les coses, perquè l'Atlètic de Madrid s'ha avançat, estava perdent el Barça, i Vicky doncs, ha pogut aconseguir el gol que de moment ara mateix li dona doncs, aquest empat al Barça. Minut ja de 50 d'aquest partit. Veurem què acaba passant, encara queden molts minuts per davant, però de moment al Barça se li estan complicant les coses.
1: Un Barça que necessita guanyar per mantenir el lideratge, en aquest cas el co-lideratge, perquè el Madrid Club de Futbol, no el Real Madrid, sinó l'altre club de Madrid, el Madrid Club de Futbol, ha guanyat avui el Sevilla 1-0 i, per tant, suma 3-3, i ara mateix seria líder en solitari amb 9 punts. El Barça, de moment, en tindria 7 amb aquest empat momentani amb l'Atlètic de Madrid, però encara queda partit. Qui ha jugat avui ha estat l'Espanyol.
2: Sí, un Espanyol que ha acabat empatant a 2 davant l'Atlètic Club, un partit que l'Espanyol estava dominant. De fet, ja fins al temps afegit, quan l'Atlètic Club ha fet el minut 93 el gol de l'empat doncs, que acabava evitant que l'Espanyol sumés aquesta primera victòria.
1: Sí, és el primer punt per les blanquiblaves. Una llàstima que se li hagi escapat doncs, a última hora. Després d'aturar també un penal a Romané Salvador, però finalment doncs, primer puntet per al conjunt blanquiblau. I després del partit, l'entrenadora Sara Monforte i una de les seves jugadores, Lara Lacosta, que deien això.
3: Avui estic satisfeta, jo crec que l'equip ha donat un pas endavant, que avui ha jugat amb molta més confiança i hem estat molt bé. La primera part ha sigut de 10, la llàstima era el gol de l'empat. Després sí que és veritat que la segona ells ja ens han estirat molt més, amb molta més profunditat, amb un joc més directe, i ahir igual ens hem vinculat una mica. I al final, en tot el penal, l'expulsió no ha sigut gens fàcil, és un bon punt, però sí que és veritat que en un altre moment l'hagués firmat, però avui, conforme s'han anat les coses, dius, ostres, després han portat estrès, no? L'ocasió que han tingut també de Clara pel 3-1, però bueno, satisfeta sobretot pel com que l'equip avui ha donat molt bona imatge.
4: Sí, la verdad que muy contenta por el gol, por poder ayudar al equipo. Una pena, la verdad, que al final pues el empate no sabe a poco. Pero bueno, creo que este es el camino, creo que hemos demostrado hoy el equipo que somos. Creo que trabajando como estamos nos van a ir saliendo los resultados y bueno, sobre todo plena confianza en el equipo y a pensar en el Madrid CF.
1: Doncs primer punt per l'Espanyol en aquesta Lliga F, després de tres partits, després de les derrotes en els dos primers enfrontaments. I qui jugarà demà és el Badalona Women, que buscarà la segona victòria de la temporada.
2: Sí, és l'altre equip català de la màxima categoria d'aquesta Lliga F, juntament amb Barça i Espanyol. Doncs el Badalona Women, a 8:15 del vespre, jugarà el seu partit d'aquesta tercera jornada al camp de l'Eibar.
1: Doncs al camp de l'Eibar, abans del partit, això deien dues jugadores del Badalona Women, Lauri Requena i Itzi Pinillos.
5: Tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección, y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo e intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurúa.
6: A ver, realmente lo afrontamos de la misma manera que siempre, porque no dejan de ser tres puntos igual. Es verdad que con muchas ganas, el Eibar viene demostrando que ha empezado muy bien la temporada, es un equipo muy renovado, que la verdad que no ha encajado gol y al final eso es algo que llama la atención y algo que un objetivo que nos ponemos. Creo que ya necesitábamos ese más tres, creo que los cambios de ánimos, el comenzar ya sumando, afrontas las maneras y las semanas diferentes, lo vamos a afrontar de la misma manera, incluso hasta con más ganas y estoy segura de que los sacaremos.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 8 i gairebé 13 minuts, novetats a Montilivianna.
2: Sí, i no precisament favorables al conjunt català. El Girona acaba d'encaixar el gol de l'empat del Castellón. Sierna, al minut 82, ha fet l'1-1. Guanyava el Girona des del minut 7 amb el gol de Júnior, però ara Castellón doncs, acaba de fer l'empat mitjançant Sierna 1-1 al marcador.
1: Doncs a minut 82, a veure si el Girona en aquest tram final del partit pot aconseguir un altre cop marcar un gol que li doni els 3 punts. Parlem de la primera divisió masculina, cinquena jornada, on la notícia de la tarda, aquesta gran victòria de l'Espanyol a domicili.
2: Sí, és la segona victòria en cinc jornades de l'Espanyol. Ha guanyat davant de l'Osasuna per 0-2.
1: Doncs un doblet de Roberto, que ja porta 5 gols en aquestes primeres jornades de Lliga. Permet a l'Espanyol guanyar el seu primer partit a domicili, segon de la temporada, i de moment situats a la setena plaça còmodament. Una victòria que han valorat i molt jugadors com Edu Expósito o Roger Hinojo.
7: Molt content amb l'equip, amb els 3 punts, amb tota la gent que ha vingut avui a animar-nos. Bueno, al final un dissabte molt complet, no? De moment. Sí, hem començat molt bé, amb 2 gols molt ràpids, i l'equip ha aguantat molt bé també. Osasuna ha apretat molt el seu camp, llavors avui l'equip ha merescut la victòria del primer moment. Sabíem que ells també haurien d'apretar la segona part i trobaríem allà espais. Ens ha costat una mica, però bueno, molt satisfet amb el partit de l'equip.
8: Crec que veníem doncs de setmanes que no acabàvem de sortir les coses com volíem, no acabàvem de trobar la victòria, i crec que avui tot l'equip ha estat increïble. Hem sabut treballar, hem sabut aguantar el resultat i molt contents pels 3 punts. Quan et fiques amb un avantatge així com 0-2 fora de casa, sembla que puguis tenir el partit guanyat, o això pot dir la gent, però bueno, l'important és seguir treballant, perquè a la que et fiquen un gol és molt difícil llavors mantenir el resultat, i bueno, crec que mantenir portats a 0 sempre és positiu per tots, i molt contents per això.
1: Ara escoltarem també què ha dit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, després d'aquesta victòria, però abans marxem cap a Manresa, perquè hi ha novetats en el partit de segona federació del conjunt del Congost. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Efectivament, una doble notícia bona pel Manresa. Primer, gol a la sortida d'un córner de Badr El Amerani. Immediatament després, a la jugada posterior, ha estat l'expulsió d'Iker Gil. L'extrem del conjunt navarrès ha estat expulsat per doble targeta groga, i ara el domini sobre el terreny de joc per part del Manresa encara és més evident i busca sentenciar aquest partit.
1: Doncs bones notícies de moment pel Manresa, que s'avança, i a més el seu rival es queda amb 10. Per tant, la cosa comença a pintar força bé per al Manresa en aquest partit de segona federació. I com us dèiem, l'Espanyol, que ha guanyat 0-2 al camp de l'Osasuna, i el tècnic Manolo González, a la roda de premsa posterior al partit, doncs que estava satisfet.
10: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara. Quin risc tenia avui, que treure Marcos i a Roberto a davant, d'inici et treia un canvi, perquè Roberto sabíem que l'exigència del partit era dura, i el canvi de davanter per davanter el tenies complicat. Pere Milla ha sortit molt bé, la veritat, ha sortit intens, apretant, i ens ha donat la vida, perquè era un canvi que sabíem que es tindria que fer, i per sort ha anat bé.
1: Doncs ha anat bé, i l'Espanyol que ha guanyat, segona victòria de la temporada, primera a domicili, 5 gols ja per Roberto, doncs que se situa a un sol gol del Pichichi Rafinha. I compta, perquè marca el segon al Castelló a Montilivi al minut 85 de partit. S'avança el conjunt albinegre, que ha capgirat el partit en res, en qüestió de 5 minuts. Doncs per acabar el partit. Per tant, marca ara mateix, veurem qui és García, l'autor del gol, al minut 85, cares de decepció dels jugadors del Girona, que no s'acaben de creure que els hi hagin capgirat el marcador. Tampoc Quique Álvarez, ara també amb cara seriosa, doncs a la banqueta del conjunt gironí. Veurem si pot acabar salvant un puntet com a mínim el Girona en aquests minutets que queden. A primera, com dèiem, l'Espanyol que ha guanyat, i demà serà el torn del Barça.
2: Sí, jugarà el Barça el seu partit a 4:15 de la tarda al camp del Llevant. El Barça, que és líder i vol mantenir doncs aquesta condició de líder.
1: Doncs sí, ha guanyat els 4 partits disputats fins ara, amb 3 golejades, 17 gols en 4 partits, només 2 d'han queixat, jugant molt i molt bé el conjunt de Hansi Flick, a qui li han preguntat si doncs aquest nivell que està donant el Barça és el màxim que pot donar, o al màxim en el que porta Hansi Flick en aquesta tercera temporada, un Hansi Flick que no vol que els seus jugadors es confiïn.
11: We have to show it every game. So this is our attitude.
12: Hem de mostrar aquest nivell a cada partit. És la nostra actitud, la nostra mentalitat. Ensenyar-ho a cada partit. Sabem que tenim una qualitat enorme, però només funciona quan fem les coses que són importants per nosaltres. Quan mantenim una intensitat alta, quan estem concentrats i activats. Quan perdem algun d'aquests punts, encara que sigui només un 10%, no és bo. M'agrada que siguem gaudint la situació i ens mantinguem concentrats al 100%. Però si canviem aquesta actitud, anirem pel mal camí, i això és el que no volem que passi.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: 8 i gairebé 19 minuts, parlem de la segona divisió masculina, cinquena jornada, el Girona buscant a la desesperada empatar el partit.
2: Sí, se li han complicat i molt les coses, i en 4 minuts, perquè ho dèiem, guanyava el conjunt gironí des del minut 7 amb un gol de Júnior, però al 81, Sienra ha fet el gol de l'empat pel Castelló i acaba de tornar a marcar el Castelló Álvaro García al minut 85. Per tant, en 4 minuts doncs, han capgirat les coses i ara mateix és el Castelló qui domina aquest partit per 1-2. A minut ja 88 de partit.
1: Girona, que ara cauria a la quarta plaça amb 8 punts i encaixaria aquesta derrota. Quina ocasió acaba de tenir ara mateix el Girona. Quina aturada a boca de canó al minut 88. David López en una rematada en què s'ha girat a l'àrea petita, però ha sortit molt bé el porter i ha tapat. Per tant, ara mateix el Girona, que estaria encaixat la segona derrota de la temporada, i el Castelló, que se situaria líder. Compte, déu-n'hi-do aquest Castelló. A tot això, tindrà en corna el Girona, a favor. El Sabadell, doncs, que està també fent un molt bon inici de temporada, jugarà demà.
2: Sí, el Sabadell, que és l'altre català, juntament amb el Girona, en aquesta segona divisió, juga demà al camp del Mallorca a partir del 6:45 de la tarda.
1: Un Sabadell que ha començat molt i molt bé, 2 victòries i 2 empats en les 4 primeres jornades, encara no ha perdut, només ha encaixat 2 gols, ha marcat 4, però els ha rendibilitzat molt bé i està a la zona alta de la classificació amb 8 punts, però, com sempre, el seu tècnic Ferran Costa és ambiciós i en vol més.
13: Els reconeixements externs o el valor que se li doni a la nostra feina, sincerament, m'és bastant indiferent. Sí que és important per mi, doncs, l'orgull de la nostra gent envers el seu equip i que totes aquelles coses que plantegem dins dels plans de partit i sobretot aquelles que són importants pel nostre model, doncs les portem a terme, siguem constants en l'execució d'aquestes, busquem millorar-les cada dia. A mi no em val de res el que vam fer contra el Córdoba. El que vull és que entrenin bé, perquè és el que ens ocupa ara mateix, i com deia, el reconeixement o la percepció que poden tenir fora sobre si és mèrit d'uns, de mèrit dels altres, m'és igual. El que m'importa és que l'equip està sent està tenint una identitat clara, que està sent molt competitiu i que jugadors que potser molta gent no esperava res d'ells, doncs estan oferint molt bon rendiment i estan demostrant que si van al 200% són confiables.
1: 8:21, parlem de categories femenines del futbol. Hi ha hagut novetats al partit del Barça.
2: Sí, i per partida doble, perquè s'ha avançat el Barça, s'ha situat per primera vegada per davant el marcador amb el 2-1 de Brooks, d'Esme Brooks, al minut 50 i 4 minuts després l'Atlètic de Madrid tornava a empatar i és ara mateix el marcador que hi ha, aquest 2-2 entre Barça i Atlètic de Madrid.
1: Doncs déu-n'hi-do, li està costant al Barça, està donant molta guerra l'Atlètic de Madrid. I el filial, a la primera federació femenina, la segona màxima categoria estatal del futbol femení, el Barça Atlètic, que s'estrena demà.
2: Sí, s'estrena demà, aquesta primera jornada de primera federació, a les 11 del matí, Barça Atlètic Unión de Tenerife.
1: I el grup segon de la segona federació femenina, una categoria per sota, segona jornada. Ja tenim alguns resultats d'equips catalans jugats aquesta mateixa tarda.
2: Dos partits ja finalitzats. La victòria del Barça C davant del Villaviciosa de Odón ha guanyat el Barça C per 4-0 i l'EM ha empatat a 0 al camp del València B. Tenim en joc el duel entre l'Espanyol B i el Llevant B, de moment sense gols, 0-0 al marcador.
1: De moment, evidentment, falten partits per jugar-se. Ara repassarem també els dels catalans, però Barça C i EM serien co-líders amb 4 punts en dos partits. I com dèiem, demà diumenge encara han de jugar dos equips de casa nostra més.
2: Sí, l'Ona Sant Adrià i l'Europa. L'Ona Sant Adrià a partir de les 12 del migdia visita el camp del Saragossa i l'Europa mitja hora després, a 12:45 del migdia, jugarà al camp de l'Elx.
1: Vinga, i a la primera federació masculina, tercera jornada, i no ha anat gens bé la cosa aquesta tarda, perquè jugaven dos dels equips catalans.
2: Sí, aquesta tarda gens bé, perquè han perdut tant Europa com Sant Andreu, on Europa, que ha perdut 1-2 davant de l'Hèrcules, al minut 93 feia el gol de la victòria l'Hèrcules, i està en zona complicada, en zona de descens a l'Europa, i el Sant Andreu ha perdut davant de l'Eivissa per 2-0. Diem, no els han anat bé les coses als catalans aquesta tarda, però ahir sí el Nàstic, perquè va guanyar l'Algeciras per 4-2, i ha dormit líder amb 7 punts, amb dues victòries i una derrota al Nàstic. Veurem si tanca la jornada com a líder.
1: Sí, mira, ara ha fet marca el Jaén, a Teruel es posa 0-1, i per tant atrapa el Nàstic. Ara estan empatats a tots, a 7 punts, 6 gols a favor i 2 en contra, però en qualsevol cas, bon inici del Nàstic, que porta dues victòries i un empat en aquests tres primers partits. I com dèiem, l'Europa, que encara no ha guanyat, avui ha marcat el seu primer gol, ha jugat força bé, podríem dir que millor que l'Hèrcules, però al minut 93, un cop més, l'equip bastant tendre, ha encaixat el gol de la derrota. Una derrota que llegia així el tècnic escapulat, Josep Maria Gené.
14: És cert, crec que hem merescut més en aquest partit. Crec que la segona part hem intensificat el nostre joc, hem estat millors, hem tingut diverses ocasions de gol clares que no hem estat capaços de materialitzar, i per tant doncs, bueno, ens hem apropat a l'autogolia, a ser protagonistes, a tenir el gol, apropar-nos a l'àrea, a generar. Ens ha faltat l'encert per marcar, i aleshores doncs, hem de, repeteixo, hem d'analitzar, hem de fer autocrítica.
1: Doncs ha de fer autocrítica sense cap mena de dubte a l'Europa, que està fet bons partits, però li estan faltant coses d'equip inexpert, com és normal pels jugadors més aviat joves o de categories inferiors que té aquesta temporada. Hi ha novetats al partit del Barça.
2: Sí, es torna a situar per davant el Barça, minut 65, que ha marcat el conjunt blaugrana, 3-2 davant l'Atlètic de Madrid, ja minut 66 de partit.
1: Doncs dèiem que havia perdut l'Europa i ha perdut també el Sant Andreu. 2-0 al camp de l'Eivissa, un dels teòrics favorits. De moment ja està amb 6 punts al conjunt eivissenc. I el Sant Andreu 13 amb 3 punts. Després del partit escoltàvem a un dels protagonistes del conjunt quadribarrat, Ramon Juan Ramírez.
15: Crec que l'equip, defensivament sobretot, està bé. Que els gols que hem queixat són dos de penal i un al final, que crec que les ocasions que hem rebut avui, perquè els dos partits anteriors no vaig haver intervenir, crec que són doncs, fruit d'anar a dalt i a les comptes, doncs bueno, hi ha que millorar aquestes transicions i crec que l'equip està bé i va per el bon camí.
1: Doncs va pel bon camí al Sant Andreu, diu en aquest cas Ramon Juan Ramírez, malgrat la derrota avui. Minut 95, ja Montilivi ho prova el Girona. Hem d'anar fins al 97, queden pràcticament dos minutets perquè el Girona intenti empatar aquest partit, que està perdent 1-2 davant del Castelló. S'havia avançat el conjunt gironí, però ha acabat capgirant el conjunt de Castelló. I a tot això, el tercer gol de la Barça, que ha fet Graham Hansen, de moment el Barça guanyant 3-2. Vinga, ens aturem 3 minuts i més en joc.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta o un bosc.
16: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
18: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
19: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
20: Aquest estiu encara ets a temps de viure el mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
21: Ràdio Arenys.
22: ¿Sabías que...?
23: Entre Groenlàndia i Islàndia hi ha un fenomen conegut com la cascada de l'Estret de Dinamarca. No és una cascada d'aigua que cau a l'aire lliure, sinó una enorme caiguda d'aigua sota el mar. El mecanisme és sorprenent. L'aigua procedent dels mars nòrdics és molt freda i, per tant, més densa que l'aigua més càlida de l'oceà Atlàntic. Quan aquestes masses d'aigua es troben, l'aigua freda s'esfonsa per una immensa pendent submarina, igual que l'aigua d'un riu cau per un penya-segat. Aquesta cascada submarina té un desnivell d'uns 3.500 metres, més de 3 vegades l'alçada de les Angel Falls, la cascada més alta sobre la Terra. A més, transporta milions de metres cúbics d'aigua cada segon, convertint-la en la cascada més gran coneguda del planeta.
24: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Actualitzar marcadors. Què fa el Barça a la Lliga EFA?
2: Doncs està dominant, ho dèiem, havia arribat el tercer gol de Graham Hansen. Està dominant el Barça per 3-2 aquest duel davant l'Atlètic de Madrid.
1: I acaba el partit a Montilivi.
2: Sí, males notícies. Era difícil ja capgirar-ho en aquests últims minuts per al Girona, que havia dominat des de l'inici, però en 4 minuts el Castelló ho ha capgirat per acabar-se emportant la victòria per 1-2.
1: Doncs segona derrota del Girona en aquesta temporada. O en aquest cas, efectivament, una... Sí, primera derrota en aquest cas. El Manresa, segona federació masculina, grup segon, segona jornada, amplia distància respecte al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
25: Efectivament, funciona la pissarra de Sergi Trullàs perquè el segon gol també ha arribat de córner aquest cop, una rematada al segon pal de Roger Monells, del central blanc i vermell, ha marcat el segon gol i, de moment, si res no canvia en aquest minut 73 de partit, si tot acaba així, serà el líder d'aquest grup de segona federació, el Manresa, almenys aquesta nit.
1: Doncs pinta bé la cosa. El Girona és primera derrota a casa, però segona derrota en total de la Lliga. A tercera divisió, grup cinquè, segona jornada. Com estan els dos partits que s'estaven jugant des de les 8?
2: Doncs ja han superat els dos la mitja hora de partit. En un encara no hi ha gols, és el duel entre el Sant Joan Atlètic Montcada i el Vilassar de Mar, 0-0 al marcador. I en l'altre partit, entre Cornellà i Cerdanyola, ja ho dèiem abans, que s'havia avançat el Cornellà, de moment domina, per la mínima, 1-0.
1: I obrim un altre punt de comunicació amb bàsquet. Lliga Catalana, tercera, FEB, grup 3, segona jornada. Des d'un quart de nou s'ha d'estar jugant ja el Vic Mollet. Ràdio Vic, Pep Portet, bona tarda.
26: Bona tarda, Ignasi, ben tornats després d'aquestes vacances. Ara mateix queden 3-2 a punt d'acabar-se el primer quart, un primer quart igualadíssim, que acabarà amb avantatge pel conjunt del Mollet per 21-22, segon partit dels lligatans en aquesta Lliga Catalana. Recordem que dijous al vespre van perdre i de manera contundent davant el Granollers.
1: Doncs així estan les coses de moment. I en futbol sala tenim final ja del partit del Barça en aquest primer partit de Lliga.
2: Sí, en aquest torneig obertura. Recordem aquesta temporada hi ha canvis. Hi haurà el torneig obertura i el clausura. I aquí hi haurà dos campions en cada una de les dues, podríem dir, competicions. El Barça s'estrena amb victòria a la pista del Valdepeñas per 2-5.
1: Primera victòria del Barça. Recordem que ahir CatGas, ho repassarem d'aquí una estoneta, havia perdut el seu primer partit. I també en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Tenim ja un final d'un equip català i un altre que està jugant.
2: Sí, com dius, a partit únic. Per tant, el Ripollet queda eliminat després de perdre 1-2 davant la Concòrdia. I tenim en joc un duel català, doble presència catalana, Sabadell-Linyola. De moment estava guanyant a Linyola per 0-1.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8 i 34 minuts. Continuem a l'En Joc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de la primera federació masculina de futbol. Ja hem escoltat protagonistes tant de l'Europa com del Sant Andreu. Tots dos equips han perdut aquesta tarda els seus respectius partits i són a la zona baixa de la classificació. Però qui està a la zona alta, de fet, ara mateix co-líder, és el Nàstic, que ahir va guanyar amb golejada davant de l'Algeciras. I, per tant, encara està invicta, ha sumat 7 punts dels 9 primers i, a més, està donant molt bones sensacions. Tarragona Ràdio, Ter Ortega.
3: Nit perfecta d'aquest 11 de setembre pel Nàstic de Tarragona, que ha golejat 4-2 a l'Algeciras. Parlem amb el primer golejador del Nàstic, amb l'home que ha obert la tanda golejadora del Nàstic de Tarragona. De moment, el pitjitge del Nàstic, perquè suma 2 gols. Siren Bakis, bona nit, buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Enhorabuena por el gol, por estos 4 goles, por esta victoria. ¿Cómo has visto este partido donde el Nastic ha dado un paso adelante ofensivamente con este sacrificio que ha significado pues perder la eficiencia defensiva que había mostrado hasta ahora? ¿Pero cómo has visto el partido?
4: Al principio yo creo que hemos jugado muy bien. Hemos enseñado que también podemos jugar ofensivo y podemos meter goles. Y también quiero decir que un aplauso a mi equipo, porque después de 1-1 hemos vuelto de locos y hemos marcado 2 goles en poco tiempo, y eso enseña que nunca dejamos creer y siempre estamos trabajando. Y yo creo que vamos a seguir así, ojalá, y a trabajar.
3: Ya marcaste en el minuto 2 contra el Zaragoza y has marcado en el minuto 3 contra el Algeciras. Imagino que son un poco las contraseñas o las instrucciones del vestuario de Chisco, que hay que ir desde el minuto 1 por el partido.
4: Sí, sí, es que siempre intentamos estar ahí en el primer minuto, porque puede pasar muchas cosas en los primeros minutos. Es que hay mucha intensidad y yo creo que hemos enseñado que también estamos ahí desde este primer minuto, y bueno, está súper bien que podría marcar tan pronto.
3: Hoy dormirá líder, pero no sé qué aspiraciones tenéis. Si habláis en el vestuario de este de momento provisional liderazgo, ¿a dónde puede llegar este Nasti?
4: Claro, es bien, pero nosotros no miramos ahí, no estamos hablando en el vestuario, es que estamos trabajando cada semana por todo partidos, y tenemos que ir cada partido y tenemos que trabajar y subir.
3: Habrá semana larga porque hasta el domingo no se juega en Alcorcón. ¿Qué partido se prevé?
4: Bueno, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hablar con el míster qué va a hacer el plan, y vamos a prepararnos al máximo que podemos y a ver qué va a pasar.
3: Sinan, gracias.
4: Gracias.
3: Doncs l'enhorabona a Sinan Bakis, que ha estat l'autor del primer gol dels 4 que li han caigut avui a l'Algeciras en aquesta nit perfecta al nou estadi Costa Daurada, amb més de 7.000 persones, 7.100 persones que han celebrat aquests 7 punts en 3 partits que suma el Nàstic de Tarragona, que de moment no coneix la derrota en aquestes 3 jornades de Lliga, i que diumenge vinent, 12 del migdia, visitarà el camp de l'Alcorcón. És tot, bona nit.
0: En joc.
1: Vinga, 8 i 37 minuts, baixem una categoria i parlem de la segona federació masculina, grup segon, segona jornada, on el Manresa busca la segona victòria per dormir líder. Com estan les coses, Ràdio Sallent, Jordi Givert?
25: Tenen 10 minuts de partit i el Manresa s'ho està passant bé. Està buscant el tercer gol amb insistència. A més, Sergi Trullat ha donat descans a jugadors titulars, com el mateix Bader, autor del primer gol, per també activar aquesta segona bateria de jugadors que té a la banqueta i que també tinguin ritme de competició. I de moment, tranquil·litat, l'afició s'ho està passant bé i segueix aquest 2-0 al marcador, al minut 80 de partit, aquí al Congost, primer partit a casa del Centre d'Esports Manresa, que de moment sembla que acabarà amb victòria.
1: Doncs 6-6 sumarà el Manresa si es confirma aquesta victòria i de moment se situarà com a líder. En canvi, el Reus Redis ha perdut els dos primers partits a casa, avui francament penalitzat també per una expulsió.
2: Sí, ha acabat perdent per 2-0 avui el Reus Redis en aquesta segona jornada davant de l'Ebre.
1: Doncs un Reus Redis de moment encara no ha sumat en aquests dos primers partits i ja està a la zona baixa de la classificació. Demà diumenge doncs juga la resta d'equips catalans.
2: Sí, a les 12 del migdia Logroñés B, Barça, Atlet a partir de les 5 de la tarda, Nájera, Olot, a les 6 de la tarda, Espanyol B, Calamotxa i Girona B, Tudelano. I a les 7, Terrassa, Barbastre.
1: Doncs a les 12, el Barça Atlètic visita el camp del Logroñés B, després de l'exhibició de l'altre dia, d'aquest 5-0 en el debut, amb 4 gols d'Ignasi Kerr, espectacular el davanter del filial blaugrana, que buscarà també demà tornar a guanyar per situar-se també com un dels equips que hagin guanyat els dos primers partits de Lliga. Juliano Belletti, tècnic del filial blaugrana, veu així aquest partit a Logroño.
5: Hemos empezado bien, por supuesto que hay que correr confianza en lo que buscamos, pero un partido como estos también tengo que ver el otro lado, de saber que hay cosas que ajustar, hay cosas que mejorar. Como jugaremos fuera de casa, en un campo con césped artificial, ya son contextos diferentes de lo que estamos acostumbrados. Entonces fue en esta semana ajustar todo esto para que los chicos tengan esto, ¿no? Seguir con la confianza, pero seguir competiendo al máximo nivel.
1: Doncs a les 12 aquest Logroñés B, Barça Atlètic. A les 5 serà el torn de l'Olot, que juga al camp del Nájera, un Olot que va empatant el seu primer partit a casa i que buscarà el primer triomf de la temporada. Roger Vidal, el tècnic del conjunt garrotxí, considera això sí que el seu equip ha de millorar determinats aspectes del joc.
6: Hem d'intentar tants a ràpid en aquests camps, ser capaços de sobreposar-nos, no? d'agafar ràpidament la idea de joc que haurem de fer per intentar sumar 3. Bonico és molt per l'entorn, però el camp és de mesures reduïdes, l'herba segurament està millor ara que d'aquí 3 mesos, perquè a mesura que va passar la temporada acaba en males condicions. Ara està millor, però tot i això, per les dimensions i per l'estat de la gespa, no s'hi podrà fer un joc com estem acostumats. L'equip va ser molt valent a l'hora de remuntar el 0-2 inicial, però no podem encaixar de forma tan fàcil i tan innocent. Són dos penals totalment evitables i hem de millorar-ho ràpidament, perquè al final són punts que volen, no tornen i que van molt cars. Per tant, el jugador que sigui capaç de créixer a partir dels errors, en direm bé, i qui no, doncs, haurem de posar un altre.
1: A les 5, aquest partit de l'Olot al camp del Nájera. Una hora després, l'Espanyol B rep el Calamotxa, s'estrena a casa. El filial blanc i blau, després de guanyar a domicili la primera jornada, vol aconseguir també la primera victòria a l'estrena a casa, el conjunt que entrena Sergio García.
7: Sí, tengo muchas ganas de poder tener nuestro primer partido en la liga en casa, que bueno, que ya hemos hecho en pretemporada, pero al final no es lo mismo el competir, el empezar la liga, el segundo partido aquí en casa, pues bueno, con ganas, con ilusión y de poder, bueno, sacar un buen resultado que nos vendría muy bien. Bueno, la iniciativa yo creo que bueno, que la tendremos nosotros. Ellos un equipo que tienen un buen bloque, que juntos hacen las cosas muy bien. No va a ser difícil porque bueno, es un equipo que defiende bastante bien, que tiene las líneas juntas y bueno, nosotros tendremos que hacer un buen partido para contrarrestar eso.
1: a les 6, aquest Espanyol B Calamocha, i també el Girona B Tudelano. El Girona B que va perdre el primer partit per 4-3 i, per tant, vol aconseguir la primera victòria. Biel Carreras, jugador del filial del Girona.
8: Molt content de marcar el meu primer gol. Vinc també per fer-ne més i molt content. Bueno, em sento molt bé, molt content per estar aquí. Els companys m'han rebut molt bé i estic molt content d'estar aquí. Bueno, esperem un rival difícil que sap el que juga, però nosaltres som bons i farem el possible per guanyar.
1: I a les 7 de la tarda, l'últim equip català en jugar en aquesta segona jornada, la segona federació masculina, serà el Terrassa. En aquest cas, el conjunt d'Oriol Alsina rep el Barbastre. Després d'haver aconseguit la victòria en el primer partit, buscarà la primera casa per també ser un altre dels equips que faci ple de punts. Oriol Alsina, el tècnic agarenc, que diu això.
9: La veritat és que el perfil del Barbastre no té res a veure amb el de l'any passat. Queden 3 futbolistes i el míster és nou. Vam anar a veure a la tarda de diumenge el Barbastro Girona i vam veure un molt bon equip. Per mi és un dels rivals que, dels que hem jugat fins ara, potser és un dels dos millors que, amb el qual ens hem enfrontat, juntament amb el Sant Andreu. És un perfil molt diferent de l'equip que vam jugar la setmana passada. És un equip que vol tenir la pilota, amb jugadors molt diferencials. Tenen gent, 4-5 futbolistes, que són capaços de guanyar partits. Equip ben treballat, que aposta per el futbol ofensiu, molt profuns i que molt poc, amb 3-4 tocs, t'arriben amb gent de màxim nivell, no? Per tant, necessitarem el màxim rendiment de tots els nostres futbolistes per poder guanyar, perquè la dificultat és extrema.
1: Vull dir, 44 minuts, baixem una categoria, tercera divisió, el grup 5 que tenim els catalans, afronten la segona jornada. I en aquest cas avui dissabte, pendents ara de 2 partits i un tercer que s'ha jugat a mitja tarda.
2: Sí, actualitzem els 2 partits que tenim en joc. Un acaba d'arribar just ara mateix al descans, és el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar, i ho ha fet amb empat a 1 al marcador. I a punt està d'arribar al descans el duel entre el Cornellà i el Cerdanyola. Els dos han començat a les 8 del vespre. Dominava el Cornellà, doncs el Cerdanyola ha aconseguit empatar. I ara mateix 1-1 al marcador. Minut 44, encara no s'ha arribat al descans en aquest duel. A la tarda, a 6:15, s'havia disputat el duel entre el Badalona i la Muntanyesa. I acaba guanyant la Muntanyesa per 0-1. I això que el Badalona ha xutat 2 pilotes als pals.
1: Doncs la Monta, líder, ha guanyat els 2 primers partits, i el Badalona QE, i això podem dir que és una gran sorpresa perquè és un dels grans favorits a estar a la zona alta de la classificació. Anem cap a Badalona, en aquest cas el partit, recordem, s'ha jugat a Can Peixauet, però Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, què ha passat, què li està passant al Badalona? Bona tarda.
10: Molt bona tarda, companys. Doncs sí, sembla que tocarà patir aquesta temporada, no? El Badalona que s'ha dit els 3 punts davant la Muntanyesa, com bé dèieu, no? Perquè hi ha hagut 2 parts molt diferenciades, però és que en cap de les dues el Badalona ha aconseguit batre el porter rival, no? Hem de dir que la primera part el Badalona no ha estat bé, que ha estat lent defensivament, que Jaime, el porter del Badalona, ha tret un parell d'oportunitats importants per part de la Muntanyesa, que això sí, al minut 27 no ha perdonat mitjançant un penal que ha transformat el veterà Òscar Sierra. Al final dels primers 45 minuts s'ha marxat amb el marcador 0-1, amb males sensacions i amb

0: el travesser per part de Juaco després d'una acció a pilota aturada. Una mica més tard ho ha provat Josu també després d'una falta amb una rematada al pal. El Badalona que ho ha intentat fins al 95, fins al xiulet final de l'àrbitre, però no hi ha hagut manera de poder ni com a mínim empatar el partit. També hem de dir que a la segona part s'han reclamat fins a 4 penals a l'àrea de la Muntanyesa, on l'àrbitre del partit no ha volgut saber absolutament res. Per tant, doncs, dues jornades, dues derrotes. El pitjor de tot és que, a més d'això, ja podem confirmar que el capità del Badalona, Toni La Rosa, amb gairebé tota seguretat, haurà de passar pel quiròfan a partir dels pròxims dies per una lesió als lligaments que es va produir el passat dimecres en el partit contra el Sestao. La setmana que ve s'haurà d'acabar de determinar, els radiòlegs hauran d'establir quin grau d'afectació hi ha en els lligaments, però el que és cert és que ara mateix en un 95% el mateix jugador ens deia que probablement haurà de passar pel quiròfan. I això vol dir que el Badalona perdrà el seu capità segurament doncs, per un temps important.
1: Doncs, molts ànims, evidentment, pel Toni La Rosa. Moltes gràcies, Ramon. Bona tarda.
0: A vosaltres.
1: I demà diumenge jugarà la resta de la jornada a tercera divisió masculina.
2: Amb aquests partits, a 11:45, Fundació Esportiva Grama Martinenc, i ja a les 12 la majoria de partits, Hospitalet Atlètic Lleida, Mollerussa Vilanova i Pobla de Mafumet a Sant Cristòbal, a la tarda a les 5, Europa B, l'Escala, i a les 6, Peralada Tona.
1: Doncs de seguida repassem això, però sembla que el Barça femení deixa ja pràcticament sentenciat el partit davant de l'Atlètic de Madrid. Li ha costat, però sembla que aconseguirà assegurar els 3 punts.
2: Sí, ara encarrilat, perquè ja és el minut 87 de partit quan ha aconseguit aquest quart gol al conjunt blaugrana, aquest 4-2 davant de l'Atlètic de Madrid. I ara mateix, doncs ja al minut 89 de partit, per tant, queda ja poquet perquè finalitzi aquest duel, que li ha costat, com deies, al Barça, però ara sí que ja el té encarrilat.
1: Doncs ha encarrilat aquest partit i, com dèiem, a tercera demà uns quants enfrontaments. A 11:45, Fundació Esportiva Grama Martinenc, o Martinenc, que va debutar a la categoria amb una victòria de mèrit precisament davant del Badalona i de la seva banda el conjunt de Santa Coloma, que també va ser un dels equips que va guanyar. Per tant, serà un partit interessant que veuen així abans del partit Joni Puche i Dani Suárez.
3: Sí, estuvimos jugando en pretemporada, más luego los partidos que hemos visto, veremos el que ha jugado hoy en la escala, pero creo que lo bueno de este año es que también creo que tenemos un plan B para ir a jugar a campos grandes y a campos que, bueno, que el año pasado pues quizás teníamos otro tipo de juego, y creo que este año pues tenemos jugadores en la plantilla que se puede hacer otro tipo de fútbol y que, bueno, creo que podemos sorprender, y lo vamos a trabajar toda la semana para intentar, pues evidentemente como hacemos cada semana, ir a por los 3 puntos.
4: Sí. Ja l'any passat ja ho vam saber més o menys calibrar per poder anar invictes durant molt de temps, i bueno, aquesta temporada, bueno, veurem com és. La veritat que cada camp és un munt, perquè el millor aquí tens el camp petit, vas a un altre camp gran, bueno, a poc a poc i partit a partit.
1: Doncs poquet a poquet i partit a partit. De seguida acabem de repassar la tercera, però a Montilivi surt Quique Álvarez, el tècnic del Girona, per analitzar aquesta derrota 1-2 davant del Castelló.
5: Que és decisiva 100%. Està clar que el Castellón és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent, i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
6: Hola, Quique, Jaume Massana, pel Girona Juga. Et volia preguntar pel partit defensiu de l'equip, perquè tot i els dos gols encaixats en el tram final, el Girona s'ha vist molt sòlid, sobretot amb les centrades laterals. Tant David López com Junior Pardal han estat molt bé. No sé quina valoració en fas del partit defensiu del Girona.
5: Bueno, crec que hem fet una bona primera part defensivament. Crec que hem robat molt, però no hem estat encertats amb aquest últim passe quan robàvem, que ens podria haver donat situacions més clares de gol, i a vegades hem estat una mica precipitats amb això, no? I crec que sobretot la primera mitja hora amb això hem estat molt bé, hem robat molt, a un equip

0: Després, a poc a poc, ens hem anat ficant una mica més enrere, ells també apreten, i bueno, aquí hem estat bé. És veritat que la primera han tingut alguna ocasió, sobretot també a pilota parada, i, però bueno, jo crec que el partit estava pues, amb això, amb intentar pues, defendre bé i quan tinguessin la pilota gestionar-la bé, que jo crec que també tenien opcions i ho fèiem, i ho haguessin fet a mesura que passava el partit, però bueno, torno a dir, l'expulsió marca ja tot, perquè llavors sí que ja no surts, torna a atacar i és més difícil, no? I bueno, tot i que l'esforç de l'equip ha estat brutal i vull recalcar-ho, que s'han deixat la pell, doncs bueno, no ens ha donat, perquè davant també tenim un equip que ho fa bé i que l'avantatge l'ha aprofitat bé.
1: Doncs Quique Álvarez, el tècnic del Girona, en directe a la sala de premsa de Montilivi, analitzant aquesta derrota 1-2 davant del Castelló i focalitzant molt també en aquesta jugada de l'expulsió que ha pogut ser clau en l'esdevenir final del partit. Però al final 1-2, com dèiem, segona derrota a la temporada del conjunt gironí, primera a Montilivi, un Girona que ara mateix seria novè a la classificació amb 7 punts i que per tant estaria en zona tranquil·la de la taula. Avui perdent davant d'un Castelló que ara mateix és líder, amb 13 punts, ha guanyat 4 dels 5 partits, n'ha empatat l'altre i per tant s'està demostrant com un líder molt, molt sòlid. Vinga, tornant a la tercera divisió que estàvem repassant, demà a les televisions locals podrem veure dos partits, a les 6 al Peralada de Tona i abans a 1:15 l'Hospitalet Atlètic Lleida, un partit força interessant amb dos dels equips que haurien d'estar a la zona alta, tot i que de moment van començar empatant a la primera jornada. Abans del partit, el tècnic de l'Hospi, Raúl Page, i de la banda de l'Atlètic Lleida, Víctor Sánchez, què deien això?
2: Sí, la verdad que, bueno, después de una pretemporada donde solamente hemos podido jugar un partido local, pues la verdad que el partido de mañana pues lo esperamos con mucha fuerza, mucha ilusión de recibir a nuestra gente, donde seguro que va a haber un buen ambiente y donde, bueno, estamos con la obligación de hacer un gran partido, de ganarlo, evidentemente. Y de quitarnos pues el mal sabor de boca del partido del miércoles.
3: Sí, las sensaciones yo creo que son buenas. En plan, en la pretemporada sí que es verdad que nos costó un poco, somos un equipo nuevo, pero después de cómo fue el partido de Cornellá, yo creo que el equipo ha cogido confianza. El próximo partido igual que el del Cornellá, un partido complicado, como van a ser todos los del año, que es una categoría muy complicada, y afrontarlo exactamente igual. Partido a partido, y ya iremos viendo lo que pasa. De momento hemos empezado bien, creo que hemos empezado bastante bien, y individualmente pues dar y ayudar lo máximo posible.
1: Doncs partidàs a l'Hospitalet Atlètic Lleida demà a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 1:15 i a les 6 també per a la de Tona. Per tant, doncs, molta importància a la tercera divisió demà a les televisions locals. I una tercera divisió on un altre dels partits que jugarà demà, a les 12 en aquest cas, el poble de Mafumet, Sant Cristòbal, un partit en aquest cas del poble de Mafumet, que va començar perdent el seu partit, el Sant Cristòbal va empatar, per tant tots dos equips buscaran la primera victòria d'aquesta temporada, en aquesta segona jornada. En aquest cas, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, què diu això?
4: Sí, doncs debutem a casa, amb ganes de jugar aquí amb la nostra afició, amb la nostra gent. Tenim ganes també de refer-nos de la primera derrota a la competició. Hem analitzat bé el partit, crec que vam fer coses bé, coses a millorar, i crec que estem treballant bé aquesta setmana doncs, de cara a afrontar el partit amb Sant Cristòbal, un rival que serà molt exigent, un rival amb un equip molt, molt rocós, un equip molt ben organitzat, un equip que costa generar-li. I amb això estem treballant doncs, per tal de poder ser el més eficaços possible.
1: Doncs això serà la tercera divisió. A la Lliga F encara no acaba el partit del Barça, eh?
5: No, i ha afegit 10 minuts l'àrbitre. Ara mateix, minut 97 de partit. Està guanyant el Barça 4-2, això sí, davant l'Atlètic de Madrid. Un partit que li ha costat moltíssim. El Barça ha començat perdent, ha empatat de Vicky, després l'Atlètic de Madrid doncs ha tornat a empatar el 2-1 que havia aconseguit el Barça, però a partir d'aquí sí que el Barça ja ha trencat aquest duel i està dominant amb aquest 4-2, 97 de partit. Recordem, n'havia afegit 10, per tant, encara en queden 3.
1: Doncs el Barça que continuarà en aquest cas com a co-líder amb el Madrid Club de Futbol. I qui s'hi acaba a segona federació és el Manresa. 2-0. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local. Salut Activa. Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'ha activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I polèmica a Sant Joan de les Abadeses per l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa. Mentre Esquerra Republicana qüestiona l'arranjament i assenyalen el consistori com a promotor de l'obra, l'equip de govern recorden que el projecte va estar impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
3: El grup municipal d'Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadeses qüestiona l'execució de les obres de la Via Verda a Santigosa i l'alcalde Ramon Roquer respon. Els republicans consideren que els arranjaments no s'han fet com tocava. Amb les millores gairebé llestides, el portaveu Sergi Albric ha manifestat que creuen que la inversió no valia la pena.
4: Creiem que era més important, doncs, en tot cas, renaturalitzar la carretera, fer algunes actuacions més petites, però no aquestes grans actuacions que han tingut aquest gran impacte de paisatgístic i de transformació de l'entorn, però ell és el promotor i, per tant, és el responsable. Per tant, l'equip de govern és qui ha impulsat aquesta obra.
3: Roquer recorda que el projecte ha estat impulsat, licitat i executat pel Consorci de les Vies Verdes de Girona, amb finançament de diferents administracions com el Consell Comarcal del Ripollès.
5: I que el seu cap de llista és conseller comarcal de mobilitat des del Consell Comarcal, com a entitat que ha finançat aquesta obra, entenc jo que es havia de responsabilitzar i també havia d'haver participat i es havia d'haver preocupat d'aquesta obra des d'un inici.
3: L'obra ve finançada per fons europeus Next Generation i uneix el Ripollès i la Garrotxa en una nova via verda.
2: I en cultura, Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
6: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat esportiva del cap de setmana, pel que fa a aquesta jornada de dissabte i pel que passarà també demà diumenge. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so, avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Passem al més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
7: Bona nit.
6: A la Lliga F, victòria del Barça, ara fa uns minuts, i empat de l'Espanyol.
7: Sí, el Barça acaba d'acabar el seu partit davant l'Atlètic de Madrid. Ha guanyat per 4-2 i es manté el líder a la classificació en ple de victòries. Un partit que no li ha estat fàcil al conjunt blaugrana d'arrencada, però que ha acabat guanyant per aquest 4-2. L'Espanyol ha sumat el primer punt de la temporada en aquesta tercera jornada. Les blanquiblaves han empatat a 2 contra l'Atlètic Club. El gol, el 2-2 de l'Atlètic Club, ha arribat al temps afegit.
6: I a primera masculina, l'Espanyol ha guanyat.
7: ha aconseguit la segona victòria de curs. En aquesta ocasió, al camp 2-1 per 0-2 i suma 7 punts de 15 possibles. Demà serà el torn del Barça, que jugarà al Ciutat de València contra el Llevant a 16:15 de la tarda.
6: I a segona, el Girona havia començat guanyant, però ha acabat perdent.
7: Ha començat guanyant al minut 7, havia marcat a Júnior, però el Castelló, amb dos gols en 4 minuts, al 81 i al 85, doncs ha acabat capgirant el partit i s'ha acabat emportant la victòria i deixant el Girona sense puntuar. El Sabadell, l'altre equip català de segona, jugarà demà a Mallorca, 6:45 de la tarda.
6: I estrena del torneig Obertura de futbol sala.
7: Aquest nou format que ens presentarà dos campionats en un mateix curs, el de l'Obertura i el de Clausura. Ha començat l'Obertura amb derrota del CGA Santa Coloma i victòria del Barça 2-5 davant Valdepeñas. I a la Lliga Iberdrola, derrota del Mamuts Les Corts contra un dels favorits, un Melilla aspirant a tot, a qui ha plantat cara en tot moment i ha acabat claudicant per un ajustadíssim 0-1. Era el primer partit com a locals del curs.
6: I 5, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors. Com us dèiem, el Barça ha guanyat 4-2 a l'Atlètic de Madrid a la Lliga F, és co-líder. A segona, el Girona ha perdut 1-2 amb el Castelló. I a segona federació masculina, grup segon, segona jornada, un altre equip que està ben amunt i que ha començat molt bé la Lliga és el Manresa, que s'ha acabat imposant al Penyesport. Ràdio Seient, Jordi Givert.
8: Efectivament, s'ha acabat imposant per 2-0 al Centre d'Esports Manresa en aquest partit que era el debut davant la seva afició en aquesta nova categoria. Recordem que va aconseguir l'ascens la temporada passada i ja està en aquesta segona federació i ha començat amb molt bon peu. No només a pilota parada, des d'on han vingut els dos gols de Bader i de Monell, sinó que també ha tingut el domini de la possessió, més ocasions que el rival, i està mostrant una millora del joc respecte a la temporada passada en aquest inici de curs aquí al Congost. I de moment, avui, el Centre d'Esports Manresa dormirà de líder en aquest nou grup de la segona federació.
6: Felicitats de moment al Manresa per aquest gran inici. Gràcies, Jordi, bona nit.
8: Bona nit.
6: I a la tercera divisió, grup 5è, jornada 2, dos partits que han d'estar ja a la segona meitat.
7: Sí, ja han arrencat, ja han passat el temps de descans els dos. De moment, els dos partits amb el mateix resultat, 1-1 al marcador. El Cornellà-Cerdanyola, 1-1, minut 48 de partit. I el Sant Juan Atlètic Montcada-Vilassar de Mar, 1-1 al marcador, minut 52 de partit.
6: I a segona federació femenina, el grup segon, jornada 2, estaven pendents del final del partit de l'Espanyol B, que suma 6-6.
7: Sí, era l'únic partit de presència catalana d'aquest dissabte, que encara no havia finalitzat, doncs ja ha finalitzat. Espanyol B 2, Llevant B 0. L'Espanyol B, doncs, que ha guanyat 2-0.
6: Els gols d'Ile i Sarai, i per sumar, com diem, 6-6 i començar molt bé aquesta lliga. I en bàsquet, Lliga Catalana Tercera FEB, el grup 3, segona jornada, estan jugant el Vic i el Mollet. Com va el partit? Ràdio Vic, Pep Portet.
9: Bona tarda, Ignasi. Doncs fa 10 segons que ha començat el tercer quart i de moment partit, com dèiem al principi, igualadíssim. 39-40 s'ha arribat al descans en aquest partit, 21-22 guanyant el Mollet al final dels primers 10 minuts. I com diem, un partit molt igualat, un Club Bàsquet Vic amb moltíssimes cares noves. Joel Joia, Biel Vallès, Artur Simon, que continua lesionat, Àlex Jones, un Club Bàsquet Vic també amb César Saura d'entrenador, enfrontant-se a un molt bon Mollet que la temporada passada va lluitar per pujar de categoria i que està mostrant una molt bona imatge, tot i que s'està veient durant molts minuts, s'està veient que tot just estem en pretemporada i que tots els equips necessiten encara molt rodatge. Ara hi ha un llançament de 3 que no entra de Fabi Rodríguez, el màxim encistellador del Mollet, amb 13 punts. Ara sí que hi ha cistella dels Vallesans, 39-42, 9 minuts de 10 segons per acabar el tercer quart.
6: I novetats de tercera divisió, Anna, el partit del Cornellà.
7: Sí, dèiem que estaven empatats els dos partits que hi havia en joc, doncs el Cornellà, que trenca aquest empat davant del Cerdanyola, està dominant 2-1, minut 51 de partit. Un Cornellà que ja s'havia avançat a la primera part, ha vist com el Cerdanyola li empatava per anar al descans amb l'1-1 i ara torna a dominar 2-1.
6: I per acabar aquesta ronda en futbol sala, Copa de la Reina, recordem, primera ronda, partit únic, estaven jugant, s'estan enfrontant, de fet, dos equips catalans.
7: Sí, tenim el Cerdanyola, el Sabadell i el Linyola jugant ara mateix. De moment domina el Linyola, 0-1. Fa una estoneta ha perdut el seu duel al Ripollet davant la Concòrdia per 1-2 i, per tant, queda el Ripollet eliminat.
1: joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
6: 9 i 9 minuts, digues, moment de parlar de bàsquet. I és que estem ben pendents d'alguns partits amistosos en femení i també de les lligues catalanes. La lliga catalana que s'està disputant a Tarragona, ja tenim definida la final després dels partits que es van jugar ahir divendres.
7: Sí, la final d'aquesta lliga catalana ACB serà demà a les 12 del migdia i s'enfrontaran Barça i el Lleida, els dos equips que havien acabat primers els seus grups. Ahir divendres, com en deies, doncs hi havia alguns marcadors amb aquests resultats, alguns partits amb aquest resultat. El Barça va guanyar 77-90 el Quinzenàs a Manresa i la Penya es va imposar 95-84 al Girona.
6: Doncs victòria del Barça de Sekulić, que mica en mica va agafant sensacions davant de la Manresa. I doncs això fa que el Barça, com diem, sigui un dels finalistes demà a les 12, Barça-Lleida, en aquesta Lliga Catalana CB que s'està disputant a Tarragona. Després del partit escoltàvem els tècnics Diego Campo, el del conjunt manresà, i Alexander Sekulić, el tècnic del Barça.
10: Nos hemos adaptado muy bien a su juego, jugando en ataque, en defensa, en la primera parte y terminando en el segundo cuarto muy bien. Evidentemente, las 7 canastas de 2 que llevábamos nos condicionaban mucho. Y la falta de acierto, pues un tiro libre que se nos ha escapado, o algún triple solo, pues eso nos ha condicionado. Y eso ha ido un poco pam, pam, pam, pam, pam, sumándose durante el tercer cuarto, donde hemos metido una canasta de 2, alguna bandeja, diría que 3 o 4 fáciles. Pero estoy muy contento porque moralmente, o sea, mentalmente, hemos seguido luchando y trabajando.
11: El Manresa està fent un bon bàsquet i has de saber com jugar davant un conjunt com aquest. Les coses han anat a millor, tant ofensivament com defensivament. A la segona part hem retocat algunes coses, però crec que hem de jugar i podem jugar molt millor.
10: I believe that we must play, we can play much, much better.
6: Doncs Sekulić, que és ambiciós i que vol demanar-li molt més als seus jugadors. I en el grup 2 ahir van jugar també a la Penya i al Girona, victòria del conjunt badaloní, que deixava aquestes sensacions tant el tècnic de la Penya, Dani Miret, com el del Girona, Moncho Fernández.
12: Penso que avui s'ha notat molt, no?, que teníem 12 jugadors que realment ens donen energia en la rotació i ens donen diferents coses. I la segona part hem pogut mantenir un bon nivell, no defensivament com a mi m'agradaria, però sí que penso que molt positiu respecte a l'últim partit que hem jugat fa 48 hores.
13: Bueno, penso que hem entrat una mica freds al partit, però després dels primers 4-5 minuts penso que l'equip ha lluitat i ha fet, bueno, una feina des del punt de vista de l'esforç, la lluita, i és tot bastant bona. Evidentment, les pèrdues han estat definitives, claus per al resultat final.
1: En joc, el programa de l'esport català.
6: 9 i 12 minuts, vinga, anem a repassar també algunes categories del bàsquet femení. En aquest cas, comencem per amistosos, que estan disputant els equips de màxima categoria, com són l'Uni Girona i el Cadí la Seu.
7: Sí, l'Esparra Girona ha jugat el seu partit fa pocs minuts. Ha començat a les 6 de la tarda el duel davant del Castelló. S'ha acabat en portar la victòria 57-98. Ahir havia jugat el Cadí la Seu davant del Tolosa. Havia guanyat 76-55 i aconsegueix el ple de victòries en aquesta pretemporada, perquè la setmana passada s'havia enfrontat el Limorta i també havia guanyat. Per tant, 2-2 del Cadí la Seu en aquesta arrencada de pretemporada.
6: I a tot això doncs també s'estan disputant, començàvem parlant de la Lliga Catalana CB, s'estan disputant a la Lliga Catalana d'altres categories, per exemple, la Lliga Femenina 2. Aquí ja tenim uns quants partits de fase prèvia.
7: Sí, tenim dos grups. Anem a repassar primer el grup 1, amb aquests partits disputats divendres. Mataró 48, GEC Parcisa 59, i el Viladecans TGN Bàsquet va acabar amb victòria del TGN Bàsquet per 64-76 en aquest mateix grup 1, uns duels que s'enfrontaran diumenge al GEC TGN Bàsquet a partir de les 5 de la tarda, i a un quart menys 5 de 7 Mataró-Viladecans. Aquesta jornada serà ja a la 2.
6: I això en el grup 1. En el grup 2 també tenim algun resultat d'ahir divendres i demà diumenge també es jugarà algun altre partit.
7: Sí, el resultat d'ahir divendres és el partit entre el bàsquet Almeda Manresa. Va acabar amb victòria del Manresa 48-55. Descansava al segle XXI i demà diumenge hi haurà un partit a partir d'un quart de 7:05 de la tarda. Segle XXI Almeda i descansarà el Manresa.
6: I una altra lliga catalana que s'està disputant aquests dies o aquestes setmanes és la de tercera FEB, en aquest cas categoria masculina. Al grup 1 doncs tenim també això, igual, partit d'ahir divendres i un altre que es disputarà demà diumenge.
7: Sí, ahir divendres el Mollerús es va imposar al Tarragona 73-67, va descansar al Salou i demà diumenge a les 7 de la tarda Tarragona-Salou i descansarà el Mollerús.
6: Això en el grup 1. En el grup 2 tenim un resultat.
7: Sí, tenim un resultat. El partit que ha enfrontat el Valls i el Navàs s'ha jugat avui i ha acabat amb victòria del Valls per 80-75.
6: Doncs vinga, volem saber com ha estat aquest partit. Anem a saber-ho amb més detall a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
14: El Valls va sortir fort i va marxar del primer quart amb 8 punts d'avantatge. El Navàs va reaccionar abans del descans, però els locals van mantenir el comandament i van arribar a l'últim període amb un 61-55. I aquí va arribar el patiment. El Navàs va empatar 70 a falta de 4 minuts i mig, però el Valls va saber jugar els minuts decisius. Oriol Besora va assumir responsabilitat en atac i amb 28 segons per jugar va fer el 78-75. Naki Jim va ser l'encarregat de sentenciar el match amb el 80-75 definitiu. Al final del partit, el tècnic dels vallencs, Miqui Larraz, feia una lectura positiva de l'actuació dels seus homes, tot i les baixes.
15: Bueno, teníem unes quantes baixes de jugadors, que a última hora hi ha hagut una altra de l'Òscar, que ha passat de la nit vomitant i això no ha pogut jugar. Al final hem sigut 7 jugadors de l'A i 2 jugadors del B, que jugadors del B, com sempre, excel·lents. I a partir d'aquí, bueno, els dubtes eren si físicament aguantaríem, mentalment sí, perquè som un equip dur i molt valent, i físicament hem aguantat.
14: Primera victòria del CB Valls el diumenge 20 de setembre a Esparreguera, a partir de 6:45 de la tarda, es jugaran el bitllet als quarts de final de la competició.
6: I al grup 3 tenim en joc aquest Vic Mollet. Com evoluciona el partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
16: Doncs segona meitat que ha començat amb moltes imprecisions, un marcador que s'ha mogut molt poc, 43-47, això sí, avantatge del conjunt del Mollet, més encertat en aquest tercer inici de tercer període, i també moltes faltes les que estan jugant en aquests darrers minuts als àrbitres del partit. 4:41 per arribar al final d'aquest tercer quart, Vic 43, Mollet 46.
6: De moment, victòria de la Mollet a la segona jornada d'aquest grup 3. Ahir s'havia jugat a partir de la primera jornada.
7: Sí, d'aquest grup 3 doncs, s'havia jugat el Granollers-Vic. Va acabar amb victòria del Granollers per 89-71. Ahir el Mollet era qui havia descansat.
6: I a tot això, el grup 4, doncs ahir es va jugar un partit de la primera jornada i demà tocarà el de la segona.
7: El de la primera jornada va ser el duel entre el Roser i el Castelldefels. Victòria del Roser 79-75. Descansava el CC ahir divendres i demà diumenge a un quart de 8 del vespre. Castelldefels CC i qui descansarà serà el Roser.
6: Al grup 5è, igual, tenim un resultat de la primera jornada i demà segona jornada per a dos dels equips.
7: Ajustadíssim el partit entre l'Artés i l'Igualada. Va guanyar de 2 l'Igualada 60-62. Va descansar el bàsquet a Samà. Demà diumenge, 12:45, Igualada amb bàsquet Samà i descansarà l'Artés.
6: I el grup 6, com el tenim?
7: Doncs ahir va haver-hi un partit també ajustat, entre el Mataró i el Montgat. Se'l van portar el Mataró 78-75. Va descansar ahir al quart. I demà a les 7 de la tarda, quart Mataró, i qui descansarà serà el Montgat.
6: I acabem repassant en aquesta Lliga Catalana Tercera FEB el grup 7, també amb un resultat ja definitiu d'ahir i un altre partit que jugarà demà.
7: Sí, aquí el resultat sí que més contundent, Va guanyar el Cornellà 50-87 al Tecla Sala. Va descansar ahir l'Hospitalet. Demà, Cornellà-Hospitalet, a 1:45 de la migdia, descansarà el Tecla Sala.
6: Doncs vinga, 9 i gairebé 19 minuts. S'avança el Real Madrid davant del Rayo a primera divisió. Gol d'Mbappé. A que no ho saps, Anna, de penal. doncs, aquestes coses que passen. Vinga, anem a parlar de futbol sala. Primera divisió, torneig d'obertura. Ja sabeu que aquesta temporada tindrem obertura i clausura, com si fos la Lliga Argentina de Futbol. Doncs en aquesta primera jornada del torneig d'obertura tenim una de bona i una de dolenta per als dos equips catalans.
7: Sí, la bona s'ha produït fa pocs minuts, perquè el Barça ha guanyat a la pista del Valdepeñas per 2-5, i ahir va ser el torn del CAC Santa Coloma, que es va estrenar en aquest torneig obertura davant de l'Illes Balears. Per 2-4 va acabar perdent el Santa Coloma.
6: Doncs així veia la victòria del Barça a la pista del Valdepeñas. Ara fa uns minutets el tècnic Javi Rodríguez.
17: Bueno, creo que ha sido un partido bastante completo por parte de nuestro equipo. Estoy muy contento con la actuación de los jugadores. Creo que hemos llevado el ritmo del partido. Hemos tenido ocasiones muy, muy claras para materializarlas. Es cierto que ellos se han empujado, juegan con el portero jugador todo el rato con Pato y es complicado, pero creo que hemos sido superiores. Y creo que bueno, lo he dicho, contento por el resultado, contento porque el equipo ha hecho un buen partido y contento porque hemos encajado solamente dos goles, que veníamos de una racha, tanto en Copa Cataluña como en Supercopa, tanto en semifinales como en la final, encajando como mínimo cuatro goles, ¿no?
6: I de la seva banda, el tècnic del CAC Santa Coloma, Jorge Vargas, analitzava la derrota davant del Palma.
18: Es una suerte jugar el debut en casa contra Palma, porque es un rival que bueno, he visto el pabellón absolutamente lleno, la motivación de los jugadores, pero luego a la contra también, pues es difícil jugar contra ellos, es difícil sacar algo positivo. Creo que lo hemos intentado, creo que es un partido muy igualado. Hemos generado, es verdad, muy poco. Ese es un poco nuestro talón de Aquiles hoy. Pero es verdad que ellos tampoco nos han generado gran cosa. El problema del partido ha sido el inicio. Hemos concedido dos goles de manera muy sencilla. Y cuando Palma se te pone con dos goles por delante, pues bueno, yo creo que ellos juegan con esa tranquilidad. Y para nosotros ha sido muy difícil el poder acercarnos en el marcador.
6: I a la primera divisió femenina, avui Mamut Les Costa votava a casa davant del Melilla Torreblanca i ha acabat perdent per 0-1, un partit que s'ha dit precisament l'Anna Freixa, que després del partit ha parlat amb protagonista.
19: El Mamuts l'Escorça, que debutava a casa al pavelló de l'Illa, davant ni més ni menys que el Melilla, i ha acabat perdent per 0-1, un ajustat marcador competint a un rival complicat a la classificació, un dels grans aspirants en portar els títols aquesta temporada. Estem amb la capitana, la Laia Rojo. Laia, hola.
20: Hola, bon dia.
19: Dèiem, heu acabat perdent per aquest 0-1 amb el Melilla, però és que el Melilla és un dels equips potents, campió de la Copa de la Reina, campió de la Supercopa la passada temporada i un dels clars candidats a doncs, aconseguir tots els títols aquesta temporada. Una gran defensa per més doncs, que arribéssiu a la segona part amb el 0-0 al marcador.
20: Sí, és l'equip amb més qualitat de la Lliga, sens dubte, tenen la millor jugadora del món i hem intentat aguantar al màxim el marcador per posar les nostres, a veure si aconseguíem puntuar o fins i tot endur-nos els 3 punts, i ho hem fet molt bé, hem complert el que ens havíem proposat, només ens han marcat un gol i al final hem tingut l'oportunitat de puntuar, però bueno, no s'ha pogut donar, així que contentes per el treball i res, seguir millorant per la setmana que ve intentar guanyar.
19: Ho dèiem, és que defensivament heu fet una feina espectacular en el dia d'avui. No sé si era una miqueta aquesta la línia que havia marcat l'entrenador de dir hem d'estar molt bé en defensa.
20: Sí, ens caracteritzem per ser un bloc en defensa i hem estat treballant perquè avui fos així i crec que podem estar contentes del treball que hem fet. I bé, només ens ha marcat un gol, llàstima que no haguem pogut marcar nosaltres perquè ens haguéssim endut molt més d'aquest partit, però contentes del treball.
19: No serà una temporada fàcil perquè els equips estan a un nivell altíssim, però és que a més us ha tocat una arrencada de curs complicada. La setmana passada el debut amb l'Ourense, a la pista de l'Ourense, i avui aquí debutant a la pista del Melilla. Per tant, no acabava d'acompanyar tampoc l'estrena al calendari. La setmana vinent ja veurem què passa, però de moment era complicat aquesta arrencada.
20: Sí, és una arrencada complicada perquè el camp d'Orense sempre és molt difícil. Vam fer un partidàs, però no va ser suficient per puntuar. I contra Melilla, doncs, al final, és potser el partit més difícil de la Lliga. Llavors, no estem nervioses per tenir 0 punts. Sabem que aquesta setmana és molt important i que hem d'anar a Estrela a puntuar. Però estem contentes de la feina que hem fet i si seguim així, aconseguirem puntuar i guanyar.
19: Ah, és una mica la manera manera que veurem aquesta temporada actual Mamuts les Corts, aquesta defensa que heu plantejat avui, que ja us caracteritzava, però avui diguéssim que potser heu fet un pas endavant. Ha de ser una miqueta aquesta la línia continuista aquesta temporada?
20: Sí, ens volem caracteritzar per una defensa en bloc, defensem en zona, girem molt bé, ens ajudem molt, i és la línia que farem, i en altres partits intentarem pujar més la línia, perquè al final Melilla, amb la qualitat que tenen, ens enfonsen molt, i tampoc serà això tota la temporada, però sí que aquesta defensa en bloc i en zona sí que serà la nostra identitat bastant.
19: Com a capitana, Laia, com veus l'equip? Heu tingut baixes importants, la Lucy, l'Àngela, la portera, dues incorporacions, Peque i Ària. No sé com veus l'equip, s'han adaptat bé les noves jugadores?
20: Sí, hem perdut l'Àngela i la Lucy, i les trobem molt a faltar, tant com a jugadores com a persones, però estem també molt contentes amb l'Àrea en porteria i amb la Peque, i ens estan donant molt i ens seguiran donant més, així que tenim molt bona plantilla.
19: Doncs molta sort, Laia, aquesta temporada, tot just és l'estrena, avui aquí el debut al Pavelló de l'Illa, que per cert hi havia moltíssima gent, per tant també un punt a favor, això.
20: Sí, sí, molt contentes que es pugui omplir el pavelló, ens agrada molt que vingui gent a animar-nos, així que a veure si es manté la dinàmica.
19: Doncs que vagi molt bé la temporada.
20: Moltes gràcies.
6: I més Copa de la Reina, en aquest cas més futbol sala femení. Copa de la Reina, primera ronda, partit únic. Ja tenim uns quants resultats definitius i un partit que s'estava jugant ara.
7: Sí, tenim el Penyes-Plugues ja classificat per la segona ronda. El Ripollet eliminat. El Penyes-Plugues ha guanyat 4-1 a l'Hospitalet. Per tant, l'Hospitalet també ha eliminat. El Ripollet ha perdut davant la Concòrdia per 1-2. I tenim en joc en aquests moments un altre enfrontament català entre el Sabadell i el Linyola. Està guanyant de moment el Linyola 0-2. Un Linyola que recordem que la temporada passada es va quedar a les portes de l'ascens a primera a la Lliga Iberdrola.
6: Tot això al Cornellà, en futbol, amplia diferències a la tercera divisió.
7: Sí, ha fet un altre gol al Cornellà, minut ja 68 de partit, davant del Cerdanyola, està guanyant el conjunt d'Ignasi Sanabra per 3-1.
6: I el Real Madrid, per ser a primera divisió masculina, ha fet el segon, ha marcat carreres. Per tant, ara el Madrid guanyant 2-0 al Rayo. De moment, els blancs atraparien el Barça al capdamunt de la classificació, però això sí, amb un partit més. Recordem que el Barça juga demà a 4:45 de la tarda al camp del Llevant, i per tant tindria l'oportunitat de recuperar la primera posició en solitari. Així estan les coses. Queda mitja hora de programa. Ara ens aturarem, agafarem una miqueta d'aire, 3 minutets de pausa, i després tornarem. Encara hem de parlar d'handbol, d'hoquei patins, de vàter polo, d'hoquei hierba, de moltes coses aquí a l'Enjoc.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a Enjoc. La xarxa de comunicació local.
0: Una cigarreta o un bosc cremat.
1: Ràdio Arenys.
21: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56, ponemos la primera plana. Primera plana, primera plana.
1: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
21: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
1: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
22: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
1: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
23: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
24: Farts de iodes venedors de fum...
23: i de powerpoints parits per gurús de pa sucat amb oli...
24: A Coaching Tònic els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
23: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
24: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
23: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.
2: Ràdio Arenys.
3: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
4: Dos quarts de deu, això vol dir que marxem de ronda. Comencem aquesta ronda passant per la tercera divisió, futbol, grup 5è, segona jornada, amb dos partits que deuen estar ja al tram final.
5: Sí, tram final. De fet, el Sant Juan Atlètic Montcada Vilassar de Mar està ja al minut 77. De moment, 1-1 al marcador. Aquest era el marcador amb què s'arribava al descans i que a la segona part no hi ha hagut gols. En l'altre partit, a minut 73, Cornellà-Cerdanyola. Aquí sí que hi ha hagut gols perquè al descans hi arribava amb l'empat a 1 i ara el Cornellà està dominant per 3-1 davant del Cerdanyola.
4: Bàsquet Lliga Catalana, tercera FEB. Vic-Mollet, com estan les coses? Ràdio Vic, Pep Portet.
6: Doncs igualtat màxima, 49-49. Acaba d'empatar ara el conjunt lligatà amb dos tirs lliures de Joel Joia en els primers punts d'aquest darrer període. Com diem des del principi, partit igualadíssim, avantatges mínims per cada un dels dos equips i tot es decidirà en aquests darrers 10 minuts.
4: I en futbol sala, Copa de la Reina, primera ronda, partit únic, com va el Sabadell-Linyola?
5: Sí, és l'últim duel en presència catalana que ens queda. De moment està guanyant el Linyola per 0-1.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: 9:32, som els de l'Enjoc. Afrontem la darrera mitja hora del programa i encara hem de repassar diverses competicions que es disputen aquest cap de setmana. Comencem parlant d'handbol. A la divisió d'honor femenina, aquesta tarda, segona jornada i primera derrota de la temporada per al Granollers.
2: Sí, perquè havia guanyat la primera jornada contra l'Oviedo, però avui a la pista de l'Sporting La Rioja, doncs el CAC 7 Balomano Granollers ha acabat perdent de 5 gols de diferència, 28-23, per tant, com deies, primera derrota del conjunt femení del Granollers.
1: Perd una posició i ara és 8è la classificació, però evidentment ara això és bastant anecdòtic quan s'han disputat només dues jornades. I ja ha començat la Lliga Asobal, la masculina, primera jornada. Ahir van jugar tant el Barça com el Freiking Granollers.
2: I els dos van acabar els seus partits amb victòria. El Barça per un contundent 32-48 a la pista del Logroño i el Freiking Balomano Granollers en va guanyar 38-34 davant del Cangas.
1: Doncs inici millorable per als dos equips de casa nostra. Després de la victòria del Barça a Logroño, un dels jugadors blaugranes, Adrián Sola, deia això.
3: Muy contento por la victoria, hemos hecho un partido muy serio, todo el equipo ha estado dentro desde el principio, hemos sabido empezar y hemos ido sacando ventajas sobre el rival, pero bueno, creo que era un partido difícil, el Logroño es un equipo muy competitivo, un gran equipo y bueno, creo que hemos sabido sacar el resultado. Creo que hemos entrado muy bien desde la pretemporada, todos juntos, al final el año pasado terminamos muy bien y este año hemos vuelto de la misma manera o intentando volver a esa manera. Y creo que estamos volviendo muy bien y los dos primeros partidos lo dicen.
1: I de la seva banda, el tècnic del Freiking Granollers, Antonio Rama, feia aquesta lectura de la victòria davant del Cangas, 38-34.
4: És veritat que ha costat ajustar defensivament, sobretot el tema de les ajudes, ens obrien massa quan ja ens venien a l'1 contra 1. Una mica la idea que l'inici fos des de parat, però que després no arribaven ràpidament les ajudes, els imparells potser arribaven tard i ens veiem massa fàcil el passe llarg. I després sí que és veritat que hem estat a la primera part potser amb errades que no tocaven. Després penso que a la segona ja hem pogut arreglar una miqueta o ajustar una miqueta aquesta defensa, poder córrer una mica més en atac, i penso que aquest fruit del desgast també, no?, de jugadors que han pogut anar sumant, no?, el Ferran ha jugat molts minuts, el Juan, el Domi, els dos esquerrans, sobretot a la primera línia, han donat, doncs, diguéssim, molt bagatge a tot el partit.
1: Doncs de moment bon inici a la Lliga Sobal per als dos equips catalans amb victòries del Barça i del Freiking Granollers. I qui debutava també a la Lliga aquest vespre, en aquest cas a la plata masculina, era el filial del Barça. Què ha fet?
2: Doncs acaba perdent de 3 gols de diferència el Barça Atlètic, que jugava a la pista de Naitasuna, i acaba perdent per 33-30.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Doncs vinga, hem de parlar de més coses, perquè en hoquei patins s'està disputant les Supercopes catalana, tant femenina com masculina, a Mollerussa, i demà tindrem doble ració a les televisions locals i o a la xarxa, a més.
2: Sí, a partir d'un quart menys 5 de la tarda, en directe el programa En Joc a les televisions locals, al Mataró Caldes, aquesta final femenina d'aquesta Supercopa catalana. I més tard, a partir de 6:45, serà el torn de la Supercopa catalana masculina en directe a la xarxa més. Serà el duel entre el Mollerussa i el Ripoll, aquesta final masculina.
1: Doncs aquestes dues finals demà, a les televisions locals i a la plataforma de la xarxa més, en la primera edició d'aquesta temporada també del programa En Joc Televisió. I també estem pendents d'una altra competició en hoquei patins, també de casa nostra, perquè encara queda perquè comencin els campionats estatals. En aquest cas, quarta Lliga Catalana de Plata. Avui s'han disputat les semifinals en aquesta final a 4 que es fa a Palafrugell.
2: Sí, l'equip anfitrió, el Palafrugell, ha guanyat en una de les semifinals per 4-2 al Sant Cugat. Es planta, doncs, a la final de demà. L'altra semifinal enfrontava el Manlleu i el Mataró. Ha acabat guanyant el Manlleu per 3-2 davant del Mataró i, per tant, demà a la final, a 1:45 del migdia, Palafrugell-Manlleu. Palafrugell, evidentment.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, i també estem esperant que comenci les competicions domèstiques del waterpolo, però s'estan disputant Copes Catalunya. Per exemple, Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina, partits de tornada dels quarts de final, així estan les coses.
2: Sí, ja tenim definida, de fet, una semifinal, l'altra ens ha quedat a l'aire, ara ho expliquem tot. S'enfrontaven avui el Terrassa i el Mediterrani, ha guanyat el Terrassa davant del Medi per 11 a 9, a l'anada havien quedat amb empat a 13, per tant, el Terrassa que arriba, doncs, a la semifinal. El Sant Andreu Catalunya ha acabat en victòria del Catalunya 11 a 16, un Catalunya que ja havia guanyat a l'anada per 9 a 5. Per tant, també es classifica doncs, el Catalunya per a les semifinals. En una altra de les eliminatòries de quarts de final, Mataró-Sant Feliu ha guanyat el Mataró 14 a 11. A l'anada havia guanyat 8 a 13. I ens queda pendent una d'aquestes eliminatòries, un partit de quarts de final. Es disputarà el dia 15, serà el partit entre el Sabadell i el Barceloneta. Havia guanyat el Sabadell 5 a 15. Per tant, veurem què acaba passant. Això fa que encara no coneguem un dels semifinalistes. Les semifinals, de moment, a les 11, dissabte vinent, Mataró-Terrassa, i l'altra semifinal serà a la 1 de la migdia entre el Catalunya i el vencedor de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Barceloneta, que, com diem, de moment domina el Sabadell.
1: Doncs ben pendents de com quedaran definides ja definitivament aquestes semifinals. El pròxim cap de setmana es disputaran i us ho explicarem. De moment, avui, el Terrassa, com ens deia l'Anna, ha guanyat el Medi, per tant, s'ha classificat per semis. Com ha anat aquest partit? Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: Després d'un espectacular empat a 13, el partit quedava obert i amb emoció. I no ha faltat aquesta emoció en aquest partit de tornada, amb la victòria del Club Natació Terrassa per 11 a 9. Un conjunt de Xavi Pérez que fins al tercer quart no ha començat a donar un cop a sobre la taula, que ha servit i ha estat definitiu per poder aconseguir el bitllet per la següent ronda. Al final del primer quart, empat a 1, igualtat màxima. S'ha obert una mica el partit en el segon quart amb el resultat d'empat a 5. Arribàvem al temps de descans i a la segona meitat un parcial de 3 a 1 donava dos gols d'avantatge que el conjunt de Xavi Pérez doncs, ha sabut gestionar en un últim quart on deixava doncs, el partit també molt i molt obert. Un conjunt agarenc que amb els gols de Pani Zeguedi i de Carlota Peñalver, que han estat les màximes realitzadores, han donat oxigen a un equip de Xavi Pérez que, com tots els equips, en aquests moments de la temporada, comencen a preparar el que serà l'inici de la competició de casa.
1: Doncs el Terrassa, classificat per les semifinals d'aquesta Copa Catalunya de Divisió d'Honor Femenina. Però també s'està disputant la masculina. Fase final, el Club Natació Montjuïc. Avui s'han jugat un parell de partits, de fet, un d'ells l'hem pogut seguir també a les televisions locals.
2: Sí, s'han disputat les dues semifinals amb aquests resultats. Barceloneta 19, Terrassa 6 i Sabadell en Barcelona s'han enfrontat i ha acabat emportant-se la victòria al Sabadell per 16 a 12. Per tant, Barceloneta i Sabadell jugaran demà a la final a partir de 3:45 de la tarda i abans, a 2:45 del migdia, s'hauran enfrontat al Terrassa i al Barcelona lluitant pel tercer lloc en aquesta eliminatòria, diguéssim, de consolació.
1: Doncs la final demà, 3:45, la podreu seguir també a la xarxa Més entre Barceloneta i Sabadell. Un Sabadell que s'ha imposat avui a la Barcelona per 16 a 12, en aquest partit que també hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, escoltàvem de la banda del Sabadell Albert Espanyol i de la banda del Barcelona el seu tècnic Andreu Josep.
6: Sí, ha estat molt igualat, sobretot al principi, tot i que penso que hem creat bastantes ocasions al principi que malauradament no han entrat. Però bé, és el que s'espera, no?, d'un Barcelona-Sabadell, que sigui un partit igualat i que sigui un partit agressiu. Al final ens hem endut nosaltres el partit, jo crec que de manera merescuda i contents amb la victòria i amb la primera final que tenim demà. El Barceloneta és l'actual campió d'Europa, no?, és el millor equip del món. Sabem de la dificultat del partit, però per nosaltres és un repte. És un repte posar les coses difícils i és un repte aconseguir guanyar-los algun dia.
7: Si recibes 12 goles en dos partes, com hemos recibido nosotros, si no me equivoco, en la tercera y la cuarta parte, no puedes aspirar a ganar un partido de waterpolo. Hemos hecho muy bien durante los primeros dos tiempos, pero no es bastante. Tienes que hacerlo mejor todo el partido si quieres ganar a un adversario que es superior. Entonces, nada, me quedo con lo que hemos hecho bien en los primeros dos cuartos, con la intensidad defensiva que hemos tenido, que la hemos perdido.
0: En joc.
1: Vinga, 9 i 42 minuts i una altra competició de la que estarem ben pendents. De fet, demà podrem veure les dues finals a la plataforma La Xarxa Més. Són els campionats de Catalunya de Divisió d'Honor. S'estan disputant les finals. De fet, es disputaran demà les finals i les podrem veure totes dues.
2: A partir de les 5 de tarda serà el torn de la final masculina. S'enfrontaran Atlètic Terrassa i Júnior. I més tard, a les 7, la final femenina entre l'Egara i el Júnior.
0: El reportatge en joc.
1: L'olotina Alba Godony s'ha proclamat aquest estiu sotscampiona d'Espanya sub-23 de ciclisme en la competició celebrada a Sabiñánigo, a Òscar. Godony va ser desena de la classificació general, en què es va imposar una altra catalana, Mireia Benito. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Rogelia.
8: La veritat és que no. Vaig venir d'una volta a Catalunya on no em vaig trobar gaire bé, precisament, i no sabia com estaria de forma per aquests campionats. Però al final em vaig trobar molt bé, la veritat. No sé, vaig portar bé tant la calor, el menjar i tot, i em vaig sorprendre a mi mateixa.
9: Un podi inesperat però merescut. Alba Godony va aconseguir la medalla de plata de la categoria sub-23 en el Campionat d'Espanya de carretera, que va tenir lloc a finals de juny a Sabiñánigo, a Òscar, només superada per la Guipuscoana Ayala Serrano per 13 segons. Godony havia fet una inspecció prèvia al circuit per saber a què s'hauria d'enfrontar.
8: Bueno, vam anar a fer un reconeixement una mica el dia abans i vam veure les pujades i això, o sigui que sí, ja l'havia vist una vegada.
9: Més enllà de conèixer o no la carretera, per a la ciclista garrotxina, el més important és tenir força mental per gestionar les curses.
8: Bueno, doncs jo crec que la clau, ja no només per això, sinó en molts diferents àmbits del ciclisme, moltes carreres, és tenir molt de cap. Has de ser valent i al final arriba un punt que tothom està mort i qui aguanta és el que té més cap i és més valent de ment.
9: Alba Godony va acabar desena de la classificació general encapçalada per Mireia Benito, un lloc molt meritori per a una ciclista de tan sols 20 anys.
8: Sí, estic molt orgullosa de mi mateixa, la veritat. Em vaig sorprendre i molt contenta de poder estar competint amb les millors.
9: Alba Godony compagina el ciclisme amb els estudis d'enginyeria biomèdica a la Universitat de Girona. Per tant, no té gaire temps per entrenar.
8: No, jo no sóc una persona d'entrenar moltes hores. No sé, dec fer unes 15 hores setmanals, depèn de la setmana, perquè també estic estudiant durant el curs escolar i a vegades és una miqueta difícil de combinar, però bueno, vaig fent el que puc i intento fer entrenos a vegades més curts, però que siguin efectius.
9: A banda de quedar segona a la prova en línia, Godony va ser quarta en la contrarrellotge, una prova que va guanyar Laia Puigdefàbregas, companya d'equip al Massi Tàctic. Però el seu terreny favorit és la muntanya.
8: Home, el meu terreny especial és la muntanya. O sigui, per pujar i baixar i tornar a pujar.
9: El sotscampionat d'Espanya sub-23 és l'èxit més important que ha aconseguit fins ara Alba Godony. També destaca el tercer lloc a la contrarrellotge individual de l'any passat i el quart lloc al Giro de la Toscana 2025, la primera prova UCI en què ha participat.
8: L'any passat també em va anar força bé als campionats d'Espanya. Com que era cronoescalada, se'm va donar una mica millor que la crono aquest any. No sé, també he fet alguna cosa a la Toscana. L'any passat també em va anar força bé. L'última etapa sí que se'm va fer una mica llarga i vaig perdre una mica de temps, però estava força endavant amb la classificació jove. Jo diria que, més o menys, aquests són els meus resultats.
9: El ciclisme femení comença a ser més conegut gràcies als èxits de corredores com Paula Blasi, campiona de la Vuelta, o Mireia Benito. Per a l'Alba Godony és un fet encoratjador.
8: Sí, jo crec que en aquests últims anys, ja sigut això, de cop el ciclisme femení ha fet una mica un boom i jo trobo que cada vegada es veu més gent seguint les carreres i les ciclistes són més conegudes, cosa que està molt bé, la veritat.
9: Tot i això, considera que encara queda molt camí a fer i que falten mitjans per desenvolupar aquest esport.
8: Home, aquí a Catalunya...

0: tot.
1: Codony no descarta participar en una gran cursa com una Vuelta a Espanya, però ara per ara ho veu com una fita llunyana.
0: Ostres, ara mateix no. Aviam, si em sorgís l'oportunitat, pues estaria, evidentment, hi aniria de cap, però comporta una gran preparació que, bueno, hauria de...

0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:48 i un dels noms també de la jornada de dissabte pel que fa a l'esport català, el palista urgellenc Miquel Travé, que ha guanyat l'or a la prova de la Copa del Món celebrada a la Seu d'Urgell en modalitat de padel slalom C1. Després de coronar-se recentment campió del món a Oklahoma, Travé ha guanyat el Parc Olímpic de la seva localitat natal i confia a repetir l'any vinent en els Mundials, que es faran precisament a la Seu.
2: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparant pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles, i al final guanyar la Seu, doncs increïble. La veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat, i em deu haver anat pels pèls perquè no estava massa ben posicionat, però bueno, guanyar aquí sempre ajuda. Al final aquest esport no saps mai el que pot passar, i aquesta vegada doncs, ha anat a favor meu perquè he arribat en segona posició, però al final, afegint una penalització, he pogut emportar l'or. I bueno, evidentment intentarem revalidar la victòria l'any que ve, però queda molt camí per davant encara.
1: Doncs felicitats al Miquel Travé. Estem a la ronda final, 9:49 minuts. Anar tancant alguns marcadors que teníem encara oberts. Per exemple, futbol, tercera divisió, grup 5è, segona jornada, estaven pendents de dos finals.
3: Sí, un ja acabat, de partit, és el Sant Juan Aleti Montcada Vilassar de Mar. El Sant Juan Montcada, Aleti Montcada, ha acabat guanyant 2-1. Això que el partit fins al tram final ha acabat empatat amb l'1-1, però al final doncs el Sant Juan Aleti Montcada ha guanyat 2-1. I el Cornellà Cerdanyola està amb el marcador 3-1, minut 92, l'àrbitre n'havia afegit 3, per tant en queda un. De moment dominant el Cornellà 3-1.
1: Doncs a prop ja d'aconseguir la seva primera victòria de la temporada el conjunt d'Ignasi Sanabra. En bàsquet, Lliga Catalana, tercera FEB, grup tercer, segona jornada. Acaba el Vic Mollet, Radio Vic, Pep Portet.
4: Doncs bona tarda, bona nit, Ignasi. 22 segons, 21 segons, ara s'ha fet el joc perquè un jugador del Mollet ha rebut un cop. 21 segons per acabar-se el partit. Guanya el conjunt biguetà 64-62 i té possessió de pilota. Un club bàsquet Vic que havia començat molt malament el darrer quart, a la darrera connexió ho havíem deixat amb un empat a 49, però un parcial de 0-6 pels mulletens semblava que podia trencar el partit, però res més lluny de la realitat. El conjunt en biguetà que s'ha refet i amb un bon parcial s'ha arribat a posar 62-57. Més 5 pels homes de César Saura i ara, com diem, 21 minuts posarà la pilota en joc al conjunt biguetà. No sé si la ronda... Anava a dir si podíem aguantar aquests 20 segons, però ara hi ha hagut una falta. Pilota aturada, falta, dos tirs lliures que tindrà el conjunt biguetà. 19 segons, punt 9, perquè s'acabi el partit.
1: Ignasi, ara tornarem, Pep. Ara tornarem i diem com acaba el partit. Fins ara.
4: Molt bé.
1: I en futbol sala, Copa de la Reina, acaba ja el partit entre Sabadell i Linyola.
3: Sí, acaba guanyant el Linyola per 0-2 davant del Sabadell, per tant, el Linyola classificat, igual que el Penyes Plugues, i han perdut Hospitalet i Ripollet. I demà, Mataró Rubí, un altre duel català a partir de les 12:20 del migdia.
1: Doncs tot això en un dissabte, on l'Espanyol ha aconseguit una important victòria 0-2 al camp de l'Osasuna, i primera victòria a domicili de la temporada, segona en total a la Lliga, per conjunt de Manolo González.
5: Tal com està posada la segona part, era tenir una mica de control del partit, que no tinguessin contraatacs, i tot el rato que tu tens la pilota guanyant 0-2, evita que el rival et pugui atacar. I després, però a vegades quan has d'atacar un rival, si tu no et fas 10 passades, encara que sigui a darrere, no provoques que el rival vingui a per tu, no provoques que salti, i jo entenc a vegades que genera una mica d'impaciència, però a vegades també és necessari per trobar les situacions de joc, i bueno, penso que l'equip ha tingut personalitat per fer-ho, i ja et dic, queden coses per mi millorables a nivell de duels individuals, que penso que tenim marge per donar un pas endavant. A nivell de l'energia, la pressió, també penso que tenim marge per millorar. I bueno, però ja et dic que tenint en compte els nanos joves que hi havia i tot, penso que tenim un marge de millora molt bo. I torno a dir el mateix, si aconseguim guanyar, serà més fàcil per ells que puguin millorar dia a dia.
1: Vinga, va, tornem cap a Vic, que està molt emocionant aquest Vic Mollet de Lliga Catalana Tercera FEB, Pep.

0: Doncs, Ignasi, 19 segons al pavelló del Castell d'Emplana són molt longos, perquè continuen quedant 19 segons i 9 dècimes. Edi Fins ha llançat els dos tirs lliures, els han cistellat, guanya el conjunt biguetà 66-62, però ha demanat temps mort al tècnic del Mollet per treure des de camp contrari i ara es disposen a posar la pilota en joc. Com diem, aquests 4 punts d'avantatge que porten els biguetans, haurà de córrer molt el Mollet i haurà d'estar molt encertat en aquest poc temps que queda, una possessió i escaig, si vol aconseguir la victòria. Ara posarà la pilota en joc Díaz, juga ja per Valle, el conjunt molletenc entra entre cistella, cistella fàcil de Valle, es posa 2-15 segons, falta ràpida a Edi Sims, el mateix que havia notat els dos tirs lliures anteriorment, autor de 15 punts, el màxim en cistelló del partit, Edi Sims. Queden 14 segons. Ignasi, si voleu fer una altra ronda i tornem a passar, vinga, com vulgueu.
1: Ara tornarem un altre cop, va. Escoltem també a Quique Álvarez, el tècnic del Girona, després de la derrota del Girona, per 1-2 davant del Castelló.
2: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, doncs saps que passarà el que ha passat, que tenen en bloc baix tot el partit, ho fan bé, et creen ocasions, pots tenir la sort o l'encert de defensar-les, però bueno, no hem aconseguit defensar-les una bona estona, sí, però al final pues, és un equip molt insistent i que amb els canvis pues, ha anat ficant gent i bueno, per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: I ens arriben declaracions acabades de treure del forn de Sergi Trullàs, el tècnic del Manresa, després de la segona victòria en dos partits.
3: Lògicament, la temporada anterior va ser tot el contrari, no? Vam fer un equip nou, en aquest sentit sí que hem pogut renovar tots aquells jugadors que no s'ho haguessin volgut. Això facilita moltes coses, tots saben el que hem de fer en cada moment, així treballem durant el dia a dia. Soc un entrenador que dona molta llibertat al jugador dintre d'una estructura que pensem que nosaltres com a gos tècnic podem facilitar els jugadors. En aquest cas, els nouvinguts penso que s'estan adaptant bastant bé, però sí que sé que es nota molt els jugadors que ja porten un bon temps jugant junts, i en fases del lloc jo penso que s'ha pogut veure, però hem de mantenir aquesta regularitat i tant, com he dit abans, ser més ambiciosos i posar el llistó més alt del que hem vist avui.
1: Vinga, ens queda un minutet de programa. Ha acabat el partit, Pep, entre els Vigilles Mollet?
0: Doncs encara s'ha allargat més perquè hi ha hagut una jugada increïble, faltant 4 segons, falta personal rebuda per Vinyalonga, ha encertat el primer, ha tirat descaradament a fallar el segon, han agafat el rebot i en l'últim segon de la possessió Albert Real ha llançat de 3 per empatar el partit i deixar un 68-68, partit que anirà a la pròrroga.
1: Déu-n'hi-do, com està el partit? Doncs escolta, Pep, demà ens expliques com ha acabat aquest partidàs, perquè a més serà decisiu pel que pugui passar demà a la tercera jornada. Fins demà, Pep, gràcies.
0: Fins demà.
1: Doncs déu-n'hi-do aquest Vic Mollet que no vol acabar i que doncs, acabarà la pròrroga, vaja. En fi, no tenim temps per més. Anna, gràcies i bona nit.
4: Bona nit, Ignasi.
1: Fins demà, fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. I els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapinio Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.
5: En joc, el programa de l'Esport Català.

0: La xarxa de comunicació local. I és que avui m'he quedat... Ràdio Arenys.
1: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
2: Els diumenges a Ràdio Arenys... Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys.
3: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
2: Ràdio Arenys.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Duc. Una dona ha mort aquest dissabte en un xoc frontal entre dos turismes a la BEV 2005 a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven 7 minuts de les 3 de la tarda per un accident al punt quilomètric 4 de la citada via. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, ha mort una de les passatgeres d'un dels vehicles implicats. La víctima és AMS, de 76 anys. També han resultat ferides 4 persones, una de greu i 3 de lleus. Arran del sinistre s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 3 dotacions de bombers de la Generalitat i diverses unitats del sistema d'emergències mèdiques. I continuem amb successos, perquè un total de 13 veïns han quedat confinats i 14 autoevacuats per un incendi en un pis de Tarragona. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 22 minuts de la una del migdia per un foc a l'habitació d'un habitatge on no hi havia ningú, d'un bloc d'11 pisos del carrer Pere Martell. Les flames han causat danys lleus a dos habitatges per la banda del cel obert i a baixants i persianes. Tant els veïns confinats com els autoevacuats es troben bé, segons han explicat els bombers. El pis afectat ha quedat inevitable i els bombers han acompanyat els residents a recollir pertinences. En Cultura us expliquem que Fira Tàrrega viu aquest dissabte la seva jornada més massiva amb una gran quantitat de públic als diversos espectacles de carrer programats. El certamen supera l'equador de la 46a edició amb el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament, en un any en què precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació és gratuïta. Moltes companyies estan satisfetes de la seva participació en la fira gràcies a les contractacions que han pogut tancar amb programadors. Propostes com la de les catalanes La Cot Foll, entre bous i vaques, que aborden amb acrobàcies corporals una temàtica tan delicada com l'Alzheimer, han conmogut el públic de Tàrrega. I tanquem amb esports, ho fem amb futbol. La primera divisió, l'Espanyol, ha guanyat aquesta tarda per 0-2 al camp de l'Osasuna a Pamplona en la segona victòria de la temporada. Roberto Fernández ha estat el gran protagonista del partit amb dos gols que han donat els 3 punts l'equip blanquiblau. I en bàsquet, Barça i Lleida es veuran les cares a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa demà a Tarragona.
3: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
5: Coaching Tònic, un programa que pentina el coaching, les frases fetes, els powerpoints ensucrats, els llibres d'autoajuda i treu el gra de la palla que envolta aquest apassionant tinglado. I tot combinat amb les pel·lis d'en James Bond i el món de la cocteleria. Per això el programa es titula Coaching Tònic. Coaching Tònic. Un programa gestat, parit i presentat pel professor Obon, Xavi Obon. Coaching Tònic, posant les is sota els punts.
0: Hola, què tal? Què? Ja us heu pres 5 omeprazols picadets per digerir el primer programa? Doncs som-hi amb el segon. Benvingudes i benvinguts i tal a Coaching Tònic, un programa on descobriràs la veritat, tota la veritat i només la veritat. O no? Aquí pentinem i posem la clenxa al mig a molts gurús visionaris i venedors de fum. Són dolents tots els coachs? No, tots no. Però clavarem la mirada a l'obra i miracles dels sospitosos. A veure, més ben dit, clavarem la mirada als presumptes sospitosos. Coaching Tònic és un programa no apte per a tots els públics.
6: Coaching Tònic, un programa per ments brillants.
0: Avui hem preparat un programa dedicat de cap a peus al fascinant món de la comunicació.
7: La comunicació ho és tot.
8: Perdona, que no hi ha res.
5: Coaching Tònic!
0: Avui, a Coaching Tònic, ens aturarem a analitzar boires i fums relacionats amb la comunicació. Farem una passejada per diferents situacions on els grans comunicadors fan trampes, manipulen o simplement van de guais quan només formen part de la família de fantasmes més important després dels que veu el nen amb el Bruce Willis al Sexto Sentido.
9: Ocasiones veo coach buenos.
0: És la meva versió. També analitzarem una nova frase hiperventilada del gran rei de les frases zen, amb Paulo Coelho, amb Pau Conill, amb en Bugs Bunny, el Conill Bugs, a la secció ¿Qué hay de nuevo, viejo?
10: ¿Qué hay de nuevo, viejo?
0: A llibres que m'han ajudat, o no, us proposaré un llibre que m'ha ajudat i molt. Primer, us diré per què. Perquè m'he fet un fart de riure cada cop que l'he llegit. I segon, perquè envia un missatge d'esperança pel que fa a les bajanades que es piulen a X de quan era Twitter. El gran Justin Halpern... El gran Justin Halpern, ara sí, va recollir un munt de piulades del seu pare. Missatges malparlats, cínics... I per ser suaus direm que missatges grollers. I tot això al llibre Parides del meu pare. Tuit, merda.
8: Tuit, piulades sobre demostrar que es té por.
11: Quan arriba el moment d'encongir el forat del cul és quan es veu de què està feta la gent. O com a mínim de què està fet el seu forat del cul.
0: Sí, companys i companyes, i tal, de vegades es poden utilitzar 140 caràcters d'una forma esborrejadament divertida.
12: Me llamo Bon, Xavi Obon.
0: A Me llamo Bon, avui repassarem la pel·lícula que es va estrenar el 1965. És Thunderball, traduïda aquí com Operación Trueno. I avui sentarem un precedent. Avui li farem el salt al 007 per conèixer i aprendre a preparar un gimlet, el còctel preferit d'un altre crac del cinema negre, l'inspector privat Philip Marlowe. Altrament dit, Philip Marlowe.
13: Estaba intentando restablecer el orden por debajo de la cintura cuando se me acercó un sujeto del tamaño de la Estatua de la Libertad.
14: ¿Es usted policía?
13: No, soy su hada madrina. Empecé a andar.
14: Detective privado, ¿eh?
13: Pero una mano en la que hubiera podido sentarme me agarró por el hombro.
14: ¿Cómo se llama?
13: Marlowe, ¿y usted?
14: Mus Malloy.
13: ¡Agáchese! Ni siquiera pestañeo. Aquel corpachón no conocía el miedo.
14: Quiero que trabaje para mí.
13: Déjeme adivinar, he de localizar a esos que han tratado de agujerearle, ¿no?
14: Quiero que encuentre a mi Velma. Hace 7 años que no la he visto y 6 que no me escribe.
13: ¿Y dónde ha estado usted esos 7 años?
14: En Chirona.
0: Amb Philip Marlowe. Una mena de mitjó girat al revés pel que fa a James Bond. En Marlowe sempre perd, no lliga mai, però que també li fot els còctels. O sigui que això promet.
2: Coaching Tònic. Un còctel de saviesa i parides.
0: I avui també volem començar amb la recomanació setmanal de cançons que inspiren l'ànima. Com la cosa va de comunicació, he triat un artista que sempre m'ha... Com ho diria jo? Puc dir captivat? Doncs sí, un artista que sempre m'ha captivat. Sí, què voleu que us digui? És la Judith Nederman. Mireu, ara que tots són eslògans i frases de plàstic reciclat a cartells, xarxes, teles i altres mitjans explicant les glòries i meravelles de llocs, racons, ciutats i pobles, la Judith va trobar la manera de cantar i contar què es respira quan ets al seu poble, Vilassar de Mar. Jo, sincerament, penso que cada poble hauria de tenir una Nederman. Ho deixo anar, una Nederman o qui sigui, una cançoneta maca d'Arenys de Mar. No sé si n'hi ha, ja ho buscarem, però si no, s'hauria de fer. La cançó de la Nederman és Vinc d'un poble.

0: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
1: Va, anem per feina i pentinem això tan fascinant que és la comunicació. A veure, reflexions. Quan ens toca parlar en públic, nus a l'estómac, tremolor de mans, veu entretallada, lleugera sudoració i pigmentació a les galtes, allò que es coneix com fogots? Doncs, escolteu-me, benvinguts i benvingudes al club. Totes aquestes manifestacions són naturals i els passen a tothom. Bé, a tothom no. En Mark Twain deia que hi ha dos tipus d'oradors, els que estan nerviosos i els que menteixen. Queda dit.
2: Un estudi ha revelat que un alarmant nombre de persones prefereixen passar pel dentista que pronunciar un discurs.
1: Sí, sí, és cert, però avui a Coaching Tònic trencarem aquesta estadística, perquè tenim la solució. I la solució es diu, redoble de tambores, naturalitat. Per començar, unes primeres reflexions. Hi ha una fórmula per poder comunicar i dormir dignament a la nit? Doncs, rotundament, sí. Perquè tothom posseeix allò necessari per comunicar sense morir en l'intent. A veure, doncs, què passa llavors? Per què sentim una cosa semblant al pànic escènic? Quina és la clau del misteri? Doncs justament l'escena. Una escena que ens aparta d'una zona segura on ens desenvolupem habitualment sense cap problema. O potser ens sentim nerviosos, col·lapsats o insegurs quan comentem l'últim partit del nostre equip als amics. O quan proposem a la nostra parella un sopar romàntic. O quan comprem peix a la peixateria. Bé, aquí igual ens posem nerviosos, però pels preus del peix. Ben segur fem servir inconscientment codis de comunicació a mida de cada situació. Us ho demostraré amb aquest experiment on invertim el to en les dues situacions descrites. Va.
2: Situació 1. La declaració d'amor i el sopar romàntic.
3: Mira, amor, a veure, sí, que et volia dir una cosa, que ets una joia i que em tens el cor robat. A veure si me'l tornes. I res, que podríem fer un superet i tal, i... Ai, em deixo alguna cosa i no em ve el cap. Ah, sí! Quin cap, que t'estimo, coi. Ping, ping, ping.
2: Situació 2. Comprant a la peixateria.
3: Ei, peixatera. Voldria quatre cues de llucet de... palangre. Però vull més. No t'aturis. Vull llagostins, però llagostins del Delta. I em deixo una cosa. I no em ve el cap. Ah, sí. Avui vull turbot, però turbot salvatge. Entre tu i jo, ja n'hi ha prou de piscifactories, peixatera del meu cor.
1: Resultat? Un disbarat com un pollancre. Un disbarat com un pollancre no utilitzar el to adient per a cada situació. Us queda clar que, com deia el meu pare, cada cosa al seu temps i les figues a l'agost? Bé, no sé si encaixa del tot aquesta dita. Però què caram, volia citar el meu pare.
0: Coaching Tònic, el Moriarty dels PowerPoints.
1: El camí està traçat. Hem de convertir en zones amigues totes aquestes situacions que, de vegades, fan trontollar la nostra seguretat i la nostra autoestima. I us queda clar que no cal aprendre tècniques especials perquè ja les portem de sèrie? Doncs espero que us quedi clar. Així doncs, què cal fer per fer fora els lligams de les inseguretats? Doncs posar en marxa tres claus clares i contundents. La primera clau ja la coneixem. Naturalitat. La segona, sentir i creure el que diem. A veure, de calaix, si volem emocionar, emocionem-nos. Si volem entusiasmar, cal que ens entusiasmem. I la tercera, i important, humilitat. Compte amb anar de sobradets. No us ha passat que hi ha personatges que, a la primera, ja d'entrada, només començar, ja us cauen malament? Que no us creieu ni una paraula del que us estan dient? Que sonen més falsos que un duro sevillano? Doncs el loro, perquè poden passar coses com aquesta. Ding, ding,
4: ding. Jesús Enrique Gómez de la Quadra, director general de... Discurs anual a l'equip de la seva empresa. Versió 1. El que pensa que senten els seus empleats.
5: Ding, ding, ding. Bon dia. Què dic bon dia? Increïble dia. Que bo és sentir-vos ben a prop. Com vosaltres em sentiu a mi cada dia, cada minut, sempre al vostre costat. Un privilegi poder dirigir-vos aquestes paraules sinceres, com sempre he estat amb vosaltres.
4: Versió 2. El que realment senten els seus empleats.
5: Bon i increïble dia per vosaltres, bàsicament. Perquè per mi estar aquí barrejat amb la xusma dels meus empleats és una tortura. En canvi, per vosaltres, és un privilegi tenir-me tan a prop, ben al costat vostre. Ben al costat vostre dels que heu quedat després dels acomiadaments que vaig tenir el goig de perpetrar. I no us queixeu que pocs vaig fotre fora. Ganduls, que sou uns ganduls.
6: Coaching Tànic, un còctel de saviesa i parides.
1: Què? Sí o no? Us ha recordat algú, aquest fantasma? Algun fantasmot que us ha tocat aguantar? Mireu, no m'agrada personalitzar, però si sou futboleros o no, però us en passeu per activa o per passiva aquest gran muntatge de la pilota que roda, estareu d'acord amb mi en que en un context on tothom insulta a tots els jugadors, tots són insults a tots els jugadors, n'hi ha hagut un que ha caigut la mar de bé a gairebé tothom. Sabeu de qui us parlo? Doncs sí, d'un tal Andrés Iniesta, un tio que tot ho manega amb naturalitat.
7: A partir d'ahí, pues ya cada uno lo vive de una forma y es de una forma determinada. Pero es que yo me he tomado siempre el fútbol o... Yo creo que la vida en general, y me la sigo tomando con mucha naturalidad. Es decir, yo he tenido la suerte o he trabajado para tener esa suerte de poder jugar a fútbol, que ha sido mi vida, mi pasión. Entonces... O sea, es que no he visto nada como negativo. Siempre he tenido una mentalidad de mejorar, de ayudar.
1: Bon tio, l'Andrés. Jo l'he conegut personalment i és com és. Un tio que cau bé. I cau bé perquè és així, perquè és tal com és, perquè és natural. A veure, l'únic que li podem trobar a l'Andrés és el tema dels tons i les situacions. Mireu, dos situacions i la capacitat d'adaptar els tons de l'Iniesta.
4: Andrés Iniesta, situació 1.
8: Hola, Xavi. ¿Se me nota? La verdad es que estoy de subidón. Estoy risueño y alegre como una perdiz el periodo de veda de caza.
4: Andrés Iniesta, situació 2.
8: Hola, Xavi. ¿Se me nota? La verdad es que hoy estoy fatal. Tengo una bajona muy grande. Me siento como una perdiz el día que se acaba la veda de caza.
1: Diguem que l'Iniesta, mosaic de tons, el que es diu mosaic de tons, en fi. Però, com us deia, és un tio natural i autèntic. Les claus per ser un bon comunicador.
9: Coaching Tònic!
1: Sort que encara podem trobar fils que ens connecten amb corriols que ens porten a la naturalitat, a la senzillesa sense maquillatges artificials, que ens connecten amb utòpiques possibilitats. Però, ai, què seria de la vida sense les utopies? Us presento una oda a la naturalitat. Mireu quina lletra. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace la mirada. Xulo, no? Ens connecta i ens ho canta en Jorge Drexler. La cançó és Por tu olor.

0: Coaching Tònic. I no et creguis tot el que et diguin. Moments de comunicació. Trampetes per fer la pilota al públic. Altrament dit, captatio benevolentiae.
1: Heu sentit parlar mai d'aquesta parida? Captatio benevolentiae? Doncs m'ha inspirat a parlar-vos d'aquesta llefiscosa tàctica una preciosa cançó de Manel, una cançó que porta aquest títol, Captatio benevolentiae. Però deixeu-me primer pentinar aquesta filigrana. Ai, la Captatio benevolentiae. El nom ja sona a perfum car i somriure fals. Literalment vol dir captura de benevolença. Perquè, és clar, al llatí tot sona més elegant, encara que sigui la mateixa maniobra que fa el venedor de cotxes de segona mà quan et diu que tens un molt bon gust. Aquest recurs retòric consisteix en començar un discurs o un text fent la pilota a l'audiència.
0: Estimat públic, és un honor immens parlar davant de persones tan cultes, intel·ligents i de tan bon cor com vosaltres.
2: Traducció real.
0: Si us dic que sou genials, potser baixeu la guàrdia i us empasseu tot el que us diré després, encara que sigui pur fum.
1: La ironia suprema és que tots sabem que és teatre. L'orador sap que menteix, el públic sap que menteix, però tots fem veure que estem emocionats. I el pitjor de tot, que funciona, i funciona brutalment, perquè l'ésser humà és una criatura patètica que necessita sentir-se apreciat. Digues-hi a algú que és intel·ligent i et perdonarà fins i tot que li estiguis robant la cartera. Així que la pròxima vegada que algú comenci un discurs dient «És un plaer immens estar aquí amb tots vosaltres», recordeu, us estan captant la benevolença i probablement us la captaran juntament amb la cartera, el vot o l'atenció. Per cert, gràcies per escoltar-me, públic intel·ligent, perspicaç i de tan bon gust. Ha estat un honor.
0: Coaching Tònic! I no et creguis tot el que et diguin!
1: I ara us demano que deixeu de fer el que estigueu fent i us concentreu en escoltar la lletra d'aquesta cançó de Manel, la Captatio benevolentiae. M'agrada sobretot el que canten a la tornada, el concepte a vegades ens en sortim, perquè això és una mica les claus de la comunicació, la naturalitat i saber que, sigui com sigui, amb aquesta naturalitat, ens en sortim. Perquè un cop més us dic que a l'hora de comunicar, com us dic i us repeteixo i no em cansaré, doncs és aquesta naturalitat. Que no calen trampes ni artificis, que com diuen els Manel, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. Manel!

0: gin tonic.
1: Els llibres que m'han ajudat o no?
2: Avui, a Llibres que m'han ajudat o no, us vull recomanar una passada que em trenca el pit de riure cada vegada que el torno a llegir. A la portada hi ha un ocell que diu "tuit" i un altre ocell li contesta "merda". És el llibre Parides del meu pare, d'en Justin Halpern. Ostres, no m'ha sortit bé el cognom. En Justin... Això em passa per parlar. En Justin... Collons, en Halpern, nascut el 1980 a San Diego, Califòrnia, és un escriptor, guionista i productor nord-americà. És mundialment conegut per crear el fenomen viral de Twitter "Shit My Dad Says", que s'ha traduït al català com "Parides del meu pare". Un llibre que, vaja, la va petar, es va fer multimilionari només amb aquest llibre. Però té una història prou curiosa, una història d'èxit. Mireu, el 2009, després de perdre la feina, en Justin va tornar a viure amb el seu pare, que tenia 73 tacos, i va començar a publicar les peculiars i crues frases que aquest havia piulat a l'antic Twitter. Peculiars i escatològiques i malparlades, totes elles piulades que, en realitat, no deixaven de ser parides. Però parides molt divertides. Unes piulades que venen a demostrar que els camins de comunicació de les xarxes socials són inescrutables i amb possibilitats infinites, és a dir, encara hi ha esperança. Us he preparat una mostra de tuits recollits pel Justin de les parides escrites realment pel seu pare. Va, escoltem-les.

0: sobre l'ús del vàter.
1: Tens 4 anys. Has de cagar el vàter. Això no és una d'aquelles negociacions d'estira i arronsa fins que trobem un punt mig. Això acabarà amb tu cagant el vàter.
0: Sobre anar a dormir a casa d'un amic per primera vegada.
1: Tu mira de no pixar-te a sobre.
0: Sobre la cerimònia de graduació de la meva classe de 8è.
1: Ara celebrem la graduació de 8è? Només fa 2 anys que vam anar a la teva graduació de 6è, collons. Oh my God! Per què no fan una festa cada cop que t'aixugues el cul sense embrutar-te?
0: Sobre l'esportivitat.
1: Has jugat molt bé, de debò. Has llançat molt bé. Estic orgullós de tu. Per desgràcia, el teu equip és una merda. No, no et pots emprenyar amb la gent perquè siguin una merda. La vida ja s'emprenyarà amb ells, no pateixis.
0: Sobre la pubertat.
1: Com t'està tractant la pubertat? Que com sé que l'estàs passant? Doncs mira, potser són els 300 pèls de titola que ara deixes al seient del vàter el que m'ha donat la pista.
2: Totes aquestes parides i moltes més, tuitejades pel pare del Halper, del Justin, les trobareu al seu llibre Shit, My Dad Says, Parides del meu pare. Un llibre recomanat al 100%. Us ho juro per Snoopy i per Mafalda. Com? Que no sabeu qui són Snoopy i Mafalda? Doncs espavileu-se, pregunteu-ho al xap PPT.
3: Coaching Tònic, un feix de llum a la boira del coaching.
2: Per seguir el fil de la comunicació a ¿Qué hay de nuevo, viejo?, he triat una frase d'en Paulo Coelho, en Pau Conill, que em fa nostrada i apostoflant referència a la comunicació.
4: El més important en totes les relacions és la conversa, però la gent ja no parla, no s'asseuen i escolten.
2: Va, anem a pentinar aquesta frase i de passada clenxa al mig de com hem caigut tan baix a les xarxes, al mòbil i altres patètics estris com a mitjans de comunicació. Ai, Paulo Coelho, et superes, el gurú de les frases que semblen profundes després de 2 copes de vi i un Instagram amb filtre vintage. Avui ens ve amb aquesta perla. El més important en totes les relacions és la conversa, però la gent ja no parla, no s'asseuen i escolten. Mira, Paulo, gràcies per aquesta bomba nuclear d'originalitat. És com si descobríssim que l'aigua està molla. Que sí, home, que la conversa és important en les relacions. Qui ho hauria dit? El pròxim pas serà escriure un llibre titulat Respirar, la clau per no morir. Avui en dia la gent no parla, dius? A veure, Paulo, clar, que perquè estem tots massa ocupats fent veure que parlem. Seiem al sofà, la parella al costat, i el que fem és un ritual sagrat. Tots dos amb el mòbil a la mà, lliscant a la pantalla ditet amunt, ditet avall, com si fos una feina jornada completa. Ell envia un meme a un grup de pàdel al WhatsApp. Ella li posa un cor a una foto d'una influencer que fa ioga a les Maldives. I llavors, en un moment d'intimitat profunda, ella diu, amor, què vols per sopar? I ell li contesta sense aixecar la vista, el que vulguis. Conversa profunda, nivell 10. El millor és quan Coelho diu, no s'asseuen i escolten. Home, Paulo, clar que s'asseuen. S'asseuen al metro, al restaurant, al llit. Però escoltar? Escoltar seria una pèrdua de temps quan pots gravar un reel responent a un TikTok mentre fingeixes interès en com ha anat el dia de la teva parella. Sí, amor, és horrible que el teu cap sigui un imbècil. Ai, espera, que aquest gos fa un saltet mortal a l'insta. En fi, en resum, Paulo, gràcies per recordar-nos l'evident amb aires de savi d'Himalaia. La propera vegada potser ens diràs que l'aigua és bona per hidratar-se o que el sol surt per l'est. Mentrestant, seguirem sense parlar, enviant-nos àudios de 3 minuts que ningú escolta sencers i preguntant-nos per què les relacions estan tan fotudes. Gràcies, Paulo, ens has canviat la vida. O no?
5: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
2: Va, una mica d'optimisme i màgia per compensar tan mal rotllo. Va, 4 cullerades de xarango amb la veu i la trompeta de l'Andrea Motis, molt xula i molt xula la versió. L'Andrea també és un crac, és una meravella. I aquesta cançó del xarango amb l'Andrea Motis és Quan tot s'enlaira.

0: gin tònic.
1: Va, que toca pentinar el meu amic James Bond. Estrenada aquí el 1965, Operación Trueno és la quarta entrega de la saga d'en Bond, també protagonitzada pel Sean Connery, i tot just després de Goldfinger, que van pentinar al darrer programa. Oh, i l'Operació Tro, la joia on en James Bond salva el món, principalment bussejant entre esculls i models en biquini mentre es fingeix que està treballant. L'argument és pura genialitat. Spectre, l'organització criminal més sofisticada del planeta, roba dues bombes atòmiques i demana un rescat. El seu pla mestre, segrestar un avió i amagar les bombes al fons del mar, perquè, evidentment, res fa més supervillà que convertir una extorsió nuclear en una complicadíssima excursió de submarinisme. Mentrestant, el nostre heroi arriba a Nassau, es fica immediatament al llit amb la nòvia del dolent, com marca el manual, diu quatre frases suposadament enginyoses i ho resol tot amb la cara de seductor professional que ens acostuma a tenir, un parell de trets subaquàtics i molta sort. La banda sonora et vol fer creure que estàs davant d'una èpica colossal, fins que t'adones que l'argument es redueix a dolents idiotes roben bombes, Bond se'n va de vacances pagades i ho arregla tot amb un martini, un clau a la noia i una mica de múscul. Pura obra mestra bondiana, zero sentit comú, màxim glamour absurd. D'alguna manera torna a ser una pel·li brillant. I com sempre, a Me Llamo Bond, anem a pentinar la lletra de la cançó dels títols de crèdit de la pel·lícula. L'encarregat de cantar la cançó Bond a Operació Tro era Tom Jones, que tot just havia saltat a la fama mundial amb el seu èxit emblemàtic It's Not Unusual. La cançó va arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit aquell mateix any. No sé si la recordareu, és aquesta.

0: així la lletra traduïda. Sempre corre mentre els altres caminen. Actua mentre els altres homes parlen. Mira aquest món i ho vol tot. Així que colpeja com una bola de trons. She strikes like a thunderbolt. Saps el significat de l'èxit? Les seves necessitats són més grans, així que dona més per menys. A veure, es veu que el James Bond també feia les seves necessitats i es veu que eren grans. Seguim. L'anomenen el guanyador que s'ho emporta tot i colpeja com una bola de trons. Aconseguirà qualsevol dona que vulgui, nyec! Trencarà qualsevol cor sense penediment. I els seus dies de demanar s'han acabat. La seva lluita continua i continua, però ell pensa que la lluita val la pena, així que colpeja com una bola de trons. He strikes like thunderbolt. Vaja, James Bond, 007, machote, guapote i malote. Ho té tot, en fi, ho deixarem aquí. Res més a dir. Thunderbolt. Toca parlar del còctel, va. Però com en Bond sempre beu el mateix, un martini amb vodka, recordeu, sacsejat, no pas barrejat, avui farem trampa i aprendrem a preparar el còctel que bevia un inspector privat, en Philip Marlowe, en Philip Marlowe. Va, a veure, ja ho sé que no és el mateix un agent secret que un inspector privat, però ara el que importa és el còctel, tampoc ens posem tiquis-miquis. Ens aproparem al gran Philip Marlowe i al seu còctel preferit, que era el Gimlet. Mireu, hi ha hagut molts Philip Marlowe's, però jo em quedo amb el que va interpretar en Robert Mitchum el 1975, a la pel·li Farewell, My Lovely. Farewell, My Lovely, no sé si ho dic bé, però és igual, vol dir Adéu, amor meu, i és una de les millors adaptacions del Raymond Chandler al cinema, i per a molts la versió definitiva del Philip Marlowe. Però anem al còctel preferit del Marlowe, com us deia, el Gimlet. Quatre coses del Gimlet abans de que ens posem a preparar-lo. El Gimlet va néixer a l'era daurada de la Marina Britànica. Això era a finals del segle XIX. I és que els mariners barrejaven les racions de licor amb suc cítric per prevenir l'escorbut. Escorbut? Des de llavors ha evolucionat molt fins a convertir-se en un còctel elegant i minimalista, apreciat pel seu equilibri entre el que és dolç i l'àcid. És una beguda senzilla, però amb molt de caràcter. Anem per feina. Preparem un Gimlet. Va, preneu nota. Que és molt senzill i està molt bo. La veritat és que està molt, molt bo. Necessitem 50 mil·lilitres de ginebra, 20 mil·lilitres de suc de llima, 20 mil·lilitres de xarop de sucre, vaja, un almíbar fet amb aigua i sucre, i una pela de llima. Va, anem a la preparació. Omple la coctelera amb gel, afegeix la ginebra, el suc de llima i l'almíbar de sucre i agita la barreja fins que notis que la coctelera és ben freda. Llavors, amb el colador de còctel, cola la barreja a la copa coupé. La copa coupé és molt semblant a la copa martini, que de fet es pot fer servir la copa martini tranquil·lament per fer un gimlet. Però la coupé és com aquesta copa martini, però amb una mica de panxona. És semblant a aquelles copes de cava que es fan servir per les torres de copa. Saps allò que fan una torre de copa, es tiren el cava per sobre i va caient com una font i es va omplint de, fent una xorrada, una xomirada. No. A veure, per decorar, amb el ganivet, talla una tira de pell de llima i gira-la sobre la vora del got. Com us deia, és un còctel senzill, però molt interessant. Animeu-vos a preparar-lo i us podeu posar la pell d'aquest icònic detectiu privat, en Philip Marlowe.
1: Coaching Tònic, un còctel de saviesa i parides.
0: Avui tancaré aquest programa dedicat a la comunicació amb una cançó. Mira, n'he triat una que ens parla de les connexions. És una cançó d'en Guillem Roma. Diuen que és el Caetano Veloso català, o almenys això diuen. És xula, la cançó, eh? Té una lletra senzilla però profunda que ens recorda que tot està connectat. Palmeres, galàxies, animals, avions, trens, persones. Una cançó que ens portarà una mica de rosada fresca enmig de les fotudes desconnexions o males connexions que ens envolten. Per cert, nosaltres desconnectem el programa d'avui, però ens connectarem amb fermesa i amb il·lusió al proper programa. Tanquem, com sempre, les oques al corral, però abans una nota erotica.

0: erudita amb un erudita d'en Plató. Una frase erudita, no sé si... Bueno, és igual, d'en Plató. És una frase erudita sobre la comunicació. Diu així:
1: els savis parlen perquè tenen alguna cosa a dir. I els tontos, perquè han de dir alguna cosa.
0: Apa, adeu.
2: Coaching Tònic.

0: música. Sintonitza la música de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Primera en música.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Comparteix la música de Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

doncs, genial, ja hem passat el que és el canvi de cicle, el canvi de les nostres vides, que és passar al Sant Joan. Tots els de costa ja sabem que una vegada has superat aquest escull, ja el que et ve ara ja és diferent, ja és alegria, ja és ganes de passar-ho bé, ja és xerinola, i nosaltres també ho intentarem, i ho intentarem a través d'aquest programa. Tinc dues convidades molt fermes avui, que ara us ho presentaré, però abans vull fer un agraïment. Vull fer un agraïment perquè en aquest món cal també ser agraït. I en aquest món també hi han sants i santes, però n'hi ha un que supera tots, que el Jordis, Déu-n'hi-do, hi van, el Joseps també hi van, però pocs o pràcticament ningú poden superar el Joan, i menys en el nostre país mediterrà, això està clar. Per això, a tots aquells que us n'heu recordat i que m'heu felicitat, a tots vosaltres, moltes gràcies, perquè jo bé d'alguna manera us tinc presents i me'n recordo. I fins i tot els que m'han sorprès, no?, gratament, no?, de gent que feia de dies que no coincidíem. Però és una de les màgies que té aquest sant, i que és aquest Sant Joan, sobretot per tots aquells que som de collita mediterrània. Aquest any ha fet el programa 19 temporades. Fa diverses que comencem sempre amb una cançó, i comencem una cançó que la vam ficar fa molts anys, quan venia aquesta època que senties per Alacant o per Almeria, o sobretot pel sud, que algú havia fet esclatar algun petardo per la cosa del turisme. Jo, després d'aquest petardo, va arribar un altre que va ser més agraït, que va ser un que li deien Àfrica. I nosaltres comencem sempre el primer programa de l'estiu amb aquesta cançó.

0: Vull donar la benvinguda a una gent molt ferma del món de la comunicació, del món de les notícies, que han vingut a veure'ns, i jo els estic molt agraït perquè vam coincidir en un event fa uns mesos i vam dir, va, doncs vinga, per què no venim? I mira, avui he coincidit després de amb la Pilar de quadrar agendes i avui estan aquí. Benvinguda, Toni.
1: Gràcies, Tona.
0: Tona.
1: Sí, i escolta,
0: digue'm,
1: per molts anys celebris el teu sant, que felicitem ara, que tenen cap vuitada.
0: Exacte.
1: I és fantàstic, no, veritat, sí. És dir-se Joan o Joana, amb la nit tan meravellosa que tenim, i sobretot aquí a la platja, a la costa.
0: Realment...
1: És un premi extra.
0: És un premi, jo extra, estic força content. Inclús com parles amb gent d'interior, que de vegades no coneix, o, digo, pot ser real, dic, vés-hi prou un dia i veuràs...
1: No, jo m'estic a Calella.
0: Val, les coneixes molt bé,
1: sí,
0: el tema.
1: I canto habaneres...
0: Què dius, ara?
1: Sí, sí.
0: Escolta, estem descobrint aquí a la Tona...
1: És la part no periodística, sí.
0: Explica'ns una mica què fas periodísticament.
1: Sí, mira, nosaltres som un grup de dones periodistes que ja l'any 92 ens vam plantejar moltes coses com a dones dins de la professió, a nivell de salaris, horaris, llocs de direcció, de responsabilitat, i ens vam anar plantejant moltes coses a nivell professional. Però també ens en vam plantejar una de molt bàsica, que és com i quan sortim les dones a les notícies. Perquè
0: important, no, aquest detall?
1: Em sembla que és molt important, perquè som més de la meitat de la població, 55%, i segons el monitoreig global de gènere, que es fa a molts països del món, no la totalitat, però una immensa majoria de països, el de fa un any, només, que es fa cada 4 anys, el de fa un any diu que les dones sortim a les notícies un 26%. Però si som el 55 o el 56, per què només som protagonistes de les notícies un 26%? És increïble. I això és la mitja. Sí. És a dir, nosaltres estem mitja, potser un punt i mig, dos, que després de tants anys de fer feina i encara estem aquí. I després encara una altra cosa, no? Que per mi també, dins d'aquest 26%, quin tipus de notícies? Perquè malauradament n'hi ha moltíssimes, que és perquè la dona és protagonista, víctima, de la violència masclista.
0: Això ja és un tema més greu.
1: Molt greu. I després també, per una altra part, hi ha moltes notícies, podríem dir, de caire més superficial, no? No d'investigadores, no de directores, no de líders, sinó, doncs, relacionades amb el món de la moda, de l'esteticient, no?
0: La casa, no?
1: La casa, la llar, la cura... Bueno, en aquest cas, normalment, a més, surten no nomenades com a tal, sinó la dona de, la mare de... I aquest de és sempre un subjecte masculí. Però bé, això és només com
0: l'entrada,
1: una...
0: L'entrada, perquè els nostres oients diguin, escolti'm, preneu llàpids i bolígraf i paper, llàpids i paper, perquè avui, déu-n'hi-do, eh? Pilar... Què tal? Benvinguda, també.
2: Molt bé, molt bé. Encantada d'acompanyar-vos.
0: Sempre amb aquest somriure que tens, eh? És un somriure realment
2: sí,
0: espectacular, eh?
2: S'ha de riure sí, encara que plogui. Sí.
0: L'acompanya sempre? Esteu, feu equip? Com funciona?
1: Som de la mateixa xarxa.
2: Sí, sí. La Tona, a més, és fantàstic escoltar-la perquè... està formadíssima i és un plaer acompanyar-la. Jo sóc una lluitadora de base, de les que posen el seu granet de sorra, i ella és una...
1: És una exagerada, sóc més gran. Resumint, sóc més gran, he tingut més temps per aprendre.
0: Però el que sí està clar és que ets una fan de base, no?
2: Sí, i tant, i tant. És que hi ha molta feina.
0: Ara, la paraula que més s'ha repetit aquí és dona. Nosaltres ens hem anat a l'any 1976, que hi ha un congrés de dones a Barcelona, en el Paranif de la universitat. Han passat, ha plogut molt, però ja hi passen coses importants, no?
1: Sí. El maig del 76 es van fer les primeres jornades catalanes de la dona. I per sorpresa d'elles mateixes, encara que les que ho van organitzar ja mica en mica anaven notant que hi havia com una efervescència, no? Però la invasió, no?, de 4.000 dones al Paraninf, les persones que hem estat al Paraninf que sabem com que és, 4.000 dones allà, sí, apretades, eh?, amb les fotografies tan maques que hi ha de la Pilar Aymerich, per exemple, no? Doncs, a veure, que són unes històriques. Jo no hi vaig poder ser, era adolescent, però sí que me'n vaig assabentar, però companyes nostres, que després són les que han fundat l'Associació de Dones Periodistes, que dèiem el 1992, o després la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, que és la que som la Pili i jo, la Pilar i jo, que és del 2005, que la vam formar a Morelia, a Mèxic, perquè és una xarxa internacional, no?, de dones, periodistes i comunicadores, sobretot d'Amèrica Llatina, l'estat espanyol, també n'hi ha Suècia, Alemanya i Itàlia, de la part europea, i Portugal, perdó, i hi ha poques d'Estats Units, la majoria és d'Amèrica Llatina.
0: Déu-n'hi-do, no?, l'expansió.
1: Sí, perquè en aquell temps, a més, el poder parlar una llengua, no?, que ens facilitava la comunicació. Ara ja és més fàcil parlar amb tothom, no?, fins i tot les companyes de la xarxa mediterrània, del sud de la Mediterrània, no?, que també era complicat relacionar-se a nivell lingüístic, no? I en canvi ara...
0: És més fàcil.
1: Sí, ara hi ha més facilitat.
0: Nosaltres fem com sempre, avui en tenim dues educades. Avui tenim el telèfon al Fèlix. Fèlix!
3: Sí, ja.
0: Què tal? Com anem? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Et sento molt malament. Fèlix.
3: Digue'm, no et sento molt aquí, però bueno, digue'm.
0: No, però estàs en un lloc tancat?
3: Però ara he sortit aquí al carrer, perquè a veure si ens entenem millor.
0: Bé, escolta, anem ràpids. Jo des d'aquí també volem convidar a que hi ha una exposició de maquetes de trens a Arenys de Munt, correcte?
3: Sí, bueno,
0: Fèlix.
3: Digue'm.
0: Fèlix, et trucarem en una altra estona perquè no ho veiem bé. D'acord? Fèlix, et tornarem a trucar. No, ara, seguim. Ja dic jo la notícia i així ja... No sé si us agraden els trens. Aquests sí. Que van també a la costa.
1: Sí, bueno...
2: Quan funcionen i quan no fan vibracions...
1: Es patim molt.
0: Doncs ara, en el nostre poble veí d'aquí Arenys de Munt, hi ha una exposició de maquetes de tren que és preciosa. Jo he tingut el gust d'anar-la a visitar i que fins diumenge hi és, de matí i tarda. Jo dic a la gent que li agrada el tren i que li agradi les maquetes, en aquest sentit, de trens, és per passar-hi una bona història. Després, si convé, tornarem a parlar amb el Fèlix si tenim millor connexió.
1: La jornada, sí, del 76.
0: Sí.
1: Jo penso que molta gent que ens està escoltant ho recordaran, no? Per exemple, sense anar més lluny, les relacions en la generació que van ser els nostres pares, no? Pensa que en aquell temps les dones, el passaport, tenia que donar permís per sortir al marit.
0: O el pare.
1: Si no, el pare. Els tutors eren homes. Pare o germà gran. El divorci, ni parlar-ne. La llibertat sexual, increïble, no? Per prostitució la dona podia estar detinguda, l'home no. Els anticonceptius no van aparèixer fins a finals dels 70-80 i de magatotis. Què més? L'avortament, ni parlar-ne, no? Vull dir que és un gran recorregut i que moltes d'aquestes coses es van posar, es van visibilitzar, no?, en aquestes jornades, en les de 1976. I allà hi havia periodistes interessants i importants i periodistes feministes amb visió de gènere, com la Montserrat Minovis.
0: Per exemple. La vaig arribar a conèixer.
1: La vaig conèixer, sí. Jo moltíssim, sí. Érem molt amigues. Ella i de fet va ser la presidenta de la, sí, nostra xarxa.
0: Ella va ser molts anys, va ser Va ser membre de l'executiva de Unió Democràtica de Catalunya.
1: És veritat, de més jove, sí. després va deixar, sí. Però després van entrar nacionalistes d'esquerra, sí, allà, sí. Jo la vaig conèixer allà, justament.
0: Era una persona molt activa.
1: La vaig conèixer allà, sí. El 78. És superactiu, i moltes capacitats,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: també
0: sí.
1: Va ser la primera directora de Catalunya Ràdio, sí. Gana, la primera degana dona del Col·legi de Periodistes, en fi. La Montse era una crac, eh?
0: Sí, sí, i no parava mai.
1: No parava, no parava, era superinquieta, sí, sí, treballadora...
0: Sí, és veritat, mira per on...
1: I sempre amb mil contactes, sí, sí, sí. No? I, doncs és una de les meves mestres, no? I de retruc, doncs, vam organitzar tallers, no? Per formar a periodistes amb visió de gènere, homes i dones... també a comunicadors i comunicadores d'associacions, d'ONGs, no? Perquè... Si una organització és important, potser té recursos per un periodista, però sabem que si no hi ha recursos, els periodistes ràpidament desapareixem. I llavors se n'encarrega una tècnica.
0: Com tot. Sí, sí, sí, no.
1: Una tècnica, un tècnic.
0: Que doncs... fa la funció tècnica.
1: Exacte, fa els comunicats, fa el que sigui, i no. Exacte, no té tot l'aprenentatge, no? I, doncs, en tot això vam començar a aprendre totes... També va ser molt important poder fer aquest salt internacional l'any 2005, que ja ho explicava, que vam anar a Morelia, a Michoacán, a Mèxic, i allà vam fundar aquesta xarxa i les catalanes ja hi érem. És a dir, vam anar 5 de Catalunya i ja vam ser del motor inicial. I aquesta xarxa perdura fins avui en dia. De fet, aquest any anem a Xile, jo també hi penso anar, si no hi ha cap problema. Ja a les... a la 12 o 13 trobada, perquè és cada 2 anys, no?
0: Fa gràcia, perdona, fa gràcia anar-hi, Pili?
2: I tant.
0: Sí, ja te l'apunto, eh?
1: Ja la puguem anar quantes més millor, no? Però, bueno, la intenció és anar-hi un grupet, no? Perquè sempre així, tot i que ens relacionem bàsicament online, per internet...
0: Però mai és el mateix.
1: Però mai és el mateix. Que compartir allà, estem 4 dies juntes, compartint l'habitatge que ens donen, o l'hotelet, o després les sales, ens organitzem, no?
0: I que se n'aprèn molt, també, en aquestes...
1: Moltíssim, són diferents experiències. I ara, tornant a això de les jornades, no?, que vam haver de lluitar tant, però ara, i sobretot Europa, no?, però sobretot Amèrica Llatina, aquests que estan guanyant moltíssim, ultraliberals, no?, o gent de dretes, molt de dretes, doncs, malauradament, molts drets assolits per les dones tornen a estar...
0: No estan arrasant a Sud-amèrica, no? I a Europa també...
1: també s'hi acosta, no?
0: Escolta, amb la teva experiència, i ara que estem en família, per què es deu aquest canvi?
1: A mi m'explicaven les companyes...
0: Pregunto, així, sense...
1: A mi m'explicaven les companyes argentines, perquè, clar, tu has de pensar que les mares són, per exemple, de la nostra xarxa, no? I han vist com... fills, potser no tant fills perquè tenen més, no? Però doncs, els companys, els nòvios de les filles, dels fills, els cosins, els nebots, no? Han votat a Milei, no?, en aquest cas.
0: Que és un cas que també...
1: Sí,
0: que és un...
1: perdoneu. I deien que és una mica la desesperança. És a dir, que quan veuen que no tenen alternatives, no?, de planificació de vida... Per sous, per habitatge. Veuen que hi ha molta corrupció en els partits que estan molt de temps en el poder, no?
0: Estàs tocant la llaga, ja ho saps, no? Estàs tocant la llaga.
1: És el que ens van explicar, i jo ho trobo molt, molt clar, i sobretot també ho explicaven la gent jove. I llavors, doncs, és com un rebot, no? Dir, doncs, si amb això no s'ha pogut fer, doncs ara anem a provar aquest, no? A veure què ens dona, no? Encara que molta gent s'arrepenteix, no? Ja, això també ho diuen, eh? Molta gent, però tot i així, me'n recordo que Argentina van perdre amb unes provincials, però van tornar a guanyar a les de l'Estat, no? Però estan dividits en estats, en províncies, que són confederacions, en teoria. Doncs això seria. I la corrupció hi fa molt, no? Perquè la corrupció a les esquerres o en els demòcrates...
0: Però ser corrupte d'esquerres és molt fort.
1: Fa mal, sí.
0: Perquè corrupte de dretes diu, bueno, encara ho deia per d'esquerres.
1: Pot ser com... No hauria de ser, evidentment.
0: Si parlem en teoria, parlem filosòficament.
1: Sí, exactament. Però la gent que se sent d'esquerres o que vol que està acostumada a una cosa més horitzontal, de compartir més de l'educació, la salut, tots aquests drets humans...
0: Allò que diu el Zapatero, no? En tenim poc, però donem molt, no?
1: Vaja.
0: Això fa mal.
1: Sí, fa mal, exactament.
0: Això fa mal.
1: Fa mal, sí. Doncs és això, que per tant també estem en un moment que ens torna, hem de tornar a afiançar uns drets humans de les dones. I com a periodistes tenim aquesta responsabilitat. I si a més som periodistes dones, que els homes també la tenen. Però a més, si som periodistes dones... és que ens hi va l'ànima, no? Perquè són les nostres companyes, són iguals, no?
0: Jo, fixa't si estic d'acord amb el teu plantejament, que vaig trobar també un xicot brasileny, que també com va dir el canvi, i jo també li vaig fer el comentari aquest una mica que fas tu, i em diu, escolta, com és que aneu d'un cantó a l'altre? Diu, és que les esquerres m'han fet molt malament. Uh-huh. I aquí és on tenim el cantó i l'altre, no? Vull dir que...
1: Sí, ara me'n recordo que també deien que comunicativament també ho havien fet molt malament. Perquè coses bones o interessants que havien fet, per exemple, a Argentina, allò dels salaris per les mestresses de casa, que eren dones que no tenien absolutament res i van fer un salari mínim per mestressa de casa, un salari mínim.
0: Sí.
1: Però bé, és un reconeixement, no?, de tants anys de feina, de pujar criatures i atendre pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies. I bueno, no parlem de la feina normal de cada dia, que hi ha una llar, no? Doncs que comunicativament no ho havien explicat i que, en canvi, la gent de dreta liberal no tenia cap problema, amb, sobretot la gent jove, els influencers, tota aquesta gent, no tenen cap problema amb fer anar les paraules com volen...
0: Dominar el mitjà, també. Estan dominant el mitjà.
1: Com que no tenen tallafocs propis, no? Doncs, au... I
0: és curiós.
1: Això arriba.
0: Això a nivell sociològic també és digne d'estudi, eh?
1: Sí, sociològic, sociolingüístic també, no? Anàlisi del discurs, no? Tots aquests temes que els periodistes...
0: No, ara com parles, ara hem tingut un exemple molt clar i, a més, un exemple que tothom pot interpretar a la seva manera, que és com ha guanyat el Sabadell. Des d'aquí, felicitats al Sabadell. Que hi ha hagut el porter...
1: Cert,
0: hi ha hagut el porter.
1: El discurs del porter a l'Ajuntament.
0: No, però és que, a més, jo fins aquí vull arribar. Para el carro. Ell el que diu són dues paraules.
1: Sí.
0: Ell no diu ni blanc ni negre. És una mica el que estem dient. Ell diu Pedro Sánchez. I els altres contesten. Ells estan dominant aquest substrat, aquest. Després entrarem si està bé, si no està bé, si t'agrada més, si t'agrada... Però realment el feedback hi és.
1: Sí, se senten com peix a l'aigua, no?
0: Exacte, és aquí on vaig.
1: Tot i que hi ha gent conscienciada que també és influencer, que estan fent podcasts magnífics, etc, no tenen aquest ganxo, no? Tan extens. Sí? Hem de rumiar sobre aquest tema i veure també, no?, comunicativament, sobretot a la gent jove, no?, com ens adrecem a la gent jove. També nosaltres, també des de les dones periodistes, també tenim com una manca de discurs en aquest sentit.
0: És tota una tasca, eh?
1: Sí. Hi ha gent que s'hi està posant. Hi ha tallers, per exemple, d'IA, d'intel·ligència artificial, que no tinguin biaix de gènere, no? I això ho estan fent aquí i allà, vull dir, s'està treballant. El Col·legi de Periodistes, per exemple, també està fent cursos en aquest sentit. Jo espero que ens en sortim, però no és fàcil.
0: Pilar, digues alguna cosa. Pots ficar la cirereta, que estem arribant a la mitja part del programa.
2: Moltes vegades sembla que quan els joves pugen, part del coneixement s'ha perdut i l'has de tornar, diguem-ne, a oferir i ensenyar, no? i et sorprèn perquè dius, vaja, una cosa que ja semblava que havíem avançat i una altra vegada...
0: Tornes, eh?
1: Sí, com falla la transmissió, no? Sí, generacional, falla la transmissió. És veritat. Sí. Falla, i a més, a vegades, al revés, a vegades els hi sembla a la gent jove que han inventat la sopa d'all, no?
0: Sí, que han descobert, i han descobert Amèrica.
1: Exacte. Eh? Sí, a vegades hi ha això, però és veritat que ens costa. Que després vas, per exemple, a les jornades, que jo vaig anar com a periodista a cobrir, perquè hi han hagut dues celebracions de les jornades feministes del 76. Una al Paranimf,
0: potser
1: de les dones més properes a... sobretot organitzat per les dones del Partit Feminista al Congrés, però també dones afins al Partit Socialista, que es diferencien bàsicament amb els altres col·lectius de dones de Catalunya amb el tema de la prostitució, no? Perquè són abolicionistes totalment, i després...
0: Aquest també és un tema que el tindríem de tocar a part, no?
1: Sí.
0: Aquest requereix un programa, perquè...
1: Però
0: aquí...
1: és un dels temes que dins del feminisme es debat molt, no?
0: Però realment aquest és un tema que és a part, no? Perquè sí. Jo ara el primer que em dius, la primera paraula que em ve al cap és Avalos, vull dir que...
1: Ja.
0: Ja. A veure, sí. Vull dir... I em ve la Jonquera.
1: També, no, també.
0: Vull dir,
1: també.
0: Però bueno, és
1: mira,
0: un tema...
1: Mira, costat de casa meva, Calella, ara, de nou de trinca.
0: Ah, sí, també.
1: Bueno, ha fet una giragorça pel poble i ha aparegut, sí.
0: Però sí, això tampoc és normal, no?
1: No hauria de ser-ho, en absolut. En fi, és un tema. Jo ara t'ho plantejava com a periodista, sí. Perquè no vull donar la meva opinió personal, no? Però, realment...
0: Aquí ens tirem tots a la piscina.
1: Aquí ens tirem tots a la piscina.
0: Tothom t'hi has tirat, amb les teves idees. Vull dir, home, perquè... Com que...
1: No, però vull dir, en aquest cas que estava reflectint els dos espais, no? Però, bueno, si vols, en parlem, eh? En parlem d'això. I l'altre tema, que també és debat i que també és diferent, és tot el tema aquest de la transsexualitat, les dones trans, els homes trans, que també és un altre tema. Per això t'ho deia, quan m'has dit això és un tema a part, dic aquest també, no?
0: A més, aquí entraríem en un món sense un més passat per sobre, en el món de l'esport, que també és molt problemàtic.
1: No, exactament.
0: També és molt problemàtic, no? També és molt problemàtic. Sí, sí, sí. Ja no en el sentit social, sinó en el món de l'esport, no? Que hi ha queixes per totes bandes
1: tot
0: aquí.
1: Tot el que ha passat el que està passant, és veritat. I per l'altra banda, aquestes es van fer el Paranimf i també van tenir molt d'èxit, eh? I després, per altra banda, aquest 12, 13, 14 de juny s'han fet les que organitza la xarxa feminista i Caladona, que s'han fet a la Fabra i Coats, que han estat multitudinàries i que són molt àmplies. I moltíssima gent hi ha participat, moltíssima. I aquests grups o aquests col·lectius que formen part, aquests no són abolicionistes i afavoreixen doncs, tota la legislació trans, per entendre'ns.
0: Que també és un món que també...
1: Exacte.
0: Ara em sembla que és el dilluns, que hi ha el dia... de la LGTBI.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, la celebració. És diferent, eh? Els drets, la llibertat sexual de gais i lesbianes.
0: Ja els vaig posar tots.
1: I la part transsexual, sí.
0: A més, perquè vulgui mirar-ho, és una història apassionant. Això comença la nit del 28 de juny a un bar de Nova York i hi ha tota una sèrie de... A mi, perquè un professor m'ho va... m'ho va explicar, és qui tingui interès d'un surt, això és espectacular. Resumint-ho molt, per la gent que ho... És un pub de Nova York que on l'amo tenia subornat als policies de Nova York, diguem, a la Guàrdia Urbana o la policia local, i no hi havia cap problema. Entraven allà, prenien la seva copa, LGTBI, estic dient, i no passava mai res. Però un dia, per aquelles coses que passen també, que passen als Estats Units, hi va entrar-hi els federals. Clar, els federals estan per sobre de... i van començar a agafar gent i bueno, ja es va fer tot un sidral i llavors la gent es va rebotar i d'aquí ve tot el tema, per això es celebra aquest dia. Per això també necessitaríem un programa per explicar-ho,
1: sí,
0: no?
1: Sobretot San Francisco, també.
0: Sí,
1: no?
0: Però comença a Nova York.
1: El dia... Jo conec més la part de San Francisco,
0: perquè San Francisco
1: va ser organitzat tot. Sí.
0: Però és en aquest pub de Nova York, que no em vull estendre perquè ho estava mirant, perquè preparo un programa d'aquest tipus, i és clar, i a partir d'aquí és on... A mi sobretot és que la policia n'hi havia un que cobrava i els altres no cobraven, i és els que van entrar. Uns, també ho diuen, també ho diuen, uns no estaven preparats perquè la multitud els rebotés. Llavors, com es van rebotar, llavors ja van entrar els antidisturbis, i llavors d'aquí ve tot el...
1: I
0: San Francisco és un que després va tindre també més,
1: ressò,
0: més repercussió, etcètera, etcètera. Sí.
1: Bé, el que et volia dir és que tant en una jornada...
0: Veus que aquí ens mullem, eh? Aquí ens mullem, eh?
1: Sí.
0: Que aquí ens tirem a la piscina, a vegades no saps si hi ha molta aigua o què, però digues.
1: No, la nota positiva era que tant en unes jornades com a les altres hi havia moltes dones joves. Moltes.
0: Això és important.
1: I això, per això, per el que deies tu, Pili? Uh-huh. I per això jo vaig estar contenta en aquest sentit, no?, de poder escoltar-les i veure-les, sí.
0: Eric, fem mitja part? Com ho veus, tu, això? Fem mitja part, deixem que els nostres oients es relaxin una mica i anem a la... Donem, nosaltres no perdem mai de vista el port, i girarem i tornem cap aquí. Eric, endavant.
4: Ràdio Arenys.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: A Salvacot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
8: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
7: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
8: Salvacot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
4: Ràdio Arenys.

0: Veïns de Mar, amb Joan Puig. We're expecting you. Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Molt bé, que quedi clar. Escolta, seguim. Fes la segona trucada, eh? I a la primera també, com acabis, li dius que ho fem per telèfon. Hem avançat o hem anat enrere? Com ho veus? T'he mullat.
2: Jo sóc de les optimistes. Hi hauria companyes que dirien que no, que no hem avançat. I fins i tot hi ha companyes expertes que han escrit llibres que diuen que no hi ha res a fer, que no s'ha consolidat ni a l'estat espanyol, que no s'ha consolidat prou com per no patir ara canvis irreversibles si hi ha un canvi de tendència política, no? Jo, pel que fas aquí a Catalunya i per on et mous més, no? Jo sóc optimista. Jo crec que sí que se'ns dona una mica més de veu a les dones, també a les dones periodistes. No molta. És a dir, sempre com molt restrictiva i molt amb uns programes puntuals i així. No és normal incorporar-ho transversalment. Costa molt, hi ha unes inèrcies difícils, però també, per exemple, mitjans públics o organismes com el CAC, no? El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o com el Col·legi de Periodistes, estan bastant amatents a que no surtin notícies flagrants, no? De masclisme supurant, masclisme en el titular, en les fotos. Hi ha avisos, no? Hi ha avisos que abans no hi eren. I jo, per això, doncs, sóc una mica més optimista.
1: És un tema per això, que depèn de quina part del riu te la miris, és d'una manera o és d'una altra, eh? Depèn del prisma, si estàs al cantó. Escolta, però jo ara vull parlar d'un altre tema. Us en recordeu de Manuel Vázquez Montalbán?
2: I tant.
1: Te'n recordes d'un dels bars on anava, uns dels restaurants?
2: A Leopoldo, que el tanquen definitivament, quin greu. Quin greu
1: genial,
2: em sap.
1: Genial.
2: Mira que hi havia anat jo a dinar. No molt, perquè era car per mi, sí. Quan jo era jove. Era car, però feia una il·lusió enorme.
1: No, ja entre la Montserrat, mi novis, i la Casa Leopoldo ens hem ficat d'acord, eh?
2: Sí, eh?
1: Vull dir que...
2: Ai, sí. Sí, preciós. A més, la mestressa.
1: La Rosa. Sí.
2: Jo agradable.
1: Vaig tindre el ple d'anar-hi amb un company, allò que paga l'empresa, I encara és dels llocs on es podia menjar bé.
2: Molt bé.
1: En tot una sèrie d'història, no? I que el Vázquez Montalbán sempre era un lloc que em parlava i que em parlava, sí, molt bé, i que anava a escriure allà. I amb la Rosa, que era la mestressa, doncs també hi havia una... Vaig poder conèixer, la vaig conèixer a través d'una entrevista de ràdio i la vaig anar a veure. I vam estar parlant i tal, una gran persona. D'ella ens va explicar, va explicar per la ràdio, que ella tenia artistes, tenia escriptors, tenia policies, perquè hi ha molta secreta també, al barri i tot això, de tots els colors, però esclar, ella sobretot tenia la psicologia amb els clients, no? I ella ho dic tal com ho va explicar a la ràdio la Rosa en el seu moment, diu que en el client el coneixia en seguida, depenent del menú en qui anava. Si demanava un menú normal, és que anava amb la senyora o amb algú de feina o tal. I si demanava un menú en closca i tal, diu, ella ho deia així a la Rosa, diu, era un menú de puta, que sortien a pariar vés a saber què. Realment, per què s'està perdent tot això, pregunto? Aquest tipus de locals, aquest tipus de... Jo crec que... aquesta essència, no?, de país.
2: Jo crec que això és la part dolenta de la globalització, no? Vull dir, jo de Barcelona soc de l'esquerra de l'Eixample, però molt a prop de Sant Antoni. I Sant Antoni és un dels barris que més ha patit la globalització. Es va posar de moda fa 5-7 anys, no ho sé.
1: I tots són experts.
2: Abans de la pandèmia es va posar de moda i ara, doncs sí, doncs tot està fet entres a qualsevol bar, a qualsevol botigueta, i tot fet amb el mateix. Que són bonics, però clar, són uniformes.
1: Però és exagerat.
2: Sí, i que a més no... perd tot el caliu de tot que hi havia.
1: Nosaltres, en la nostra tertúlia, tenim un tertulià que també havia anat molt a Casa Leopoldo. Benvingut, Joan Miquel.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta,
3: salutacions a vosaltres i aquestes contornotulianes que estic escoltant, que m'agraden molt.
1: Són molt trempades i molt fermes. Escolta'm una cosa. Una mica que parlàvem aquí. Algo se muere en el alma, no? Com tanca, que diuen a Girona.
3: Sí, a mi m'agradaria explicar-vos una mica coses que la gent no sap de Casa Leopoldo.
1: Digues.
3: Per exemple, es va fundar l'any 1929 a l'Exposició Universal. Mm-hmm. Va fundar el senyor Leopoldo Gilmes Ferrer, ferroviari i membre de la CNT.
1: Sí.
3: El va seguir el seu fill, Germà Gil, que era torero, que li deien l'Esquisito. Torero de la postguerra. Per això hi ha la relació del món del toro amb el Casa Leopoldo. La seva neboda, la Rosa Gil, és la que va continuar fins al dia d'avui. Els plats típics...
1: No, el dia d'avui ja no, eh?
3: Fins que es va retirar.
1: Fins que es va retirar, llavors ho van agafar uns altres...
3: Ho van agafar 4 o 5 persones.
1: Exacte.
3: A Tanchinos i no va anar.
1: Vale.
3: Els plats típics eren la cua de bou i les albergines en sèpia.
1: Sí, senyor.
3: Era la segona casa d'en Vázquez Montalbán.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Però a la seva taula hi van passar, doncs, per amb el Hemingway, l'Oscar Wells i la Lola Flores i el Manolo Caracol. Són famosos, si heu estat, tots aquells mosaics, tots aquells mosaics que hi ha a la paret, que són, a mi m'encanten molt. Sí.
1: Que és tipus casa sevillana, no? Pati
2: sí,
1: andalús,
2: és
1: no?
2: Una mica aquest tipus de ceràmica, sí. Florejada.
1: Sí, exacte.
3: Era un lloc de reunió als anys 70 i 90.
1: Miquel, perdona, has fet els deures, avui?
3: Què?
1: Has fet els deures avui, eh?
3: Espera, que acabo de seguida. Era lloc de reunió del centre intel·lectual dels anys 70-90 i que moltes vegades parlaven
1: de... De la Boix Divin, allà hi anava.
3: Bueno, la Boix Divin també. Allà hi anava el Terenç Simó, la Maru Petrones,
2: que vivien al barri.
3: La Rosa es va casar amb un torero portuguès que es deia José Falcón, que va morir a la Monumental de Barcelona l'11 d'agost de 1974 per un brau que es deia Cachatero, de la graneria de l'Ollo de la Presència.
1: Què passava el toro? Ja ho saps tot. No, tira.
3: Hi havia també una tertúlia del món del toro que es deia el Tendido 2. I és curiós que en aquesta tertúlia es cantava una cançó que es deia La Rosa se va a retirar. O sigui, que era una mica que hi ha una
1: premonitòria del tema, no?
3: Sí, i això, més o menys, entre moltes altres coses, és una mica explicar la vida d'aquesta casa. Jo havia anat moltes vegades amb el meu oncle quan era molt més petit, després hi vaig anar-hi més gran, havia anat amb la meva dona, havia anat amb companys de feina, i era molt agradable, era molt, molt agradable. Inclús vaig estar amb una empresa que hi va fer el sopar de Nadal, que va ser preciós, i la Rosa, com sempre, maca, maca, maca, preciosa, generosa... Una gran dona. I aquí és el que jo us volia dir.
1: Doncs penso que has estat molt bé. Jo avui, per la casualitat, avui estic de tot... M'he trobat baixant amb el Joan Major, el propietari del Major. No li he dit que tindríem aquesta conversa, però penso en aquest tipus de gent que ha dedicat la seva vida al negoci i que és un negoci que fa feliç a la gent, com és aquest cas, no?
3: I tant.
1: Escolta, Joan Miquel, felicitar-te, perquè avui t'ho has treballat molt bé,
3: No, quan tu em vas dir de Casa Leopoldo, vaig dir, mira, vaig, avui que no sé què tinc que fer, vaig a buscar coses una mica perquè la gent, doncs, a part de dir que ha tancat, que ens sap molt de greu...
1: Etcètera.
2: I ha estat mica... també un homenatge a la Rosa, que s'agraeix, que també tinguem en compte a les dones que aixequen molts dels negocis i que hi són del dematí fins l'hora de dormir.
1: 24 hores.
2: A banda d'encarregar-se de la casa.
1: Sí, 24 hores.
2: Sí.
1: No,
3: jo he volgut explicar alguna cosa, potser algun detall que doncs, la gent no sap, però que jo crec que està lligat, i sobretot la vida de la Rosa amb el torero, que se li va morir molt jove, molt jove, molt jove. I que sempre la Rosa, si parlaves amb ella, a mi m'agraden els toros, jo una vegada parlàvem amb ella, sempre treia el nom, eh?
1: Jo la vegada que hi vaig ser-hi ens va atendre millor un company de mi, i sempre hi havia aquella idea, tu l'has dita, jo no l'havia tret, però hi havia aquell aire de la CNT ja, eh?
3: Sí, sí, era el fundador era del Terol. Sí. Ell era provenia del Terol. Era ferroviari i membre de la CNT. I l'any 29, quan l'exposició universal va fer el Casa Leopoldo.
1: El que jo us agraeixo, tots, això ho fem per intentar a la gent que mantingui aquest negoci, però sobretot aquest esperit, no? Perquè... com deia un amic meu, que també que és amb el que vaig estar, que don voltes per tot el món, és que vas a París, vas a Nova York, vas a Sydney, i tot és exactament el mateix. Les mateixes cadenes, els mateixos hotels... El mantenir aquesta personalitat és el que dona vida.
3: Sí, sí, no. Però hi ha coses curioses, eh? Jo una vegada, de casualitat, vaig aterrissar a París en un restaurant que, bueno... A prop del Fibus Sant Honoré, en un carreró d'aquells allà. I el curiós és que on ja estàvem dinant, menjant, tot això, va baixar una senyora perifollata de dalt a baix, no podia anar més elegant, més estirant.
1: París, nen, París.
3: Ja gran. I era la propietària. I llavors ella baixava només aquella hora a veure els clients, a saludar els clients i a preguntar-los si havien menjat bé.
1: Fantàstic, escolta'm, fantàstic. Escolta'm, una abraçada, donar-te les gràcies perquè ens has il·lustrat, no, com sempre.
3: Gràcies a tu per deixar-me col·laborar, que avui potser m'he passat una mica.
1: No, sí, escolta'm, amb les dues amigues que tenim també t'han escoltat igual que els oients amb molta atenció. I noi, és que han anat totes les coses rodant, estan sortint totes les coses molt bé, dintre dels temes punyents que hi han. Vull dir que...
2: Greus temes
1: que hi ha. Jo, Miquel, moltes gràcies.
3: Gràcies. I una salutació a aquestes dues periodistes que ho han fet molt bé. Jo estic d'acord amb elles. I ànimos i seguir lluitant, que com deia una d'elles, ens en sortirem. Vinga.
2: Doncs gràcies. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Merci. Veieu la gent que tenim aquí a l'equip, ell forma part d'un dels tertulians que tenim normalment un cop al mes i que, bueno, d'alguna manera

0: periodistes, deia aquesta companya, Sarima. I com voleu que us parli de les dones periodistes si no hi som, si som a l'exili, si som mortes, si les que hi som, que posa que en quedin entre 300 i 600 en aquest moment, en aquest país, només són a la clandestinitat. No poden parlar, no poden escriure. Quan ho fan és per publicar-ho a un país proper a Orient i amb pseudònim. Com voleu que us parli de les dones periodistes? He de parlar de que vosaltres heu de parlar de les dones afganeses, que tots els mitjans han de que se'n va aquest tema, que es perd, no? Que no és notícia ja. I quan una cosa deixa de ser notícia, desapareix. Desapareix. Per això estem les periodistes aquí, feministes amb visió de gènere, per explicar què passa en aquests problemes.
1: Però superar l'1 de gènere com a persones humanes és molt greu, eh?
0: Molt.
1: El que estàs explicant.
0: Clar, però és així. És així. I ens n'hem oblidat, els periodistes i les periodistes també molt. Bueno, ara hi ha allò de Venezuela, no?
1: Sí.
0: Jo també tinc moltes ganes de parlar amb les companyes, n'hi ha algunes a l'exili, perquè és clar, com que som una xarxa internacional, a Venezuela mateix hi havia periodistes d'ambdós cantons, no? Perquè el que ens uneix són els drets de les dones. Llavors, pot ser que en un país que estigui així polaritzat hi hagi, no? I tenim aquí la Marta Aguirre, per exemple, que està aquí a l'exili des de fa anys, però també companyes que estan allà, i jo espero, perquè això passa, no?, quan ets una xarxa així, que les companyes de Colòmbia els estan fent costat, les estan ajudant, com quan va passar el terratrèmol d'Haití, van ser les companyes de Santo Domingo, no?, que ens feien arribar les notícies, etc. És a dir, que nosaltres treballem a Catalunya, però com que som una agència internacional i tenim aquest òrgan que és la Independent, no?, que és com la nostra agència de notícies amb una agenda pròpia, a banda d'agendes que són de periodisme, no?, però una agenda pròpia de dones, doncs a la Independent anem reproduint aquestes notícies des de la mirada de les dones.
1: Nosaltres aquí som, ja ho diuen, eh?, som una mica tremendos a la ràdio en aquest programa. I el que hi ha molta gent que es pregunta ara també, vols dir que no en fem un gran massa? D'això, de les dones, de voler...
0: Pregunto. De voler que més de la meitat de la població tinguin els seus drets reconeguts?
1: No en farem
0: mai un gran massa, no?
1: Però saps que hi ha una tendència i una corrent, no?, que està parlant d'aquest tema.
0: Sí.
1: Fins i tot en el seu moment el Pedro Sánchez va dir que sí, que tranquils, que... Jo me muevo en unos sitios que esto tampoco gusta.
0: Sí, clar, però bueno, també es referia als altres temes, eh? Però,
1: sí, però en aquest en concret.
0: Sí, però ho tenim claríssim nosaltres. És a dir, els drets de les dones han de ser... Ja estan, reconeguts a la CEDAW, a UNESCO, a ONU Dones, vull dir, i a la regulació del Consell Europeu. El que es tracta és que es compleixi. I això és el que moltes vegades, països molt demòcrates, per inèrcia, per ser hereus, no?, d'un patriarcat familiar que ens anem passant generacions, també les dones, el anem passant generacions a generacions, no ho complim, i en altres països del món, perquè ja ha instaurat uns governs, que en diríem, digue'l-li com vulguis, no?, dictatorials masclistes.
2: I tant, maten les dones simplement per no portar bé el vel.
1: No, això,
2: no portar prou bé posat el vel.
1: Sí, o les fuetegen, depèn de com vagin vestides, també.
0: Sí, com ha passat ara mateix, per 76 fuetades.
1: Per exemple.
0: A una cantant, per anar amb el cabell
2: suelto.
0: Sí. Com el que porta la Pilar avui.
1: La dona a Catalunya està bé o no està bé? Jo és que t'ho dic des de... Que ara, per exemple, tenim la coronel, la Cristina Moreno, de la Guàrdia Civil, que és una coronel de la Guàrdia Civil. Això ho haguéssim dit l'any 76, haguéssim dit que tu no estàs bé del cap.
0: Jo ja t'ho diré. No és un tema... amb la Guàrdia Civil. Però, ja, si fos una...

0: coronela de dels Mossos d'Esquadra m'hi avindria més. Però és un fet que a la República les dones a Catalunya tenien més drets que arreu de l'Estat. I ha vingut també en drets sexuals i en autoconcepció. Hi havia la segona clínica mundial, era a Barcelona, al carrer Diputació, a cantonada Urgell. No sé si la primera era a Londres o a Nova York, també, però la segona a Barcelona. És a dir, que venim d'una tradició, tot i com el vot no, però amb molts drets, la Francesca Bonmaison, creant la Casa Bonmaison. És a dir, Catalunya històricament ha tingut una tradició.
1: I quan es dona el vot a la dona, l'any 34 guanyen les dretes.
0: Bueno, això és l'altre tema, no? Però evidentment que s'havia de donar el vot.
1: Sí, evidentment.
0: No? Evidentment.
1: Evidentment, jo no li pots...
0: No, una cosa no treu l'altra, és a dir, a la propera, doncs ja no, entens?
1: Sí, però llavors va haver-hi una guerra civil.
0: Això és la construcció. Sí, però d'homes... Sí. No li donarem ara la culpa a les dones.
1: No, dic això. No, jo parlo de fets.
0: Ja, però les causes...
1: No, clar.
0: No és causa-efecte per entendre'ns. I doncs també en aquestes legislatures hi ha hagut avenços, hi ha hagut legislació positiva sobre les dones, la llei de violència masclista integral de Catalunya, antiviolència masclista, és més sèria i més ben conformada, més important que l'estatal, i va ser més pionera. I també s'han desenvolupat sistemes, no?, de la coeducació, per exemple, tot i que també ara està... en debat i això. Però jo crec que sí, que a Catalunya s'han reconegut bastants drets, però que el que manca potser és la vigilància, els recursos. Si no hi ha recursos, no fem. Si no tenim més recursos per ajudar les dones víctimes de violència masclista, no denunciaran, no se'n sortiran.
2: Si mires qualsevol estadística per sexes, veuràs que no se sap per què, o sí que se sap, la dona està en pitjor lloc. De salari, de llocs, de salut, de tot.
1: Ara costa, eh?
2: Estadístiques.
0: 23% menys de salari. 23% menys.
1: Hi ha el que es diu els convenis col·lectius, que no diferencien.
0: Aquests no.
1: També correctes, eh?
0: Sí, dir,
1: no hi ha ningú que digui, no, tu per ser dona pagues... Pagues per un càrrec i per una feina.
0: Ara amb els convenis col·lectius, sí. Però aquesta diferència del 23% també moltes vegades és pel càrrec que tens.
1: Però,
0: i llavors, com que és una transmissió moltes vegades entre homes d'aquests càrrecs, majoritàriament hi ha homes que estan cobrant més que dones. Vull dir, no és tan senzill, no? Però és veritat que les estadístiques analitzades bé demostren això, no?
1: Com deia un amic meu, les pots torturar perquè diguin el que vulguin.
0: Les estadístiques.
2: Però
0: en aquest sentit...
1: Això ho diuen els de màrqueting.
0: Jo, per exemple, també hi havia... Això que deies abans, d'aquests exagerats, que deien, no sé què, de les denúncies falses, no? Tantes denúncies falses de dones per la violència masclista. Després vas als jutjats i mires realment, i era un 0,03.
1: No.
0: A veure, que evidentment estem en contra de que hi hagi una denúncia falsa, però és que és un 0,03.
1: Però ara en tenim una de molt famosa, també.
0: De denúncia falsa de víctima de violència masclista.
1: El meu amic, l'Orrejón.
0: Bueno, està dubtant perquè no és una, sinó que són diverses. Aquí, no ho sé, jo no ho domino, aquest.
1: De moment, la xicota està...
0: Però les últimes que s'han dilucidat, almenys a Catalunya...
1: No.
0: I també en el ram nostre.
1: Jo miro de la balança...
0: Ell sempre punxa a l'altra banda.
1: Clarament
2: superiors les denúncies que no es posen.
0: També.
1: Mira, el que no pot ser que una persona, sí, per mi, mascle o família, pugui passar per sobre de l'altra, li pugui agredir això. Això ho tenim, i crec que entre tots tenim de fer... Escolta, us tinc de convidar per un altre dia a tocar aquests temes, perquè ja heu vist que la gent ha estat...
0: Perquè ell diu, fixa't, diu que no pot ser ni una dona ni un home, no, que es posi damunt de l'altre, absolutament d'acord, però és que resulta que és el 96% homes.
1: Els que
0: maltracten dones.
1: Jo torno a dir que depèn de l'estadística on te la vagis a buscar, perquè també hi ha dones que maltracten homes.
0: Ja t'ho dic, 96%.
1: No. Jo no sé si és un 96, ho desconec. Però això és que, com diem, els homes que ataquen a les dones, llavors podríem obrir un meló de quina nacionalitat són aquests homes. que no ho farem aquí. No ho farem aquí perquè llavors entraríem...
0: No,
1: perquè hi ha cultures on el valor de la dona, com tu deies, Afganistan, però no fa falta tampoc anar a Afganistan, sinó a llocs més, més propers, a té el valor d'una cabra
0: sí,
1: o té el valor...
0: No, això no ho discutirem, és a dir, hi ha uns factors culturals, religiosos, etc, que fan que hi hagi un maltracte proporcionalment superior. És veritat.
1: Has tingut algun amor d'estiu?
0: I tant.
1: Pilar, has tingut algun amor d'estiu?
2: Ui, fa molts anys, perquè jo fa molt de temps que estic amb el mateix home i estic encantadíssima. No?
1: Doncs jo també he tingut un amor d'estiu i aquesta cançó em sembla que reflexa una mica allò que hem gaudit aquell estiu. Com vulguis.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de l'èxit de Manel. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu, tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El compositor Marcel Sabater torna a estrenar una sardana després de la sardana Manel. L'escoltarem aquí al Cuplejant. Aquest és el programa 498 i tenim més titulars. El col·lectiu sardanista de Balaguer farà enregistrar la sardana Vallverdú per la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú. I la Fira Mediterrània de Manresa ha publicat ja tota la programació del 2026 i repassem les propostes que integren la sardana i la cobla. I la cobla Sant Jordi torna a anar de gira per Itàlia aquest agost. L'Associació Amics de la Sardana i l'Ajuntament del Pla de Santa Maria inauguren un nou monument a la sardana. I el vermut de la sardanada de Balaguer d'aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que farà la preestrena de la seva nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música de cobla. Comencem el Cuplejant. I disculpeu la veu, que tenim un constipat d'estiu.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla la setmana passada ho expliquem avui aquí al Cuplejant i passa per Terrassa.
1: Cuplejant, les estrenes.
2: Terrassa ha acollit aquest juliol diverses ballades els dimarts al vespre i la setmana passada va ser especial perquè el compositor Marcel Sabater hi va estrenar una sardana. És que el compositor de la Garrotxa, de Tortellà, ha estrenat una nova sardana després del seu èxit Manel, que estrenava el 2024 a la competència de cobles de Banyoles i que va ser un autèntic èxit després de 26 anys sense escriure cap sardana. Doncs bé, ara només n'ha tardat un i mig més, dos pràcticament, a escriure la següent, i és una sardana que es titula Petjades d'argent. Una sardana que s'estrenava a la plaça Vella de Terrassa dimarts passat 21 de juliol, que va estrenar precisament la cobla que ell dirigeix, la principal del Llobregat, i que dedica a un matrimoni de Terrassa. Són Montserrat Caupena i David Sánchez pels seus 25 anys de casats. Per això, aquesta Petjades d'argent. Així se'n feia ressò el mateix compositor, que ho va publicar a les seves xarxes socials, fent palès doncs, aquesta nova estrena d'ell i acompanyat d'un missatge on deia que els hi desitja un llarg i feliç camí junts. Nosaltres el que podem fer avui és escoltar aquesta nova estrena de Marcel Sabater, que s'estrena aquest juliol del 2026, després de l'èxit de la sardana Manel, que guanyava la competència de cobles de Banyoles el 2024 i que s'ha interpretat a bastament doncs, en el darrer any i mig a tot Catalunya. Escoltem Petjades d'argent, la nova sardana de Marcel Sabater a càrrec de la cobla, la principal del Llobregat. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

0: Això era Petjades d'Argent, la nova sardana de Marcel Sabater.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Connexions al territori.
0: I és que són diverses les coples que han passat aquests dies per les Santes de Mataró. Una d'elles va ser la principal de la Bisbal, que dimarts va fer una ballada, un concert de copla i ball de nit amb els requisits de festa major a Mataró. Al matí i a la tarda va ser a la residència de Sant Josep i a la nit va ser al Parc Central. O també la copla Ciutat de Granollers, que va fer una ballada al carrer Pujol, al centre de la ciutat, aquest passat dilluns. Us deixem imatges de les Santes a les nostres xarxes socials. Mataró encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest dissabte s'ha celebrat el 22è aplec de la Garrotxa al pavelló de Sant Joan de les Fonts amb les coples Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i la Principal d'Olot amb tres ballades seguides. Aquest aplec, juntament amb Amer i Palamós, no s'acullen a la comissió d'aplecs de les comarques gironines per no complir amb la seva normativa. I l'agrupació sardanista de Tiana ha donat per finalitzat el seu festival de cobles i compositors aquest passat dimecres amb autors com Xavier Capdevila i Ferran Carballido amb la Cobla Lluís. Us imatges també a les xarxes socials. I divendres els amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols van celebrar una ballada més del seu cicle d'estiu amb la copla, la principal de Llobregat. Va ser el Passeig de Mar amb una ballada de 6 sardanes de 10 tirades. Us deixem imatges també a les xarxes socials. I per acabar, l'agrupació sardanista de Calella va tancar el juliol amb la seva tradicional revetlla de Sant Jaume, on va acostar la copla i la sardana als més petits amb l'espectacle familiar de la copla Bisbal Jove aquest passat dissabte al vespre. Després, 85 infants van presentar el seu fanalet fet amb el concurs i la copla va interpretar diferents sardanes. A la ballada hi va haver-hi una exhibició de la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva. La ballada es va acabar, com ja és tradicional, amb la sardana El Sereno de Josep Coll Lígora, que escoltem ara a càrrec de la principal de la Bisbal, una sardana que també serveix per tancar, recordem-ho, la nit dels músics de Cassà de la Selva. El Sereno de Josep Coll Lígora, l'escoltem.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte. Obrim el taló.
1: I tenim novetats perquè el vermut de la Serenada de Balaguer aquest octubre anirà a càrrec d'Arnau Tordera, que en petit format farà la preestrena de la seva nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. Així ho ens ho ha avançat el col·lectiu sardanista de Balaguer, que ens explica que les entrades ja estan a la venda a un preu de 9 euros. Les podeu trobar doncs, a entreapolis.com. En el marc de la Sardanada de Balaguer, Arnau Tordera oferirà en petit format aquesta preestrena que es titula Sirènia, una producció que s'endinsa a l'univers de l'havanera amb l'objectiu d'establir un diàleg amb el gènere. Des d'una mirada autoral i contemporània ofereix un repertori que combina havaneres clàssiques reinterpretades en peces de nova creació. En aquest nou projecte, el líder d'Obeses explora la bellesa del cant de l'havanera i de les harmonies vocals, però també la construcció d'una atmosfera sonora que evoca l'imaginari marítim, el viatge i la memòria. Les entrades no són numerades i, com dèiem, es poden ja comprar a Entràpolis a un preu de 9 euros. L'entitat ha explicat que més endavant anunciaran tot el programa, que comptarà amb 4 cobles i començarà divendres amb un pregó, atenció, i es clourà el dissabte al vespre amb el concert Saxo, Cobla i Cabaret amb Mercè Martínez, Jordi Pauler i la Cobla Mediterrània. Escoltem Invasió Terrícola d'Obeses i la Cobla Berga Jove amb Arnau Tordera al capdavant.

0: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Societat.
1: I no marxem de Balaguer perquè la sardana Vallverdú serà enregistrada pel col·lectiu sardanista de Balaguer a càrrec de la Cobla Montgrins. L'entitat ha anunciat també l'enregistrament d'aquesta sardana Vallverdú dedicada a l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, coincidint amb la seva recent mort. L'obra, composta per la tarragonina Anna Bat en el marc de l'any Vallverdú el 2023, quan es complien 100 anys del seu naixement, va néixer com un homenatge al centenari de l'autor i ara quedarà fixada en un enregistrament discogràfic després de la mort d'aquest escriptor de contes infantils i juvenils que moria aquest juliol a l'edat de 103 anys. La gravació anirà a càrrec de la Cobla Montgrins i es durà a terme als estudis 44.1 d'Aigua Viva. La presentació oficial està prevista pel 7 de novembre en el marc de la Festa Major de Balaguer. Se n'editaran 500 exemplars a través d'Audiovisuals de Sarrià, que també publicarà la sardana al YouTube, a Apple Music i a la resta de plataformes de música en streaming. La composició és fruit d'una iniciativa del col·lectiu sardanista de Balaguer dins de les activitats de l'any Vallverdú. Anna Bat va voler retre homenatge a les escriptor inspirant-se en l'estil de Juli Garreta, un dels grans referents de la composició sardanista, per reflectir el profund vincle que Vallverdú havia mantingut amb aquest gènere musical. Anem a escoltar-la, no?, aquesta sardana. Això és Vallverdú, de Nevat, a càrrec de la Cobla. La principal de Llobregat s'estrenava el 12 de novembre del 2023 pels 100 anys de Josep Vallverdú.

0: Això era Vallverdú, d'en Nevat.
1: L'agenda.
0: I vinga, anem a aquestes agendes llargues d'estiu. Un recull, perquè no ho podem explicar tot. Comencem a dimarts 4 d'agost, perquè a les 7 comença el cicle d'estiu de Llafranc amb la Flama de Farners. Dimarts que ve, també a 2 de 8 del vespre, a Torroella hi haurà la principal de Banyoles i a les 9 de la nit hi haurà ballada a Sant Cebrià de Rosselló amb la Mil·lenària. També a les 10 de dimarts que ve a Puigcerdà hi haurà la Foment del Montgrí i també a les 10 hi haurà la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, el Festival amb so de Cobla Palamós. Passem a dimecres 5 d'agost, perquè a les 6 és Festa Major a Molló i hi haurà una ballada amb la principal d'Olot, i a 2 de 10, sardanes a la Fresca, a Hostalric, amb la principal de Banyoles. A les 10 de la nit també hi haurà el 26è Memorial Ricard Vila de Sau, amb les coples, la principal de la Bisbal i Montgrins, a l'Arbreda de Palamós. A les 10 de la nit també hi haurà a Castelló d'Empúries sardanes amb els Rossinyolets, i a la mateixa hora, però a l'Escala, hi haurà la Bisbal Jove. Dimecres que ve, també a les 10 de la nit, a Tossa de Mar hi haurà la Ciutat de Girona, i passem a dijous. Dijous 6 d'agost, a un quart de dues del migdia, ballada amb la principal de la Bisbal a Golmés per la seva Festa Major, i al mateix dia, però a les 6 de la tarda, a Castelló d'Empúries hi haurà ballada de Festa Major amb la principal del Llobregat. També a les 7 de dijous que ve, a Palamós acollirà el concert amb so de dona dins del Festival amb so de Cobla, i a les 9 de la nit hi haurà el 7 de 7 Festival de l'Escola de Cobla a Banyoles amb la Cobla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. Dijous que ve, 6 d'agost, també hi haurà a 2 de 10 sardanes amb la nova germanor a Banyuls, i també doncs, dijous que ve, cicle d'estiu a Riudarenes a 2 de 10 amb la Cobla Montgrins. També a les 10, la principal de Llobregat, juntament amb Guillem Batllori, seran al Festival amb so de Cobla a Palamós presentant aquest nou projecte, i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. També a les 10 a Llançà hi haurà la Bisbal Jove, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Marinada. Divendres 7 d'agost, Filomena farà pas al Festival amb so de Cobla a les 7 de la tarda a Palamós, i també a les 8 a Palafrugell hi haurà una ballada amb la principal de Porqueres. A les 9 de la nit, divendres que ve, a Massalcoreig hi haurà l'Avens de Riella, la 21a edició dels Sardanes a la Fresca al Segrià, i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal de Cassà. A 2 de 10, divendres que ve, a Premià de Mar hi haurà la principal de Llobregat, i la principal el d'Olot a les 10 serà a Sils, al passeig de Sants Cosme i Damià. Divendres que ve a les 10, també a Palamós hi haurà obeses amb la Cobla Berga Jove, el festival amb so de cobla, i a les 10 de la nit a Vilafranca del Penedès hi haurà la Reus Jove. A les 10 de la nit, també de divendres que ve, a Tordera hi haurà la Mediterrània, a la mateixa hora a Figueres hi haurà la Ciutat de Girona. A un quart d'11 hi haurà Festa Major de Sant Feliu de Guíxols amb una ballada amb la principal de Banyoles. Passem a dissabte 8 d'agost, perquè a les 6 hi haurà ballada Sant Hilari amb la principal de Banyoles, i a 2 de 7 a Calella de Palafrugell hi haurà la Baix Empordà. També dissabte que ve, a 2 de 7 del vespre, a Ribes de Freser hi haurà ballada amb la Bisbal Jove, i també dissabte que ve, 28è a Plec de la Sardana d'Organyà, a partir de les 7 i a partir de les 10 amb la Lluïsos Cobla. També dissabte que ve a les 7, Festa Major de Sant Iscle de Vallalta amb una ballada amb la Canigó, i a les 8 del vespre a les Borges Blanques hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També dissabte a les 8 a Calafell hi haurà la Sant Jordi, i a les 8 del vespre a Escaldes-Engordany, a Andorra, hi haurà la Ciutat de Solsona. A 3:15 del vespre de dissabte que ve, ballada dels Anissets amb la Maricel a Balaguer, i també a les 9 del vespre a Olot hi haurà la principal d'Olot. A les 9 de la nit, 29a nit de Festa Major de Malgrat de Mar amb dues cobles, la principal de Banyoles i la Ciutat de Girona, i a 2 de 10, sardanes a la Fresca a Castelldans amb la Cobla Tàrrega. També dissabte que ve, a les 10, ballada Lloret amb la Mediterrània, i passem a diumenge. Diumenge 9 d'agost, perquè a la 1 és Festa Major a Ciutadilla, hi haurà l'Avens de Riella, i a la 1 També és festa major a Esterri d'Àneu i hi haurà una ballada amb la Juvenívola de Gramunt. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, ballada amb la Foment del Montgrí, i a 2 de 7, a Olost, hi haurà la Canigó, perquè és festa major. També a les 7 de diumenge que ve, al Vendrell hi haurà la Marinada i a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 de diumenge que ve, a Sant Pol de Mar hi haurà la Mediterrània. A la Seu d'Urgell hi haurà la Bellpuig Cobla. A Cervera hi haurà l'Aires de la Terra. A Pineda de Mar hi haurà la Cobla Xaloc. A Castelldefels hi haurà la Baix Llobregat. A Calella hi haurà la Cobla Sant Jordi. I diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, a Palamós hi ha programa de la Transmediterrània Orquestra dins del Festival amb So de Cobla, però a les 8 també a Gramunt hi ha ballada amb la Lluïsos Cobla, a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Maricel i a les 10 de la nit a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí. A Llançà, diumenge que ve a les 10, també hi ha concert de sardanes i música per a cobla amb la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Perquè dilluns 10 d'agost a la 1 és festa major a Llorenç del Penedès. Hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A un quart de 2 a Preixana hi haurà ballada de festa major amb l'Aires de la Terra. I a 2 de 7 a Vilalba dels Arcs hi haurà ballada de festa major amb la Miramfont. També dilluns 10 d'agost a les 9 del vespre, cicle d'estiu a Perpinyà amb la Mil·lenària i també a Santa Coloma de Farners a les 10 amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 6è aplec de la Sardana de la Vall d'Hostoles, diumenge 9 d'agost a les 12 i a les 4 de la tarda amb les cobles La Principal d'Olot, la Ciutat de Girona i la Principal del Llobregat. Serà Sant Feliu de Pallerols als Arbres d'en Casals. I per esperar-lo, escoltem la Festa de Sant Feliu de Narcís Paulís a càrrec de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i la podem trobar en el disc commemoratiu del centenari Narcís Paulís i Vila Sardanes per a Cobla. Una sardana dedicada a Sant Feliu de Pallerols de 1974.

0: Això era la festa de Sant Feliu de Narcís Paulís.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
0: I ens situem ara a Manresa perquè la Fira Mediterrània de Manresa, edició 29, ja ha presentat tota la seva programació que es desenvoluparà del 15 al 18 d'octubre del 2026. I nosaltres fem un repàs de la programació que contempla la copla, els instruments de la copla o també les sardanes. Una de les produccions propostes que han presentat és la que el Festival Cantut de Castellà de la Selva estrenava el 2025, el novembre del 2025, que és aquesta fusió del grup de Vaneres Anxovetes cantant sardanes. Per tant, això es podrà veure diumenge 18 d'octubre a partir de les 11 a la plaça Neus Català, la plaça de la Fira de Manresa. Té una durada de 45 minuts i veurem a les Anxovetes altre cop cantar. Aquestes sardanes, una ballada de sardanes cantades, que va tenir molt d'èxit a casa, tal com ho vam poder veure a les xarxes socials del Coplejant, que ara es reprodueix a la Fira Mediterrània de Manresa, fent aquesta sinergia, recorregut cultural d'aquestes propostes que s'encarreguen o que s'estrenen en els diferents festivals de cultura d'arrel del país. Les Anxovetes és un grup de maneres gironí cantat i íntegrament format per dones. Després de més de 10 anys de trajectòria, ara amplien el seu repertori amb aquest espectacle de sardanes cantades que podrem tornar a veure a Manresa. Anem a escoltar un tema d'aquests. És la sardana Girona m'enamora de les Anxovetes, que també està en el seu darrer disc. L'escoltem.

0: Això era Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, a càrrec de les Anxovetes. L'altra proposta que ha programat la Fira Mediterrània de Manresa aquest 2026 és una que ja n'hem parlat aquí, que és la nova producció, la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, una producció titulada Pau, centrada en l'efemèride de Pau Casals, i que podrem veure a Manresa el divendres 16 d'octubre a partir de 2:50 de la nit al Teatre Cursal de Manresa, a la Sala Gran, amb durada d'un euro. Les entrades ja estan a la venda i l'anticipada val 10 euros. L'UMAC presenta aquesta nova proposta de gran format que gira al voltant de la pau i dels drets humans, prenent com a punt de partida el llegat de Pau Casals. L'espectacle és un crit en defensa de la dignitat humana. La proposta genera una experiència que posa l'art al servei de la memòria i del compromís cívic i reivindica a Pau Casals per la excel·lència musical i pels valors ètics. Anem a escoltar un dels temes de la seva darrera producció Cru, i és ChatGPT. L'escoltem.
1: Create a poem in Catalan about transhumans and transhumanism.
2: Sota els cims de les muntanyes, els ramats transhumans basturen pel sud

que els acompanya. Els pastors que els acompanyen. Saben dels temps i dels camins, coneixen el pas dels estius i els rigors dels hiverns senzills. Transhumància. Tradició antiga que encara viu en les terres altes un moviment constant de vida on home i natura són partícips. Però ara també ens mou el desig d'un futur més enllà de la carn, on la tecnologia i la ment ens fan somiar un destí transhumà transhumanista.

ciència és la nostra guia, el nostre cos esdevindrà un ésser millor, més fort. Més viu, però no oblidem la nostra arrel, la transhumància que ens ha donat el respecte per la terra i el cel i la saviesa dels que ens han guiat.

Això era ChatGPT de l'Humac Orquestra. I la darrera proposta que destaquem de la Fira Mediterrània de Manresa és una que integra un instrument de la cobla, més concretament el flabiol i tamborí de la Leoni Marteta amb el grup Trèvol aquest, i el seu nou disc folk d'Extra Radi, del qual ja n'hem parlat aquí al Coblejant. S'estrenarà en aquesta Fira Mediterrània de Manresa dijous 15 d'octubre a 3:15 de la nit a l'espai Taverna Cervesera Guineu. Ja sabem com sona aquest projecte, que n'hem parlat aquí fa poques setmanes al Coblejant, però anem a escoltar aquest tema que tenen dins del disc, on hi col·labora tota una copla d'amics de la universitat, d'aquest nou grup de folk, que és Granaïna de Montaverner, de Trèvol, en el seu darrer disc, Folk d'Extra Radi. L'escoltem. Yeah.

0: Això era Granaïna de Montaverner, del grup Trèvol.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. La Copla Sant Jordi torna a fer una gira per Itàlia aquest proper mes d'agost. La mateixa Copla, a les seves xarxes socials, va publicar aquesta setmana unes històries on explicaven que ja estan començant a preparar els seus concerts que faran la setmana que ve a Itàlia a dins del festival Occitamo Festival. A les històries se'ls veu acompanyats de diferents músics, entre alguns, i veiem alguna acordionista. Ampliarem aquesta informació més endavant, però, de moment, aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I és que també hem d'explicar que l'Associació Amics de la Sardana del Pla de Santa Maria, juntament amb el seu ajuntament, inauguren un nou monument a la sardana, aquesta població tarragonina. Serà el proper 1 d'agost, en un acte institucional al matí al Parc de la Fàbrica del Pla de Santa Maria, on hi haurà també una ballada de sardanes a càrrec de la Copla Reu Jove, i on s'hi estrenarà una sardana, el Serè i la Marinada. Encara no han explicat de quin autor o quina autora serà. A la una hi haurà el descobriment del monument a la sardana. N'estarem pendents.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant aquesta sardana que estrenava Marcel Sabater ara fa un any i mig, Manel, dedicada a Manel Saderra i Puig Ferrer. L'estrenava més concretament el 20 d'octubre del 2024 i ara ha estrenat una nova sardana després d'aquesta. Per tant, ja l'hem escoltat per començar, ara anem a escoltar aquesta. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was a
1: teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
2: And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Pluja d'estels. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Coses boniques del nostre món, tan farcit de coses velles. Hem parlat algun dia del cinema i avui també parlarem una mica. Farem una exploració sobre els començaments del cinema, a veure què s'assembla. En aquell programa de l'altre dia vam parlar de l'edat d'or de Hollywood. L'arribada del so va transformar el cinema i els magnats de la indústria es van llançar a fer pel·lícules per atraure un públic cansat de rètols i de pel·lícules mudes. L'èxit va ser tan gran que Hollywood va entrar en el període més productiu de tota la seva història. Les pel·lícules ajudaven al públic, ni que fos per una estona, a oblidar els seus problemes. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Aprendre a parlar. Els micròfons més primitius estaven fixos en un lloc. El camp d'acció era tan reduït que els actors hi havien de parlar directament i, per tant, no podien caminar per escenaris mentre parlaven. A més, les càmeres havien d'estar fixes. Recordeu, en Cantant sota la pluja, el que passava? Parlarem una mica també del neorealisme, l'arribada del so i moltes coses més.

això va anar millorant. Alguns directors europeus, com René Clair i Serge Einstein, i uns quants de Hollywood, van buscar formes més creatives de l'ús del so. Ernest Lubitsch, Kim Vidor i Lewis Milestone van ser pioners a Hollywood